0: El que ha quedat fora del pacte és la reducció de ràtios, es manté la pacta del març i la clàusula de garantia salarial, que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC.
1: Sergi López, bon dia.
2: Què tal, Gisela?
1: Algunes assemblees de les comarques de Girona i del Bages ja han decidit mantenir les vagues territorials.
2: A Girona, més de 300 docents s'han concentrat aquest diumenge davant la seu de la Generalitat, el que han batejat com les últimes colònies convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. S'ha fet 6 concerts i un sopar popular i alguns d'ells s'han passat la nit acampats. Els professors asseguren que l'acord és insuficient i no inclou algunes de les seves demandes.
3: Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen, el tema de la cobertura legal dels professors, el tema dels 03, etc.
2: Declaracions de David Iglesias, de la coordinadora de docents.
1: Els mestres no són els únics que reivindiquen millores. També ho fan els metges catalans, que tornen a mobilitzar-se. A partir d'aquest dilluns, el Sindicat Metges de Catalunya posa en marxa la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer qualsevol activitat voluntària fora de la seva jornada.
2: La iniciativa consisteix a limitar-se a fer estrictament la seva jornada, sense allargar-la amb hores de més. Entre els centres participants hi ha l'Hospital de Bellvitge, el Vall d'Hebron i també el Josep Trueta de Girona. Els metges reclamen més mans, posar fi a les jornades maratonianes i eliminar les guardies de 24 hores.
1: I encara hi ha un altre col·lectiu en vaga, són els bibliotecaris de Barcelona. Les biblioteques estan tancades i això, a pocs dies de la selectivitat, afecta de ple els estudiants.
2: Les posicions s'han apropat pel que fa als horaris, però queden punts clau per negociar com són les condicions salarials.
1: Són les 6:54.
4: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
5: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
6: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
7: Hoy por hoy, Cataluña.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb el govern espanyol, tot i els últims esclats judicials al PSOE. En una intervenció de partit a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, Constantí, Illa ha demanat resistir i confiança en la justícia. Martí Oliver.
8: Illa ha admès que les últimes setmanes han estat complexes pels socialistes, però assegura que no té cap por de la justícia.
9: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
8: El president també ha defensat la figura de Zapatero.
9: Cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una...
8: Tancant el seu discurs amb una cita de l'expresident investigat i sobretot ha sortit en defensa de Pedro Sánchez, a qui ha assenyalat com un referent moral a Europa i al món.
1: I a Barcelona, Junts comença el procés perquè els aspirants a ser candidat del partit a l'alcaldia presentin la seva candidatura. L'actual cap de files de l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la voluntat de liderar el partit a la capital catalana.
2: Els aspirants tenen 4 dies per presentar la seva precandidatura, un cop oficialitzada 6 dies per recollir els avals necessaris, que han de representar el 20% dels cens d'afiliats de la formació a la capital catalana.
1: De fet, Jordi Martí Galbi serà a l'Aquí Catalunya a partir de 9:15, és a dir, d'aquí una estoneta. I dues dones han resultat ferides. Una d'elles en estat greu per l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
2: Es tracta de dues noies de 27 i 26 anys, respectivament, que es trobaven en una piscina. Segons l'Ajuntament, s'han detectat danys en les vigues que aguanten la primera planta del bloc. Per prevenció, s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta.
1: I investigadors catalans reclamen invertir més diners en ciència més enllà de les crisis epidèmiques. Els professionals insisteixen en la necessitat de destinar més recursos a la recerca per afrontar nous reptes en salut, Gemma.
10: Investigadors de l'Institut de Recerca IRC i Caixa reclamen més finançament per poder avançar en la investigació de malalties més enllà dels brots epidèmics puntuals. Alerten que els virus muten molt ràpidament i que això fa que els medicaments i les vacunes perdin eficàcia constantment.
11: A vegades s'ha d'invertir en ciència que no té immediatisme ni té una aplicació rapidíssima per poder afrontar doncs, nous reptes de salut.
0: És l'investigador Javier Martínez Picado en declaracions a Ser Catalunya sobre el brot d'Ebola que ja ha causat més de 200 morts a la República Democràtica del Congo. Martínez Picado assegura que no estem per la situació a Catalunya, però insisteix que no s'han de menystenir els virus.
1: I 400.000 persones han passat per la fira Tas la Rambla. Podria haver alguna història inventada
2: o algun mensatge que m'he destrutó. Aquest festival ofereix tapes de restaurants d'alta gamma a preus assequibles. Les tapes més exitoses han estat l'hamburguesa de Dani García i la quesabirria de la màfia mexicana i un arròs de pollastre i gambes de la família Nuri. S'ha celebrat un cop més a Plaça Catalunya i així serà fins que acabin les obres de les Rambles l'any 2027. No sé ara tot aquest menjar si ve massa de gust o...
1: Mira, jo t'anava a preguntar el mateix, no ho sé, home, però depèn què, no? Ara una hamburgueseta, jo me la menjaria, que m'he llevat fa...
2: És que portem moltes hores aixecats,
1: eh? Exacte, això sí. De fet, en aquest Tas la Rambla no només s'hi menja, sinó també s'hi escolta música, diversos artistes convidats i entre ells aquests Bania, que són els que estan sonant de fons. I aquelles tardes
2: no sabia què fer. Pensava que no vas a dir que també s'hi bevia. Dic, home, veure
1: home, sí,
2: aquesta
1: no.
2: Hora sí que no ho hem
1: no,
2: de
1: aquesta
2: fer.
1: Hora, aquesta no, aquesta hora no. Menjar i ballar,
2: un cafè, un
1: segurament
2: cafè amb llet,
1: sí.
2: En
1: exacte,
2: cas.
1: Serà més de cafè amb llet. Però tapa i cafè amb llet com que no quadren gaire. D'aquí una estoneta començarà també l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, amb la Marina Fernández. Avui que estaran també molt pendents de tot el que ha passat a París, aquests aldarulls arran de la final de la Champions. Què tal, Marina?
12: Hola, com esteu?
1: Molt ràpid, com
12: sí.
1: Tenim el programa?
12: Sí, serem a França per veure com ha anat la nit, ha anat més tranquil·la, però vaja, i parlem amb el Cercas avui, ve el programa, aquí a Catalunya, a les 9.
1: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé.
12: Adeu.
1: A partir d'aquesta hora comença la doble programació.
13: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
14: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: de delictivas de Zapatero no dejaran rastro es precisamente un indicio de su sobresaliente habilidad delictiva, porque quien se esmera en no dejar rastro lo hace por algo. Con ese planteamiento no es que desaparezca la presunción de inocencia, con ese planteamiento desaparece la inocencia. Por el simple hecho de no dejar pistas, todos seríamos culpables y ni siquiera sabríamos de qué. Yo, por ejemplo, podría ser acusado de haber ejercido el proxenetismo en Alaska, precisamente porque no hay ninguna prueba de que lo haya ejercido y ni siquiera de que haya estado en Alaska. Qué listo soy cuando se trata de borrar pruebas. O hay pruebas o no hay pruebas. Lo que no hay es una situación intermedia. Esto es como lo de los coches seminuevos. Los coches seminuevos no existen. O son nuevos o son usados y punto. Pero por lo que vamos sabiendo, lo de Zapatero, que está entre el robobo de la jojoya y aquí huele a muerto, pero yo no he sido, no tiene muy buena pinta. Esperemos que cuando llegue el momento pueda responder de forma convincente a las preguntas que le plantee el juez. De no ser así, sería un golpe tremendo para el PSOE, pero sobre todo para los que en su momento le dimos nuestra confianza, que tendríamos muchos más motivos de cabreo que quienes ahora claman contra él. A mis soledades voy, de mis soledades vengo.
1: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
2: Ser Tarragona, Radio Reus.
3: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A 58 del polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
4: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia. És dilluns 1 de juny.
7: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç.
6: És el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, qui llançava aquesta advertència la setmana passada. Avui comença una nova protesta, la del sector mèdic. Els metges no faran ni una hora extra de més. Volen evidenciar que falten mans per atendre la població. Més enllà de la seva jornada laboral, els metges no faran cap hora extra extraordinària. És la principal notícia del dia, n'hi ha d'altres, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
8: Relar-se, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
6: Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
9: Hi ha hagut un accident fa una estona a la C31 que ha tallat la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona. A hores d'ara continuen però aquests 3 quilòmetres de retencions en direcció en sentit nord, com dèiem. La segona incidència es tracta d'un altre accident a la AP7 a Tarragona que deixa un quilòmetre de retencions cap a Amposta. Per altra banda, tenim una tercera incidència, en aquest cas una avaria a la AP7 a l'altura de la Jonquera, que continua tallant un carril de circulació en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud cap a França. Per altra banda, tenim retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, com des del Llobregat, com el Nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
8: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
6: El segon imprescindible és el transport públic. De moment no hi ha incidències. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
10: Bon dia. Comencem setmana en temps assolellat, tant avui com els pròxims dies, i la calor serà menys destacable que els darrers dies. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 18 a Lleida i Girona. Les màximes, a prop dels 30 graus a la major part de Catalunya, superant-los a l'interior, sobretot al Pla de Lleida, on arribarem a valors de fins a 35 graus. I a la tarda, nuvolades al Pirineu, sobretot ja al límit amb el Pirineu francès, amb algunes tempestes, però molt localitzades. I els pròxims dies la temperatura baixarà de manera més apreciable.

0: Oi por oi Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Els metges catalans tornen a mobilitzar-se. El Sindicat Metges de Catalunya posa des d'avui en marxa la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer qualsevol activitat voluntària fora de la seva jornada laboral. Sergi López, bon dia.
2: Bon dia, Gisela. El sindicat calcula que l'activitat extraordinària que es coneix en el sector com a peonades pot representar pràcticament un 30% de l'activitat assistencial. Aturar l'activitat extra és una nova mesura de pressió al departament després que no s'hagi arribat a cap acord. S'han adherit a la iniciativa, especialment als serveis d'anestèsia i cirurgia.
1: En té més detalls, la Gemma Alegrí.
3: Després d'11 jornades de vaga sense aconseguir cap reunió amb la consellera de Salut, el Sindicat de Metges comença avui la campanya Ni un minut més, que consisteix en limitar-se a fer estrictament la seva jornada laboral sense allargar-la, com fan sistemàticament. La iniciativa compta amb l'adhesió de 88 serveis d'una trentena d'hospitals catalans, els professionals dels quals deixaran de fer hores extres. Entre els centres participants hi ha l'Hospital de Bellvitge, al Vall d'Hebron i el Josep Trueta de Girona. Els metges reclamen més mans, posar fi a les jornades maratonianes i eliminar les guàrdies de 24 hores.
1: Malestar al sector mèdic, també a l'educatiu. Avui comença la consulta sobre el preacord, al qual van arribar divendres sindicats i conselleria.
2: Des de les 12 del migdia d'avui fins dijous es pot votar la consulta, que té una pregunta clara. Acceptes el preacord? I una resposta també clara. Sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC defensa que si surt el no, impulsarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny.
1: I més enllà d'aquestes malestar, tant en el sector mèdic i educatiu, i altres temes, i un d'ells té a veure amb que dues dones han resultat ferides, una d'elles en estat greu per l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
2: Es tracta de dues noies de 27 i 26 anys que es trobaven en una piscina. Segons l'Ajuntament, s'han detectat danys en les vigues que aguanten la primera planta del bloc i, per prevenció, s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home italià de 33 anys vinculat a la Camorra. Està acusat d'haver matat un contrincant el 2018 a Nàpols.
2: Agents de paisà el van detenir dijous a l'Eixample després que s'identifiqués amb un carnet document fals en un control preventiu. I l'endemà la policia va rebre una ordre de detenció. El detingut està acusat d'assassinar, juntament amb altres dos còmplices, un membre d'un clan rival amb arma de foc i a la via pública de la ciutat italiana. L'home va passar a disposició judicial aquest dissabte.
1: I a partir d'avui, relacionat amb la temporada d'estiu, l'oferta del servei d'autobús entre Barcelona i l'aeroport de Girona creix. Es faran una cinquantena de viatges diaris. Això és un 40% més que l'any passat. Marcos Ferrer.
4: El servei de bus de l'empresa Sagalés, que opera entre Barcelona i l'aeroport de Girona, augmenta a partir d'avui mateix fins a arribar als 56 viatges per dia. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'ampliació d'horaris permetrà un servei més estable i previsible. L'horari s'amplia amb una primera arribada a l'aeroport a les 4 de la matinada procedent de Barcelona i una última a 3 quarts i 5 d'una de la matinada. L'ampliació d'horari es mantindrà fins al dissabte 31 d'octubre.
1: I abans d'anar als esports, segur que heu vist l'anunci d'Adidas que reuneix Messi, Lamine Yamal o Bad Bunny. S'ha rodat al barri de Llefià de Badalona i davant l'estupefacció de molts veïns, l'Albert Miranda, el nostre company, hi ha anat.
5: Llefià és un dels barris més vulnerables d'Espanya i per això als veïns els va sorprendre que Adidas volgués gravar l'anunci del Mundial allà.
6: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento.
5: Durant aproximadament dues setmanes, els bars del voltant van tenir grans ingressos.
7: Para nosotros fue maravilloso porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho porque todo lo que es el equipo pues estaban consumiendo aquí.
5: A l'anunci hi surten Lamine Yamal, Messi i fins i tot Bad Bunny, però en realitat els actors eren dobles.
6: Vinieron el doble del Messi, el doble del Lamine Yamal.
5: L'anunci ja porta més de 63 milions de reproduccions a Instagram i està penjat a totes les xarxes socials d'Adidas.
1: Són les 7:57.
8: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
9: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
10: Bon dia, Gisela.
1: La Champions ja és a París.
10: Aquest era el moment moment on Luis Enrique portava el trofeu camí de la Torre Eiffel. Rei de París a l'avantguàrdia, activat ja el mode mundial. La selecció espanyola es va viure ahir el primer entrenament de preparació del Mundial davant unes 2.000 persones en la sessió a portes obertes, amb llargues cues. Bogeria, la portada de l'AS, on també podem trobar a Luis de la Fuente a Mundo Deportivo, entrevista on diu que Lamine Yamal podria estar a punt pel partit de debut contra Cap Verd.
1: I definits els play-offs d'ascens a primera divisió.
10: Castelló-Almeria i Màlaga-Les Palmes baixen a primera federació. Mirandés, Huesca, Cultural Leonesa i Saragossa. A casa, l'Europa deixa escapar el triomf en l'últim minut en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió, 1-1 contra el Celta B.
1: I en tenis, Jodar ja és a quarts de final de Roland Garros.
10: S'enfronta demà a Zverev, és la foto de portada al País. En ciclisme, Vingegaard s'emporta el Giro i ja és el vuitè ciclista que aconsegueix la triple corona. I en bàsquet, final trist de la lliga regular pel Barça, derrota contundent 77-102 contra el València Bàsquet.
1: Gràcies, Arnau.
10: Fins ara.
1: I així arribem a pràcticament les 8 del matí. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy, a la cadena SER, amb l'Àngels Barceló.
11: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. ¡Pruébalo ya!
12: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Àlex del Mas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: A la del Masterclass Flaky, sí. L'Àlex ens ha preparat una radiografia d'Anthony Gordon, amb 4 punts que creu que seran importants la temporada vinent. Amb aquest futbolista anglès que ha fitxat el Barça i que ens ha deixat a tots amb els ulls oberts com l'emoji de WhatsApp quan hem vist i escoltat que parla castellà molt fluid.
3: Sí, sí, bocabadat.
0: D'aquí un moment ho comentem. Però abans, la festa de celebració de la Champions del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
4: Ils ont construit une équipe pour devenir champion d'Europe en 2025. Ils ont construit une équipe pour rester champion d'Europe en 2026. Merci d'accueillir le staff du Paris. Avec tous ses assistants, Luis Campos à côté de lui, Rafael, Guilhem, Joaquin, Pedro, Alberto, Borja, Nicolas, Olivier, Dorian, Jocelyn, Guardiola, Juan, Quentin, Luis, Cyril, Geoffrey, Gaël, Mauro, Julien,
0: recita tota la plantilla del Paris Saint-Germain amb Messi i Luis Enrique al capdavant, amb música de Kendrick Lamar. Ara us la posem perquè aquesta cançó és boníssima. Bruno, ho explicàvem al Canalla, Andrés Onrubia diu que el Paris Saint-Germain està a punt de renovar-lo a Luis Enrique per 3 temporades.
5: Y está tan contento el entrenador asturiano en París que está a un paso de renovar por 3 temporadas. Todavía no está firmado, pero las negociaciones están muy avanzadas. Luis Enrique está encantado en el proyecto. Arkelaif y Luis Campos obviamente quieren también renovarle y podría hacerse oficial a comienzos del próximo curso.
0: Pero él tiene un año más de contrato, ¿no? ¿Todavía?
5: Le queda uno. Pero es verdad que hay equipos Premier que le han tanteado, ¿no? Conscientes de esa situación contractual del entrenador español. No. Se llegó a decir, hubo algún rumor, no voy a decir infundado, pero que podría salir el año que viene si acabando contrato. Él, como siempre ha dicho, si no le despiden no cumple todos los contratos que firma en todos los equipos en los que ha estado. Pero es cierto que desde enero las negociaciones han avanzado de forma considerable y ambas partes están muy cerca de concluir un acuerdo.
1: Està molt a gust allà. Li deixen fer absolutament el que vol, té l'staff que ell vol, s'hi sent molt bé a la ciutat, amb el club, la sintonia amb Luis Campos des del principi ha estat espectacular i està vivint, no diré un somni, però està molt, molt a gust, ahir ho comentàvem. Té alguna similitud amb el que vam veure, ho explicava el Santi Jiménez, i jo estic d'acord amb Guardiola al Manchester City. Està tan content, tan còmode, que sembla que pugui estar molts anys.
3: És un mite, és una llegenda. Per la gent del PSG és el seu gran ídol. O sigui, tot el que no van aconseguir fer amb la galeria de galàctics que van incorporar en les darreres temporades, ho han aconseguit de la mà d'un entrenador. I a més ho han aconseguit amb la voluntat de l'entrenador de desfer-se de tota aquella col·lecció de cromos, diguéssim, per potenciar el col·lectiu a partir de jugadors que evidentment han sigut molt cars i que s'ha invertit molts diners, però que no eren cracs. I Luis Enrique els ha convertit en cracs. I escoltaves parlar després de la final, doncs els Vitinha, João Neves, Marquinhos, etc., els pesos pesants del vestidor, i tenen ganes de seguir amb Luis Enrique. Mira que és un entrenador exigent, però i que els hi tornarà a exigir molt, però que els hi marca tant reptes, tant a nivell individual com col·lectiu, que s'ho estan passant pipa amb el tècnic asturià.
0: Ja us van explicar el que t'hi jugues, que quan Xavi va anunciar que marxaria del Barça, el club es va posar a buscar entrenadors, a sondejar-ne, i abans de fitxar Flick, de cop va pensar i va sondejar i va parlar amb Luis Enrique i el seu entorn. Luis Enrique, fent el diagnòstic de la plantilla del Barça amb Xavi, tenia clar que aquell equip podia jugar i competir millor i li motivava tornar al Barça, i això ho va traslladar. I, de fet, ho va dir públicament, Luis Enrique, però va deixar clar que ell, com ha explicat l'Andrés Onrubia, compleix els contractes. Clar, tenia contracte en vigor. El Barça ja va fitxar a Hansi Flick, ha sortit superbé, mal gust d'eco tampoc tenia.
3: No.
0: Amb Luis Enrique, i molta gent pensa, no, que com que encara és jove i Hansi Flick ha dit que, home, estarà 2-3 anys més, quan l'alemany tanqui la seva etapa, qui ha de tornar és ell. Ho veieu factible o això que deia massa lluny?
2: No, factible és, i tant de bo. Jo soc un enamorat de Luis Enrique. Tres anys em semblen molts més, i és cert que crec que la plantilla és molt jove i que està alerta allà un model, i que crec que s'ha guanyat un crèdit que li servirà per moments, però Luis Enrique té un temperament, una manera de fer, que em sembla projectes molt, molt llargs. No sé si casen gaire amb ella, però si és perquè té èxits, tant de bo que sí, i ojalà que fem casar, que quan Flick s'acabi, Luis Enrique estigui disposat a moure's, em semblaria un encert.
6: Home, seria ideal, no? Seria ideal. El que passa al futbol, ja sabem que un any t'ho canvia tot i posa potes amunt el que sigui, no? A mi em sembla normal que ell vulgui renovar. Estem parlant, ara ho deia el Jofre, no? d'un equip que ha guanyat dues Champions seguides, que ha fet, em sembla que són tres semifinals anteriors, però és que té 24 anys de mitjana d'edat. És a dir, és un equip que no se li veu i no hi ha cap jugador que a priori diguis la propera temporada començarà el seu decliu, no? Per tant, em sembla lògic que vulgui renovar. Veurem com anar. Per mi té un mèrit extraordinari, Luis Enrique, és un entrenador brutal, amb una personalitat especial però brutal, però crec que aquest equip ha posat també un segell, un abans i un després en el futbol modern, no? És a dir, Luis Enrique és el primer que trenca amb el joc posicional i ens posa doncs, a tots els tres jugadors de dalt intercanviant-se posicions. Veiem a Dembélé sortint de fals nou anant a la dreta, Doué caient al mig, a Carasqueli a l'esquerra però apareix pel mig, i això fa un parell de temporades. I ara tots els equips, fixeu-vos que, o la majoria d'equips estan anant cap aquí, no? Ja hi ha molts pocs equips dels campions que juguin amb un nou molt definit.
0: Això és superimportant, perquè, i això és informació, un dels motius pels quals Hansi Flick i Deco volen Anthony Gordon és aquest. Clar. És que creuen que es necessiten davanters que en un mateix partit puguin ocupar diverses posicions i intercanviar-les. I Anthony Gordon fomentarà això.
6: Totalment.
1: No, sí. No només canvis de posició quan hi hagi un canvi, sinó durant el partit, s'intercanvien la posició i no hi hagi canvi.
0: Partit. Això és el que durant el partit. Durant el partit. Aquest és un dels motius pels quals agrada Anthony Gordon, més enllà de la qualitat que té, la capacitat de treball, la pressió, els esforços alta intensitat, com us hem explicat amb aquell informe que manegaven els tècnics del club, és el que acabeu de comentar amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que Anthony Gordon et permet, és un jugador, igual que Rafinha, que et permet poder jugar en diferents posicions en un mateix partit.
3: L'altre dia a la final, això va ser un espectacle al PSG. Dins del gran plantejament defensiu que va fer Arteta, tu veies que Doué partia de la dreta, t'apareixia a l'esquerra, on en moltes fases de partit coincidia amb Kvaratskhelia, els dos a l'esquerra. Kvaratskhelia venia cap a dins. Dembélé, llibertat de moviments. Doué va haver un moment que va dir, escolti'm, jo em moc com vull. Entra Barcolà, un tant del mateix. O sigui que era un espectacle com aquest efecte centrifugadora dels davanters de moure's i moure's i moure's.
0: Això és interessant que ho expliquis tu, Flaqui, i també Bruno, perquè estàveu al camp. A la tele es veu, però clar, quan tu tens, diguem, el focus general i no veus només el que t'ensenya la càmera, ho aprecies
3: sí,
0: molt
3: home,
0: més.
3: Sí, home, tu estàs narrant el partit, va la pilota per l'esquerra de l'atac del PSG i dius, Doué, i penses, sí, és Doué, no m'estic igualant, que cony fot Doué l'esquerra si Doué està partint de la dreta. I de sobte veus que Kvaratskhelia és un moviment constant.
1: Avui dia, veient els partits per la tele, una abraçada a tots els realitzadors, però és veritat que hi ha tants primers planos, tantíssimes repeticions.
2: Una abraçada que ens tenen a tots.
0: Però és atractiu veure els primers planos, però a nivell, diguem-ne, d'anàlisi tàctic, és millor estar al camp perquè veus el que vols, no el que t'ensenya la tele.
1: Jo, de fet, tinc una eina per veure partits i m'ho poso sempre en la càmera màster, sense repeticions ni res, vas veient el partit.
0: I aquí és on s'aprecien els canvis de posició dels jugadors.
2: Això mateix. És que passa que del que esteu parlant és que el futbol modern ara, que hi ha pocs blocs baixos, quan hi ha el mateix nivell, però tots els partits on veiem equips d'un mateix nivell, els davanters centres fan mals partits perquè quasi no la toquen, perquè si tu tens un nou que es queda allà fixe, no? Haaland amb el Madrid, Lewandowski quan li ha tocat, Ferran quan li ha tocat, Ferran una mica menys, però el futbolista que és molt posicional, sigui la posició que sigui, ara mateix, bueno, el que està pegat a línia perquè té aquest que per darrere no pot tenir ningú, però tens una limitació que té sentit que eliminis aquesta posició tan natural.
7: I per això me gustan tanto los andamios. Por esto soy tan de andamios. De hecho, cuando nos pitaron el penalti, me voy atrás a ver la tele un momento. Digo, a ver, ¿qué pase? ¿Qué tienen que hacer? El plano del ombligo de Safonov. El plano del grano de pus que le ha salido a Kvaratskhelia. Digo, coño, enséñame el penalti. Que quiero ver si es penalti o no es penalti.
0: Que, per cert, ara que el nostre Luis Enrique menciona a Safonov, té molt mèrit guanyar la Champions amb aquest porter.
6: Sí, vaig escoltar ja.
0: A la final, l'única rematada entre els tres pals de l'Arsenal és gol, i a la tanda de penals, els dos penals que fallen és perquè va fora. O sigui, és insòlid, Bruno, que un equip guanyi la Champions, la tanda de penals, sense que el seu porter faci ni una intervenció.
1: No, jo crec que és inèdit. És molt bo perquè a la prèvia de la final em vaig fer l'entès amb el Flac i vaig dir Safonov, compte, perquè si arribem als penals, Safonov al Mundial de Clubs. Em va aturar 4 seguits, i és veritat, és històric, va aturar 4 seguits contra el Flamengo, factor diferencial, Safonov als penals no en para ni un.
0: Bueno, no em va aturar ni un. Fora, no li va calir.
1: Sí, clar,
0: no li va calir.
7: Quiero fichar a Chesney ahora. Quiero hacérmelo un poquito más difícil. Ahora quiero fichar a Chesney y si no puede ser, pues yo qué sé, Araujo también.
0: Claro, porque la alineació del Paris Saint-Germain, sí, a la final és la mateixa que l'any passat. Els 10 jugadors de camp, només la diferència està a la porteria.
1: Canvies Donnarumma per Safonov i la resta els mateixos, amb Raf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao, Fabián, Due, Quaratskhelia i Dembélé. Jo crec que té marge de millora el PSG a la porteria, òbviament, i crec que a la banqueta. És a dir, té, per mi, 13 grandíssims jugadors, però després baixa bastant el nivell. I l'Arsenal, per exemple, crec que a nivell de plantilla és una plantilla més rodona.
3: De fet, tornant al tema Gordo, una de les coses que es valora des del Barça és que tu veus els equips puntals d'Europa i tenen 5-6 davanters top. Juguen 3, però tu de sobte al minut 60, amb la importància que té el tema físic, té de seguir pressionant, canvies els 3 i mantens el nivell. I això també és el que vol buscar, aquesta profunditat amb qualitat de que tu canvies un davanter per un altre i no hi hagi un salt molt, molt, molt elevat de qualitat.
0: El Paris Saint-Germain, campió de la Champions, celebrant-la a ritme de Kendrick Lamar. Reincarnated, I'm a stargazer, life goes on, I need all my babies. Not Like Us era l'excusa per tornar-la a posar, Flaqui, perquè els oients que han escoltat com esmentaven a Luis Enrique de fons,
3: no dona per
0: alguns hauran identificat... No. És guapíssima, sí, aquesta cançó, tio. L'has vist o no? I el videoclip? Sí, com balla el tio?
3: Per celebrar...
0: Puja, va, calla, Flaqui.
3: Una elèctrica.
0: No, calla, Willy, puja, que no en tenia idea de música.
2: Però encara es veuen els videoclips de músics, sí.
0: Te'l recomano.
2: Fa molts anys que no veig un videoclip.
0: Si balla amb una bufanda al cap, no... És espectacular, no, com balla Kendrick Lamar. Si té un flow, no, tira un flow. Fes-los callar, Willy,
3: La copa.
2: Té un ritme que no dona. La
0: copa, la neu elèctrica d'arma amb Kendrick Lamar. L'ambient als carrers de París era aquest. I va haver 100.000 persones celebrant la Champions a l'esplanada de la Torre Eiffel durant el cap de setmana. Molts incidents a diferents localitats de França. Més de 800 detinguts. Emmanuel Macron va dir que ja estan una mica farts de tots els aldarulls que es provoquen quan se celebra algun títol.
8: Això no és futbol, no és esport, no és el que ens agrada. Així que gràcies a la policia, gràcies als gendarmes, serem implacables amb els detinguts. No volem tornar això. Prou. N'estem farts. On en a ras-le-bol.
0: Aquí a Catalunya, el nostre corresponsal a París, el corresponsal del País a París, Daniel Verdú, explica que els incidents van més enllà del futbol. Són aquests 800 detinguts, una persona morta per un accident de moto, una altra ferida greu per apunyalaments. Daniel Verdú, aquí a Catalunya.
9: El ministre de l'Interior acaba de donar les dades globals del que han suposat aquests dos dies i han pujat els incidents i els detinguts, sobretot, que arriben gairebé a 900, un 45% respecte a l'any anterior, el qual és una dada que fa interrogar tot el país sobre el que ha passat. O sigui, com pot ser que amb els antecedents que hi havíem, amb la previsió que es tenia del que havia ocorregut l'any passat, hagin encara augmentat en aquesta xifra, no? La gran pregunta és això, i molta gent el que està dient ara, i jo ho comparteixo plenament, és que no és una violència vinculada al futbol. Els ultras, per exemple, que és el fenomen més violent que pot tenir el PSG ara mateix, no estaven ni tan sols a la ciutat, no? Com va passar l'any anterior, amb la qual jo crec que tot el país s'ha d'interrogar una mica sobre aquest fenomen que té a veure i té unes causes més sociològiques, culturals i econòmiques, probablement que futbolístiques.
0: Insistim, 800 detinguts, un mort, Bruno, molt pitjors xifres que l'any anterior quan van celebrar la primera Champions del PSG.
1: Sí, i és molt greu perquè ja tenies l'avís, no?, de la temporada passada. Els ultras són un problema greu a França, no és una cosa només del Paris Saint-Germain. Sembla que als estadis s'ha pogut redreçar mínimament la situació, però, per exemple, el Nantes, que estava en una situació de, estava a punt de baixar l'última jornada a la Lliga Francesa, es va haver de posposar el seu partit perquè va haver una invasió de camp. Era el partit al que el seu entrenador, a més, es retirava. Era l'últim partit de l'entrenador del Nantes. Hem vist els últims anys imatges lamentables als estadis i jo sincerament diré que a mi no m'estranya el que ha passat a París, jo m'esperava una cosa així.
0: 12-25, el Paris Saint-Germain campió de la Champions, el Paris Saint-Germain guanya la segona Copa d'Europa consecutiva, endrecem la resta de l'actualitat i parlem d'Anthony Gordon.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
11: Martí Juncà, com estàs?
12: Bon dia.
11: L'Espanyol arrenca la campanya d'abonament sota el lema "Sempre hi ha lloc per a un rebel més".
13: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
14: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
13: Catalunya?
14: Catalunya, molts també, el Sabadell, el Reus...
13: I Espanya?
14: 20.000, 40.000, un milió, no sé, molts.
13: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
15: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
16: El preu dels abonaments puja tan sols un 2,9%, que de moment està en xifres de rècord amb 31.364 abonats la temporada que s'ha assolit la millor assistència mitjana al RCD Stadium, amb quasi 28.500 espectadors.
11: El Barça i el Badalona Women tanquen la Lliga amb victòria.
16: Hat-trick de Graham Hansen i un gol de Vicky López contra el Madrid Club de Futbol, ja sense Alexia Mapillona, però Romeu, davant les baixes, diu que caldrà fer fitxatges per continuar regnant a Europa.
17: Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio amb les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
16: Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Badalona va guanyar 0-1 contra el Llevant i l'Espanyol va empatar 0 contra l'Atlètic Club. I una última hora, primera divisió masculina, que acabem de saber ara mateix, Íñigo Pérez anunciat com a entrenador del Villarreal.
11: Canvi d'entrenador a la banqueta del conjunt groguet. A la segona divisió masculina, el Castelló de Bruno Alemany es cola als play-offs d'ascens a primera.
16: Empatat a punts contra el Burgos, ha entrat per gol a Veraix després de la victòria contra l'Eibar. Als play-offs d'ascens a segona divisió, l'Europa va empatar 1 contra el Celta Fortuna, encaixant un gol al minut 99. Jordi Cano, el golejador escapulat, deia als micròfons de Ser Catalunya que caldrà fer un esforç doble a la tornada.
18: Mira que estàvem avisats, no? Era un equip que ha marcat molts gols a l'últim minut i no hem sabut aguantar el resultat. Potser si haguéssim guanyat avui pot sortir una miqueta més relaxat, però bueno, és un partit allà que serà molt difícil, un escenari d'un estadi d'Europa i haurem de fer un esforç doble per intentar passar la ronda.
11: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
19: Bon dia.
11: Cap equip català serà cap de sèrie als play-offs.
19: Doncs no, la desfeta del Barça i el Palau amb esbroncada inclosa del públic a l'equip deixa el Barça fora dels caps de sèrie. Els play-offs de quarts de final, el millor de tres partits, queden així: Real Madrid, Tenerife, València, Surne, Bilbao, Baskonia, Penya, Yucam, Múrcia, Barça. El Barça jugarà dimarts a les 7 del primer partit al camp de l'Ucam Múrcia i la Penya dimecres a les 9 a Vitòria.
11: En ciclisme, Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia i entra als llibres d'història.
16: El danès entra al selecte grup de 8 ciclistes que han aconseguit guanyar les 3 grans voltes, la Volta d'Espanya, el Tour de França i el Giro. MotoGP, victòria de Bezzecchi, que reafirma com a líder, i Marc Márquez torna amb una setena posició. I tanquem a Roland Garros perquè Rafa Hodder i Zverev s'enfrontaran als quarts de final, i a la categoria femenina, avui Sabalenko Osaka a un quart de 9 del vespre.
10: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
20: Hola, buenos días. ¿Y ahora qué? Luis Enrique aún no había desempolvado todo el confeti de sus hombros el pasado sábado por la noche en Budapest cuando fue preguntado por lo siguiente. Hay tiempo, respondió el asturiano, según explica el diario deportivo francés L'Equipe, en la página 12, la última que dedica en una edición especial a la segunda Champions del conjunto francés. Y recuerda que el asturiano ya ha entrado en la historia del PSG y del fútbol mundial, pero quiere ampliar aún más su catálogo de récords. Está a punto de renovar hasta el 2030. El entrenador que lleva ya 3 Champions en poco más de una década. Con el Barça, la última del Barça en el 2015, con el PSG 2025 y 2026. Mientras, Thierry Henry, una de las leyendas del Arsenal, comentaba en el micrófono de CBS Sports: Luis Enrique y el PSG han transformado para siempre la historia del fútbol francés. No he visto jugar a un equipo de nuestro país así desde el Olympique de Marsella en 1990.
19: Que França és una gran potència esportiva, ningú ho posa en dubte, i més ara amb el tema del PSG. Però els francesos tenen una doble espina clavada que aviat pot tenir curació. Fa més de 40 anys que cap francès guanya a Roland Garros i al Tour de França. Yannick Noah al 1983 i Bernal Hinault en el 85 són els últims, però ara les coses podrien canviar. Arthur Fields, de 21 anys en tennis, i Paul Seixas, de 19 en ciclisme, són la gran esperança d'una afició cansada de veure com la Copa dels Mosqueters i el Tour sortien del seu territori. Enguany Fields no ha pogut participar a Roland Garros, però Seixas es veurà les cares amb Pogacar i Vingegaard en el Tour. Hi ha qui diu que és massa aviat per Seixas, però les carreteres franceses tornaran a tenir un al·licient propi. Veurem què passa.
0: Llegar, que ve de guanyar el Giro, sí, i ha aconseguit ja la triple corona. El 2022 i 2023 va guanyar el Tour, el 2025 va guanyar la Vuelta,
19: sí,
0: i el 2026 ha guanyat el Giro.
19: Sí, sí, és del club selecte de, que pot dir que ha guanyat a les tres grans, no? I aleshores, bueno, el Tour de França aquest any es presenta amb Pogacar, Vingegaard molt en forma, i amb aquest jove valor, que és Seixas, 19 anys, que els francesos estan com a bojos.
0: Un Tour de França que començarà a Catalunya, a Barcelona, que passarà per Tarragona, i per això divendres anem a fer el Què t'hi jugues des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11. Us esperem, si us ve de gust, 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ens envieu un WhatsApp per dir-nos els que vindreu, quan, òbviament, l'entrada és lliure, i passarem una bona estona de ràdio amb un especial Tour encapçalat pel Xavi Seixó, i després obrirem la Taverna dels Bojos,
19: oh,
0: amb el Cristóbal, el Tio Faja i tots els que ens acompanyaran des del Teatre de Tarragona. 606-32-72-11, si voleu venir a viure la ràdio en directe aquest proper divendres a Tarragona.
10: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
10: Arroba Què t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, què tal, com estàs?
21: Hola, Núria.
22: Què tal, bon dia, com esteu?
21: Bé.
22: Tot bé?
21: Sí.
22: Molt bé. A veure si d'aquí una estona... No, mira, ja veig que és l'estudi. Punxarem si queda aquí una estona Santi Ovalle perquè la gent vegi com de moreno ha tornat.
21: Sí.
0: Ah, enfoca'l.
22: No,
0: ara mateix.
22: Bueno, ara no.
0: Acaba de saber de la taula.
22: Quan torni ho faré.
0: Som pluriempleats aquí.
22: Fem de tot. Ha tornat. Sí, bueno.
0: Sí, sí. On has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
21: No, dies sueltos. Dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
22: Bàsicament. Molt bé, bona terra.
21: Sí. Bàsicament.
0: Has anat al Molí a menjar o no?
21: No.
0: Mal fet.
21: No, no. He anat a... com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
19: El balcó de no sé què.
21: El balcó de Sant Bar... de Cadaqués, Cadaqués, Cadaqués, ah, allà.
0: Home, mira que era fàcil, de recordar. Sí,
21: el balcó...
19: Oh, bé, macho.
21: Molt bo, molt bo.
1: El balcó de Cadaqués,
21: I sobretot he anat, ahir vaig anar al Banys Terrides de Sant Pol
22: Santi,
21: de Mar.
22: Santi, es diu el balcó de Sant Antoni, sort que l'Helena t'ajuda.
0: És que l'Helena té qualitat.
21: Però bueno,
0: sap moure's en els restaurants.
22: Balconet de Sant Antoni.
0: Es balconet de Sant Antoni.
19: No ha encertat ni una.
22: No, no,
0: saps per què?
22: Ni balcó.
1: Quan estàs de vacances, el nom...
0: Sobretot quan vas a dinar i estàs de vacances...
1: Clar, el nom...
0: Acabes sortint d'un lloc que no saps com
1: portar,
0: es diu.
1: Et deixes portar. Com ha de ser, Santi? Sensacional.
21: Que sí.
22: Dit això...
21: Por ahí.
22: I a què heu tret el tema de Luis Enrique i de si algun dia podria tornar o no al Barça? Hem preguntat, sí que flaqui, si a la gent li agradaria que algun dia Luis Enrique tornés a entrenar al Barça. La resposta és contundent. 81% sí... que Luis Enrique torni a entrenar algun dia al Barça, només un 19% diu que no.
1: Que bonic seria. És que els de la teva estat els tindríem, els encendria, però com molt bo.
0: Ara, molaria que coincidissin Luis Enrique i Mourinho.
6: I Mourinho.
1: Sí?
0: Que van estar al Barça junts, no? Van coincidir, no? Estaves tu?
1: Sí, sí.
19: Però
1: no sé si molaria
19: gaire. No crec que aguanti gaire Mourinho.
0: No. Quan vingui Luis Enrique al Barça, si és que ve, Mourinho ja no estarà al Madrid. M'hi jugaria les dues mans.
19: Jo també.
1: La de Mourinho, aquesta...
0: D'aquí a una estona parlarem del Madrid, que l'entrevista al País d'ahir porta cua, El canvi de model de propietat que vol fer Florentino Pérez s'ha convertit en el tema central de la campanya en una estona. Parlarem amb l'Héctor González, que cobreix el dia a dia de l'actualitat de les eleccions del Madrid, per saber què pensa la gent sobre aquestes propostes de Florentino Pérez. 12:33, missatges al 606-32-72-11.
21: Tot bé, tot està bé.
0: Ho he salvat,
21: Va, comencem pel David.
23: Felicitats, Luis Enrique. Ara, al Qatar Sant Germain, ni aigua.
0: Qatar Sant Germain.
23: I tema Bacales, què? Una multeta i sí, hasta que passi algú, no?
0: Passa.
23: Hasta amb això juguen en una altra lliga, aquests, senyors? Va, bon dia a tothom.
21: I seguim amb... és que Luis Enrique, evidentment, és l'àudio del dia d'avui. Va, el Sergio.
24: El proper entrenador després del Flick ha de ser el Luis Enrique. Tenim un Luis Enrique que és un mestre. Us vau fixar que hi havia un moment que l'Arsenal s'aturava al mig del camp, no pressionava al final, en 80. El PSG tampoc anava a buscar com a boig el partit per no caure en alguna contra de l'Arsenal. O a les semifinals amb el Bayern, com donava les indicacions al porter que xutés al costat del córrer perquè tragués de banda el Bayern i pressionar l'altre camp. O sigui, hi ha moments en què ets conscient de les teves limitacions i marques una estratègia d'èxit.
11: Està molt bé això del saque de banda que va al lateral, però...
0: Com?
11: Potser estem portant una mica a l'extrem això de les, de les... Jo vaig dir pijadetes a Carrusel, se'm van tirar sobre els entesos, però... Sí. Vas veure el servei inicial que va fer l'Arsenal?
0: Sí, sí, una cosa estranyíssima. Ho va explicar-te, era després o no?
11: Bim! I la tira cap amunt. A mi em volen, a vosaltres que en sabeu, quin guany tàctic et pot donar
0: no
11: això.
0: No va explicar-te, això, després?
11: No, no,
0: perquè altres, ho va fer dues vegades.
11: Tenia altres coses.
0: Sí, sí, els ho va fer dues vegades.
1: Això ho va fer el Racing de Santander la temporada passada.
11: Però
1: cada
11: què et dona?
0: Perquè no és tirar la pilota cap a l'àrea rival, perquè així vas a pressionar. O tirar-la fora perquè saquin de banda en zona defensiva i vas a pressionar. No, no, és un globus que et cau pràcticament al mig del camp.
11: Jo no, vale, vull, doncs ja
0: no
11: vull dir la paraula
0: de que tu has estat futbolista professional, tu del Mas ets analista tàctic, de què serveix aquesta tonteria?
11: No. Home, si ho preguntes així
2: ja. I tonteria, és que clar.
11: Home, salveu-ho,
2: salveu el futbol, salveu la pissarra,
11: salveu la tàctica del masterclass.
6: A veure, per mi té un...
0: Jo vaig a fitxar un entrenador que em diu que s'acarà així i automàticament queda descartat.
1: Estic molt a favor.
0: Per imbècil.
11: Però par, insistir.
0: Ja
11: també ho fa això, que l'any passat...
0: No això, sé... aquesta tonteria, no.
11: La tira, fora. Tira la bola
0: no,
11: fora.
0: No, no, no, sí, clar, perquè la tira fora. Sí, perquè saquis de banda en zona defensiva i puguis anar a pressionar la sortida de pilota rival. Encara té un mínim sentit, aquesta.
11: Safonov, totes les boles, Arteta. No, per què? Què guanyes?
0: Va, intenta explicar-ho, Àlex del Mas.
6: Per mi, va, a veure, per mi hi han mil coses més importants que això, però la de Luis Enrique és exactament
0: no,
6: el
0: no,
6: que
0: la de Luis Enrique no, la d'Arteta.
6: Vale, jo l'únic que entenc és que tinguin un duel que no sigui favorable per la defensa. És a dir, si tu
11: però
6: vas,
11: si ja tens
6: vas
11: la pilota, endarrere. Tu!
6: Ja, però si tu vas... Tu no vols perdre, no vols assumir riscos, com va fer tot el partit a l'Arsenal. Passava, no vull assumir cap risc en sortir de pilota, vale? Doncs ja partim d'això, la tires cap a dalt i l'únic sentit que li veig és que el defensa no pugui atacar aquest duel anant defensant cap endavant, vale? Amb la inèrcia de la carrera. Per tant, que sigui un duel igualat entre dos jugadors al mig del camp. És l'únic sentit que li veig, però jo coincideixo
0: Bruno,
6: que no té
0: ningú
6: li
0: va preguntar Arteta per aquesta qüestió, no? Després del partit?
3: Crec que Arteta tenia poques ganes de parlar.
6: No,
3: crec que no he vist totes les entrevistes, per exemple, que li fan a la tele. És possible que li hagin fet, jo no he vist cap clip d'Arteta explicant d'aquesta manera. Explicaven, parlàvem amb algun periodista anglès i deien que ells posen molt el focus en el fort que és l'Arsenal, als duels, a les segones jugades, i que volien marcar territori. Veiem que aquesta primera ja se l'emportava l'Arsenal i que si volia guanyar el PSG hauria de ficar la cama igual de fort que ells.
1: Sí, jo veig això, un missatge, no?, de dir...
11: Però tu creus que
1: jugarem a una cosa... No, no, a mi jo ja et dic que no vull utilitzar les vostres paraules, que són una mica més...
6: Però quasi, eh?
1: Però em sembla... I m'és igual que sigui la del Enrique, la del Racing, renunciar a la pilota quan la tinc, jo no te la compro mai.
0: Totalment d'acord. 12:37, el Barça ha fitxat Anthony Gordon, es va presentar divendres a última hora, després d'esperar una estona que se solucionessin problemes burocràtics, 8 hores. I ens va sorprendre a tots amb aquestes declaracions en un perfecte castellà.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Anthony Gordon, que després va signar samarretes i quan un aficionat li va preguntar com estava, li va respondre en català. Estic molt feliç. Per tant, veurem si triomfa o no. Jo crec que sí, que triomfarà. El que és segur és que ha arribat i ha caigut amb bon peu, perquè sap on arriba.
1: Exacte, però parla molt de la personalitat del que veurem després en el camp, segurament, no? Però quan un ja el primer dia té molt clar algunes coses, vol dir que després, ja, o sigui, si les tens al principi, és difícil que després es torci molt la cosa. A mi m'ha impressionat, però bé.
0: Oblim la del Masterclass.
11: Oblim?
0: Oblim.
11: Oblim.
5: Del Masterclass.
0: Pensava que no us n'havíeu adonat.
2: Sí, que no. Estem aquí, estem a la casa del temps. Estem...
11: Oblim.
0: Aquí tothom esperant la mínima errada, eh?
11: Has estat sublim.
0: Sí, és perquè esmorzo cada dia al bar La Palmera amb el Chen i alguna cosa s'enganxa, saps?
7: Home.
6: I tant, el Chen i l'altre, com es diu?
7: Molt bé.
0: Chen, tots es diuen Chen. Sí. Per a més, els que els he preguntat, eh? Tots es diuen Chen.
7: Bueno, no, però perquè tu penses que cada dia saludes el mateix, però no.
0: Això t'ha quedat una mica racista, eh? Targeta groga.
7: Sí, sí, sí.
0: I a la propera, vermella i al carrer.
7: Sortim.
0: Àlex, aviam, Anthony Gordon aportarà al Barça diferents coses. El primer que destaques tu és que és un jugador que et permetrà atacar els espais, i això del tempo, què vol dir?
6: El moment de l'arribada. És molt bo atacant espais, no només perquè és rapidíssim. Hem de recordar que és el jugador que marca, o que va marcar, el pic de velocitat més alt de tota la passada edició de la Champions, amb 34 km per hora. Més que Rafinha, més que Ferran, més que Vinícius, més que Mbappé.
0: El tio més ràpid de la Champions és
6: Anthony
0: Gordon.
6: El que va tenir el pic més alt.
0: 34 km per hora.
6: Sí, és molt ràpid, és rapidíssim, és més bo del que s'ha parlat tècnicament, però sobretot té molt bon tempo d'arribada. El tempo és allò que, el moment que tu esculls per arribar a l'àrea, en el moment precís per poder rematar, per no entrar en fora de joc, té molt bon tempo, ataca molt bé els espais, i això li encanta Flick. Segur, i per tant el Barça en pot treure molt rèdit.
0: Per tant, el primer punt és que és un futbolista molt ràpid, 34 km per hora de pic de velocitat a l'última Champions, el futbolista més ràpid d'Europa. Això permetrà atacar els espais. És un futbolista que pressiona molt i que té alta capacitat de repetir esforços.
6: Sí, pressiona molt bé, orienta bé les pressions, aquesta rapidesa, aquesta intensitat la fa servir per als salts de pressió, és molt bo. Té 2,2 recuperacions de mitjana per partit, que per ser un atacant és molt alta. Per exemple, Rafinha, que tots diem que és un gran pressionant, té 2,1. Per tant, això també li servirà. El Barça parteixi des de l'esquerra, parteixi des del centre, des d'on sigui, per poder-ho fer, i després que és una altra bèstia, és a dir, el que porta el Barça aquí no és un perfil diferent, sinó és que replica el mateix perfil, després en parlarem, però el mateix perfil que té amb Rafinha, amb Ferran, per tant és una altra bèstia anant als espais i repetint esforços.
0: I ja vam explicar que el Barça havia detectat que en determinats partits li faltava energia, partits d'alta intensitat, sobretot quan no tenia Rafinha, i que hi havia un informe dels tècnics del club on destacaven que el podi dels jugadors amb més capacitat per repetir esforços a alta intensitat d'Europa estaven Rafinha, Anthony Gordon i Barcolà. És un futbolista que marca gols.
6: Per mi té gol. Per mi encara no té les xifres d'un primer espasa, és evident, però per mi està en clara rampa de pujada golejadora. Les tres últimes temporades són 12 gols, 9, 17 aquesta temporada amb 10 a la Champions, i sobretot crec que té gol perquè té molta determinació en les seves accions, no? És a dir, evidentment el Newcastle no et genera tant com el Barça, però cada vegada que ell té alguna acció en la que pot fer gol, i va amb molta determinació. Per tant, això em porta a pensar que el Barça pot doblar les seves xifres.
0: I el que hem comentat abans és un futbolista que aporta versatilitat i alternatives per a Hansi Flick.
6: Moltíssima, i això és el que em motiva més del seu fitxatge, perquè si el Barça aposta per un jugador a 70 milions més variables, jo entenc que no ve aquí a ser un quart davanter, per tant serà més titular que alternativa. Si és un jugador que replica aquests perfils que dèiem, aquí em porta a pensar que potser Flick té alguna cosa al cap, que hi ha algun canvi de rol de Rafinha, hi ha alguna possibilitat de que puguem veure Lamine més per dins, amb dos extrems atacant l'espai, que li permet coses a la pissarra que no permetria, i és que jo tinc moltes ganes de veure què té pensat l'entrenador, perquè crec que alguna cosa té.
0: Ho hem comentat abans, parlant del Paris Saint-Germain, extrapolant-ho al Barça, aquest és un dels motius pels quals Anthony Gordon s'incorpora a l'equip, i un periodista alemany va dir que Hansi Flick el desitjava tant.
8: Desesperadament, va dir.
0: Que et permet alternatives a l'atac, no d'un partit a l'altre, sinó dintre del mateix partit. Jofre.
7: A mi hi ha dos coses a afegir a això del Mas, que no sé si és afegir. Una, que li tinc molta fe a aquesta decisió, crec que tant Flick com Deco, que em sembla que ens han demostrat que els hi podem fer confiança, i que si han apostat els diners que han apostat és perquè els hi convenç molt i perquè li veuen un potencial que crec que té. El preu pagat és alt, és veritat. Esperem que d'aquí temps no massa, considerem que no fos molt. I dos, que més enllà de recuperacions i tota aquesta energia, crec que és un futbolista que pel joc del Newcastle i perquè l'hem vist, el relacionem molt, passa una mica com amb Gavi, no? Que el relacionem molt amb molta energia. Són futbolistes que amb la pilota al peu tenen nivell. Sí. Té timing d'arribada, però no és un 1 contra 1 de Lamine, però és un jugador que si li dones al peu té molta capacitat, i crec que amb això farem un saltet més.
0: Sobre el preu, evidentment és alt, 70 milions més 10 en variables en funció dels títols guanyats, per exemple la Champions, però ho ha explicat el Bruno Alemany al Bar. Si vols a un futbolista de la Premier, a qui també pretén fitxar Liverpool, ell és de Liverpool, i el Bayern de Múnich l'has de pagar, i com més temps passi, pitjor.
7: Va estar al Liverpool.
0: Perquè pujarà el preu. Sí, sí, va estar al Liverpool, a l'Everton. Aquí és on el Barça, ho vam explicar la setmana passada, accelera perquè es posen alerta, ja que la família és d'allà i, òbviament, si tenen una bona proposta i els altres clubs no reaccionen, fàcilment vulgui anar cap allà. I el que va fer el Barça és esbrinar què pagava el Bayern de Múnich, quina era l'oferta del Bayern de Múnich, sabent que el jugador volia anar al Barça, van calcar l'oferta del Bayern de Múnich i se'l van emportar. Anthony Gordon, una operació que va ser, evidentment, cuinada a foc lent perquè feia temps que seguien el jugador, però negociació express perquè es va tancar ràpid.
7: Perquè se'ns el fotien.
6: Sí, exacte. Deixa'm afegir dues coses només al que ha dit el Jofre. Primer de tot, molt important això, és a dir, és un jugador, ja ho he dit, és molt més bo del que se'ns està venent perquè el veiem córrer tant que sembla que sigui descontrolat. Tècnicament és molt més bo. No estem parlant d'un virtuós, però tècnicament és molt més bo. I després, clarament, és un jugador per competir a Europa. És a dir, aquí sí on jo li veig que el Barça guanya, fa aquest pas endavant, és un jugador de ritme europeu.
0: Per cert, si el veieu físicament, ens ho va destacar el Joan Tejedor l'altre dia i per fi vaig poder posar nom a l'actor que em recordava Anthony Gordon, Bradley Cooper.
7: Sí.
0: Bradley Cooper és més guapo, però s'assembla a Bradley Cooper, tio.
7: I té un flow interessant, eh? És veritat que la roba d'ajuda per aquesta presentació que va fer i tal, però és un tio que
8: esteu
7: crec
8: sonats.
7: Que aquesta personalitat també casa.
8: Esteu sonats, però si sembla... Sembla un esmirriat, si sembla, tal com anava vestit l'altre dia a la presentació, semblava que li faltaven els
7: poca
8: colors.
7: Poca cosa. Mira,
9: li anava una mica gran, és veritat.
0: I ja que sí, ha parlat, sí. Semblava un nen.
7: Oversize.
0: El Pau Covarsí li ha preparat una carta de benvinguda.
9: Jo no puc anar gaire...
7: Senyit.
9: M'agrada l'oversize.
7: Oversize, sí.
0: Anthony Gordon. Carta de benvinguda de Pau Covarsí a Anthony Gordon.
7: Vinga.
8: Benvolgut Anthony Gordon, d'ara en endavant Antoni. Primer de tot, benvingut al Barça. A la teva presentació he vist que has entès bastant bé de què va aquest club. Ja sembles bon Jan amb aquesta cara d'escolonet que s'ha marejat a l'autobús. I que pinta que amb tu doncs ens ho passarem molt bé jugant a futbol. Dit això, Toni, no t'he vist encara, però ja t'he expedit el carnet de maulets. T'he afiliat al sindicat de llogateres i t'he apuntat a Tsunami Democràtic, això últim mes en plan broma, perquè si no corres et trauré un QR per enviar-te a l'aeroport. He vist que ja has dit que estàs molt feliç i ho has dit en català. Em sembla un bon inici, però, nano, tu no ets en Flic. Tu, en dos dies, et vull llegint Tirant lo Blanc, recitant les homilies d'Organyà i mirant Plats Bruts. Això que fan tants de mirar Merlí, ho sento, però aquí no som de profes de filosofia de 60 anys que s'ho munten amb professores de 30. I'm so sorry, però hi ha una cosa que se'n diu en relacions de poder i, my friend, you have to learn about this. Per tant, Plats Bruts, Dirty Dishes, ok?
7: Vale.
8: En algun sentit s'han ballit malament, però no seré jo qui ho canceli tot per un tang a la platja i en Ramon mirant senyoretes. En fi, Toni, sigues benvingut al Barça. Si necessites més ajuda, et presentaré el monitor de l'aula d'acollida, que es diu Andreas. És un nano molt maco, però compte quan el saludis no li donis la mà molt fort, perquè potser li trenques dos dits. Un dia li vaig dir hola així a cau d'orella, i li va caure l'orella a terra, amb l'orella es va entrebancar i gairebé se'm desnuca. Sigues benvingut al Barça, Toni, i recorda que només dient visca Catalunya no n'hi ha prou. Et falta una paraula.
0: I a tot això, el Barça intenta obrir negociació amb l'Atlético de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Ha estat intens el cap de setmana a les xarxes socials.
9: La que s'ha liat, tu.
0: Heu, suposo, llegit els missatges del community manager de l'Atlético de Madrid i s'ha fet viral un vídeo de Julián Álvarez de petit.
13: ¿Qué sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño?
14: Jugar un mundial.
13: Jugar un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente?
14: ¿Ah?
13: ¿Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito?
14: Sí.
13: ¿Y tu equipo que sos hincha?
14: River, del Barça, de Calcim, bueno, y de Argentina.
0: Diu, de River, del Barça?
9: No, esbrino...
21: Calquín, no?
9: L'Atlético no,
7: menor.
9: L'Atlético no.
8: Algú en idioma d'aquests estanys.
0: Pedro Fullana, què tal, com estàs?
15: Com va, bon dia.
0: Mira el Flaqui, com hi esté fotent a l'Atlético, No sabia que estaves tu preparat allà per respondre a l'altre costat del telèfon.
15: En Flaqué no, perdona. En Flaqué... No.
9: Tenim discussions amb el Fullana per WhatsApp. Va, discussions.
15: No, perdona.
9: Intercanvi de parers.
0: Ah, sí?
7: Pujadeta de tota la vegada.
9: No.
15: En Flaqui és d'ironia a la ràdio i l'Atlètic de Madrid d'ironia a xarxes socials.
21: L'equip era Calcín, que és d'on és ell.
0: Calcín. Mira, seria un nom bo per un restaurant. Calcín.
15: Tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
0: Què dius, Pedro, perdona?
15: No, dic que tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
9: Ah, perquè ha dit el Barça, si t'ho està deixant clar.
8: Sí.
15: No, però si jo ho tenc clar. Si jo més o manco ho tenc clar des de fa mesos. Ja des d'aquell dia que no va contestar aquella pregunta després de Champions que deia no lo sé, puede que sí, puede que no, Jo tinc clar que en Julián s'aporta de sortida la té oberta i no tenia clar quin era el seu futur. Aposto jo de que no, li estaven demanant una cosa que no anava a dir perquè ni ell mateix sabia, i jo te diria que avui tampoc sap què passarà directament d'aquest estiu.
0: Sí, això no ho sap ningú, el que passarà amb Julián Álvarez. Per què l'Atlético fa aquests missatges a través de les xarxes socials? Hi ha alguna, diguem-ne, explicació més enllà de que s'escalfi per tot el que es diu? Respon alguna estratègia o per què?
15: Bàsicament perquè l'Atlètic de Madrid està molt enfadat amb el Barça, perquè entenc que des de fa molt de mesos està xerrant del jugador, està posant tot el foco damunt un jugador que té contracte amb l'Atlètic de Madrid, que en moments determinats de la temporada, on precisament ha coincidit en les prèvies de les eliminatòries davant del Barça, s'ha xerrat molt de Julián, va xerrar Araujo, evidentment li demanen, també ha xerrat Laporta amb tota la seva candidatura de cara a les eleccions. Han xerrat molt a Barcelona de Julián Álvarez i entenen que per respecte a un altre club amb el que té contracte això no s'ha de fer. Per tant, l'Atlètic de Madrid està enfadat amb aquest tema, independentment de que també està molt enfadat amb els representants del futbolista, perquè entenen que estan col·laborant a que s'estigui xerrant tant fora del terreny de joc de Julián Álvarez el seu futur al Futbol Club Barcelona, i perquè fan una espècie de subhasta pública de cara a l'exterior. I a partir d'aquí, pues, l'Atlètic de Madrid entén que molt xerrada, oferta, firma oficial que no havien rebut en aquells moments, es veurà que hi ha gent de l'Atlètic de Madrid que pot saber que el Barça en el seu moment anava a oferir 100 milions d'euros, perquè dins el que arriba per part dels intermediaris que estan dins l'operació o que han intentat entrar dins l'operació, ja aquesta xifra més o manco era coneguda, però aquí el que hi ha és un emprenyo monumental de l'Atlètic de Madrid amb el Barça directament i amb els agents del jugador, no tant directament amb el jugador, però sí amb els agents i amb el Barça, i per això varen voler jugar, pues, irònicament, com han fet molt aquesta temporada, amb els àrbitres, amb el Real Madrid, amb tot el tema de com s'està gestionant aquest assumpte.
21: La informació que maneguem nosaltres des d'aquí de Barcelona és que dimecres hi ha aquesta reunió de la que tant s'han parlat, de part de l'estructura del club, Deco, Alejandro Echevarría, es reuneixen amb la gent de Julián Álvarez, i es reuneixen amb uns altres...
0: La gent de Julián Álvarez és Fernando Hidalgo.
21: Hidalgo.
0: Fernando Hidalgo.
21: I es reuneixen amb uns altres agents, que són Juanma López i Andy Vara, agents de Joan García, agents de Dani Olmo i de molts altres jugadors que han estat...
0: Sí, els de l'empresa Niagara Sports.
21: Correcte. Una de les agències que millor relació té amb el director esportiu del Barça.

0: que han estat...
1: els de l'empresa Niagara Esports.
0: Correcte. Una de les agències que millor relació té amb el director esportiu del Barça, amb les que més avui treballa i li ha tancat els últims fitxatges. Aleshores, aquesta empresa, Niagara, té la demanda del Barça de dir, escolta, tu que coneixes l'Atlético, que treballem amb tu...
1: Perquè Juanma López va jugar a l'Atlético.
0: Sí, i que treballem amb tu, que hem fet els dos últims fitxatges amb tu, creiem que ens pots ajudar a intentar desllorigar aquesta operació amb l'Atlético de Madrid. I aleshores reben un mandat d'intentar ajudar a dur a bon port l'operació de Julián Álvarez. Tot això amb el beneplàcit de l'agent del jugador, Fernando Hidalgo. Aleshores, divendres, crec que és divendres, Fabrizio Romano publica una oferta, publica que ja el Barça ha fet una oferta de 100 milions d'euros, que tu també vas dir que el Barça està en disposició, sí, no?, d'aquests 100 milions d'euros.
1: Sí, sí, nosaltres vam dir que el Barça volia fer una oferta d'uns 100 milions, sí, d'euros. El que no teníem certificat és si la va arribar a fer formalment, que ja he llegit a Mundo Deportivo que, sí, ho va fer. El Barça, la va traslladar per escrit.
0: El Barça, anem a fets consumats i la informació que tenim a aquesta hora. El Barça formalment, quan li preguntes has fet una oferta de 100 milions, la resposta és no t'ho dic, no volem remoure més aquest tema.
1: Aquesta és la resposta, diguem-ne, oficial.
0: Oficial.
1: Formal.
0: A partir d'aquí, les fonts que nosaltres consultem i que coneixen de com va aquesta operació, com ha publicat Mundo Deportivo avui també, confirmen que es va fer aquesta oferta dos dies després de la reunió. La reunió va ser dimecres, doncs divendres, no?, que es fa aquesta oferta de 100 milions d'euros i, pel que nosaltres diuen, no hi ha resposta de l'Atlético de Madrid, que jo crec que la resposta és la pública, els tuits de l'Atlético de Madrid.
1: És a dir, no.
0: I així
1: que era el que jo crec que ja pensava el Barça que diria l'Atlético, no a l'oferta de 100 milions d'euros. Però des de l'Atlético, Pedro, diuen si el Barça ha fet oferta formal o no?
2: No volen saber res perquè directament no valoren una oferta de 100 milions d'euros i menys del Futbol Club Barcelona. Això és la realitat i aquí hi ha la resposta dels tuits que varen viure aquest cap de setmana i un poc és la resposta pública a tot això. A l'Atlètic de Madrid hi ha gent, evidentment ja saps que dins un club no només hi ha un màxim representant, en aquest cas ja estem xerrant d'una empresa exterior com és Apollo, que és veure que sa gestió, encara que ells siguin propietaris, la manté Gilmarín, que és la persona ara mateix dins l'Atlètic de Madrid que encara pren totes les decisions i té la darrera paraula. A partir d'aquí, dins l'estructura, hi ha una secretaria tècnica encapçalada per Mateu Alemany, en aquest cas també amb una segona peça, diguem, important, encara que crec que a l'hora de prendre decisions no té molta capacitat, com és Carles Bucero, i com hi ha una secretaria tècnica completa. Dir, l'Atlètic de Madrid fa temps que saben que el Barça oferirà 100 milions d'euros. Una cosa és la formalitat de fer-ho de forma oficial amb una oferta per escrit, i l'altra cosa, el que ja tots sabem en el món del futbol. Hi ha paraules, xerren intermediaris, hi ha apoderats que xerren en nom de determinat club o de determinada persona i ja saps que t'oferiran o en quina disposició està l'equip rival. I fa temps que dins l'Atlètic de Madrid saben que el Barça pot oferir, si no hi ha jugadors de per mig, més o manco 100 milions d'euros. I ja automàticament, quan saben això, independentment de que l'oferta sigui o no formal, la resposta interna de la persona que té la darrera paraula, que és Gilmarín, és clara i contundent. Ni ho valora, no la valora. Per damunt d'aquesta xifra, entrarà a negociar l'Atlètic de Madrid? Més o manco, pareix que per 150 milions d'euros o una xifra propera, Gilmarín es podria plantejar vendre el futbolista, perquè entén que el mal cap a l'Atlètic de Madrid seria important perquè perdria un jugador que per ell és franquici, perquè haurien de veure com després has de refer tot el projecte per fitxar un jugador que el substitueixi, evidentment tindries molta capacitat econòmica, però Gilmarín no vol vendre a dia d'avui a Julián Álvarez i menys per 100 milions d'euros. A partir d'aquí, l'emprenya de Gilmarín i de l'Atlètic de Madrid amb el Barça és evident, ja ha quedat escenificat en públic. Per tant, si ha de negociar amb qualque club, crec que ho té més difícil el Barça que el resta del món ara mateix.
1: Perquè el paper de Niagara Sports, de Juanma López i Andy Vara, quin és? És a dir, l'Atlético de Madrid accepta negociar amb aquests intermediaris que, pel que has explicat, Santi Ovalle, els posa el Barça.
0: Tenen mandat del Barça, sí.
1: I l'Atlético, què diu?
2: Juanma López ha estat molts anys vinculat a l'Atlètic de Madrid perquè és el representant d'Álvaro Morata. Evidentment, és un representant que sempre ha tingut molta confiança de Gilmarín, que, de fet, és un representant que maneja gran part de jugadors o una bona part de jugadors de la cantera de l'equip matalasser. Jo crec que el Barça el que fa és que sap que Mateu Alemany té una situació complicada per part de Deco i intenta ficar un intermediari que saps que és proper a l'Atlètic de Madrid. A partir d'aquí, la resposta és la mateixa.

0: planteja perquè no és una qüestió de persones, és una qüestió de fets. I l'Atlètic de Madrid li vengui Juanma López, o com per exemple han arribat altres apoderats amb capacitat per negociar o per xerrar en nom de l'Arsenal, que s'han ficat a l'operació xerrant de l'interès del Paris Saint-Germain, que a dia d'avui no s'ha traduït amb absolutament res. És a dir, a dia d'avui el Paris Saint-Germain no és a l'equació de Julián Álvarez, perquè en cap moment ha donat una passa més enllà de gent que diu que el PSG està interessat, que pot arribar a dur una oferta de determinades condicions. A dia d'avui no hi ha res. A dia d'avui hi ha Arsenal, que és vera que ha fet més passes, ha xerrat amb el jugador, s'ha reunit amb els agents fa ja bastant de mesos i que està en disposició de fer una oferta, i que el jugador a Anglaterra, per lo que sabem, no hi vol anar. Uh-huh. És a dir, és el darrer de tots dins la llista de prioritats. El tema és que aquí el PSG, per exemple, que se xerra molt, a dia d'avui el PSG no existeix. El PSG hi ha una declaració d'intencions d'intermediaris, d'apoderats, uh-huh, que diuen que farà qualque cosa, però a dia d'avui no ha fet. Allà el Barça.
1: I serà ara mateix, un estiu llarg.
0: L'Atlètic de Madrid, en el Barça, no li vol vendre. El ara... dubte és, si ofereix una gran oferta de 150-160 milions d'euros, l'Atlètic de Madrid s'ho planteja.
1: Ho veurem.
0: A dia d'avui és l'incògnita.
1: Fullana, una abraçada forta. Pausa.
0: Que vagi bé.
1: I endreçem l'actualitat abans d'obrir la segona hora del Que t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues?
3: SER Tarragona, Ràdio Reus.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya.
5: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
8: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i en finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
9: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
10: En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus.
9: Infórmate en soloptical.com.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Es la 1:00 a.m. en Canarias. La imagen está a esta hora en la Audiencia Nacional, donde está declarando el comisario Villarejo por la Operación Kitchen. Villarejo también está apuntando al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, pero se está retractando en algunos detalles. Dice ahora el comisario que no era una operación para intervenir a Bárcenas la información que perjudicase al Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
1: Villarejo ha situado el origen de todo poco antes del verano de 2013. El director de la policía, Ignacio Cosidó, le llama a su despacho y le dice que tiene un asunto muy importante para él.
2: El propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante.
1: Y le explican que debe captar al chofer de Bárcenas. Hasta ahí todo coherente con lo que declaró en instrucción. Hoy se retracta de la mayoría. Dice que el objetivo de espiar a Bárcenas era para encontrar su dinero, testaferros y relaciones con traficantes de armas, no para encontrar y destruir las pruebas que tuviera contra el PP, en contra de lo declarado por el propio Villarejo en otras comparecencias, de sus propias grabaciones o de las anotaciones de sus agendas. Villarejo dice que si ahora cambia de versión es porque ha descubierto que hubo una reunión entre Rajoy, el emérito, y el director del CNI para destruirle ante la hilaridad de la sala.
0: Los migrantes están más sanos y van menos al médico que los españoles. Así lo apunta el Ministerio de Sanidad en su informe publicado esta mañana sobre el uso que hacen del sistema sanitario público en nuestro país. Mariela Lorido, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Suponen menos gasto para el sistema, sufren menos patologías costosas y con mayor presión asistencial, consumen menos medicamentos y padecen menos enfermedades crónicas. No son ellos los que colapsan el sistema, según la ministra de Sanidad, Mónica García.
4: La población nacida en España presenta entre un 18 y un 51% más visitas a atención primaria, entre un 32 y un 69% más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38% más enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.
3: Y la contribución de la población migrante al sistema es mayor que su atención sanitaria, señala este informe con el que el Ministerio quiere acallar los bulos y desmontar la prioridad nacional de la ultraderecha de Vox que el PP está pactando en las comunidades autónomas.
0: Mientras, los obispos españoles concuerdan con la primera encíclica del Papa León XIV, en la que cargó contra los peligros de la inteligencia artificial y contra quienes la controlan. La Iglesia española la ha calificado esta mañana de valiente, ética y humanista. Por cierto, que en Canarias, finalmente, la Consejería de Educación ha suspendido las clases presenciales en Gran Canaria y Tenerife, mientras que dure la visita del Papa a las islas los próximos días 11 y 12 de junio. Además, Consumo pretende aprobar en cuestión de meses un real decreto de menús saludables, no solo en hospitales y residencias, sino también en escuelas infantiles, a las que quiere obligar a que promuevan la lactancia materna. Marina Fernández.
5: Fruta y verdura fresca diario, frituras máximo una vez por semana y precocinados una vez al mes como mucho. Lo mismo que en comedores escolares, hospitales o residencias, con un añadido, la obligación de promover la lactancia materna, con espacios reservados a las madres y protocolos de recepción, conservación y manipulación de leche materna extraída. Lo acaba de anunciar el ministro Agustín Duy.
6: Vamos a garantizar menús saludables en una fase que es especialmente crítica, porque es cuando los niños y las niñas aprenden a comer.
5: Fuentes del ministerio apuntan un plazo de meses todavía para aprobar este real decreto, con lo que no cabe esperar que se aplique en el curso que empieza después del verano.
7: Cadena Ser. Servicios informativos.
8: 6 del matí, al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
9: Normal.
8: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
9: No pot ser.
8: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
11: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
12: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
11: Cada espurna encén la flama.
13: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
14: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
15: Carglass cambia, Carglass repara.
16: Dale, José. Venga, va.
17: Oh, na, na, na. Camila, podría andar a dormir.
18: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
9: t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
19: Una i cinc, el que t'hi jugues.
20: Ens divertim.
21: Com vulguis, eh? Per divertir-me.
19: Espera, torna'm a fer bé. Mira que hem tingut temps per preparar l'entrada de la segona hora del que t'hi jugues. És que t'has equivocat d'imitació, Bermo, si ho hem parlat a la pausa.
22: No, però ja estaria bé que m'avisessis, és el meu moment estrella del programa.
19: Li dono pas al Bermo fent una senyal i s'equivoca d'imitació, que l'han fet antes. Va, torna'm a començar bé, va, vinga, va.
9: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
19: Ara sí, va, fem-ho bé. Una i cinc, el que t'hi jugues, ens divert... Ara!
23: Exclusiva! Al tanto! Exclusiva mondiale! Sabuda d'avui mateix, fresca, fresca, fresca! Anthony Gordon! È fatto, please don't go al Barcelona! La primera!
24: Solo hago per divertirme, per divertirme, per divertirme, esto lo hago... Per divertir-me, per divertir-me, per divertir-me.
19: No m'ha acabat de fer gaire bé, Flaqui, però millor, no?, que al principi.
20: Sí, però estaria bé que m'avisessis, que no t'he dit res en aquells moments.
25: Gordon, eh? Fato, eh?
19: Ai, Seixó, aquí t'emportes per davant, avui.
20: Doncs mira, avui m'emporto la normalització que hem fet de la calor a les competicions esportives. El canvi climàtic ens porta calor extrema ja fora de l'estiu i els esportistes ho comencen a notar. Podrem posar alguns exemples de competició d'èlit, com per exemple el número 1 del món, en tenis, Sinner, a qui un cop de calor li va costar l'eliminació Roland Garros. A les altíssimes temperatures de l'Open d'Austràlia. Ahir l'asfalt del circuit de Mugello va arribar a 50 graus a la cursa de MotoGP. Alguns estudis afirmen que els ciclistes del Tour de França estaran sotmesos a temperatures extremes durant les etapes al juliol, i així podríem seguir. Això són esportistes d'èlit, però no podem oblidar l'esport de base, on milers de nens i nenes també estan exposats a la calor. No és fàcil, però s'ha de prendre mesures. Per mi la primera seria jugar en hores on el sol apreti molt menys. Per cert, la FIFA ja ha situat la recomanació de la pausa d'hidratació als minuts entre 22 i 25. Tota prevenció és poca.
19: El Mundial a quines hores hi juga?
20: Doncs hi juga, clar, ja seran hores de bastanta calor, perquè hi ha partits a les 12 del migdia, hi ha partits a les 3 de la tarda, hi ha partits a les 6 de la tarda, altres que són a les 8-9 del vespre, però clar, s'esperen temperatures altes i, com ens explicava el Vaquero, gran incidència també de les possibles tormentes elèctriques en estadis que no són coberts.
19: Sí, ja sabeu que s'atura qualsevol esdeveniment si hi ha risc de tormenta elèctrica i ho vam viure al Mundial de Clubs de l'estiu passat, on es van aturar molts partits.
20: Va ser un bon assaig de cara al que ens espera a partir de l'11 de juny.
19: Per tant, sabrem quan comencen en teoria els partits, mai quan acaben, perquè dependrà de l'amenaça de tormentes elèctriques.
20: Sí, senyor.
19: Us recordo que divendres anem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. Us esperem si voleu viure una bona estona de ràdio. 606-32-72-11. 606-32-72-11. Ens envieu una nota de WhatsApp explicant quants vindreu al directe que farem.
26: Sereu nom i cognoms.
19: I divendres 5 de juny. Divendres 5 de juny, des del Teatre de Tarragona. Xavi, on parlarem molt del tour.
20: Sí, perquè a més jo crec que ja podem dir que la persona clau per portar el Tour a Barcelona ha estat Rubén Peris, i Rubén Peris ens explicarà interioritats del Tour. I després podrem parlar amb un històric exciclista que està afincat a Torredembarra, que és Pedro Torres, que va participar a 7 Tours i va guanyar la muntanya en un Tour de França. Va guanyar el mallot de Topos.
19: Oh, que el porti, eh?
20: Sí, el que passa que l'altre dia vaig parlar amb ell i diu que l'està buscant perquè no el troba.
19: No me digues que té el mallot del campió de la muntanya d'haver guanyat una etapa i no sap on està.
20: Jo el primer que li vaig dir és porta el mallot i em va dir...
19: No entenc aquests esportistes que aconsegueixen grans fites i no li donen importància al trofeu. És el que et queda per tota la vida, el record i el trofeu.
25: El va ficar a la rentadora.
20: I després explicarem una història que els més veterans que ens estiguin escoltant ara recordaran. L'any 65, Pere Francés, que per desgràcia ja ens ha deixat, es va escapar abans de la frontera, a una etapa del Tour que acabava a Barcelona, a Montjuïc, i va estar escapat tot l'itinerari i va arribar en solitari i va guanyar l'etapa a Montjuïc. I la gent, escoltant la ràdio, sortia als carrers a animar-lo i a tirar-li aigua i tal, per tot el recorregut que va fer per Catalunya, Pere Francés, que va acabar guanyant aquella etapa, i és un dels grans records del Tour de França a Barcelona.
19: Ja sabeu que el Tour de França comença a Catalunya, que passa per Tarragona, sí, just per la Rambla Nova, per això anem al Teatre de Tarragona, perquè d'alguna manera per allà davant passarà els ciclistes de la Ronda Francesa del Tour de França aquest estiu i ja començarem a fer xup-xup aquest divendres 5 de juny al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11, 606-32-72-11. Envieu-nos a través del WhatsApp qui vindreu a compartir una estona de ràdio amb nosaltres amb moltes anècdotes del Tour i també amb la Taverna dels Bojos. 606-32-72-11.
0: Nom i cognoms i endavant. Nom i cognoms, és suficient.
19: Faràs alguna cançó divendres?
0: Algo farem, home. Què vols? Què vols? Tu vols cançó? Doncs farem cançó.
19: Home, els oients sempre ho agraeixen, no?
0: Home, sí.
19: Veure't cantant directe.
0: Home, sí. Descuida. Descuida.
19: Avui també en tenim una.
0: Avui tenim una cançó.
25: Tenim eleccions del Madrid, el Papa.
0: Avui tenim una cançó.
19: És que la cançó d'avui va sobre les eleccions del Madrid. Sí, sí. D'aquí una estona la...
0: És el que té.
19: La... que per cert, estava pensant que les cançons del que t'hi jugues, que ho rebenten a xarxes socials, a l'antena de la SER només sonen una vegada. Potser podríem reciclar-les, no?, de tant en tant.
1: Sí, això... Sí.
0: Això, benvingut.
25: Facturar,
0: el reciclatge.
25: Facturar i endavant.
1: Per cert, que hi va arribar el Papa Mòbil.
19: Ja està aquí?
1: A l'aeroport del Prat.
25: Ja està arribat.
1: Sí, sí, va arribar amb un vol, vaig estar escoltant la notícia, amb un vol, perdó, perquè
0: m'ha...
1: Va arribar el Papa Mòbil amb unes mesures de seguretat impressionants a l'aeroport i una comitiva fins on l'hagin portat, que no ho sé, però que va arribar ahir el Papa Mòbil.
19: On està aparcat el Papa Mòbil?
1: Aquest era el problema.
2: Estava voltant, però sona. Ojo amb el Papa, perquè l'arribada del Papa és el dispositiu de seguretat més bèstia de la història i ho serà fins l'any 2030, que ve el Mundial. O sigui, la que dien aquí a Barcelona amb el Papa...
19: Hi ha els comerciants i veïns del Raval preocupats per les mesures de seguretat, m'ho ha dit el Lu Martín, que és per fer un tema.
25: Apropeu-vos a veure el Papa, que us purificarà...
22: Dels pecats. Bueno, ho ha dit el Jordi Martí, el Bar, que només acostar-me una miqueta ja t'expia dels teus pecats.
0: Hi ha complement directe.
19: Teniu disponible el Bar, el canal de YouTube del Que t'hi jugues, també de Carrusel i del Diari As, el Bar, avui hem... És l'últim programa, tanca per vacances, tornarà a obrir quan comenci la temporada de clubs una altra vegada. I a la barra, el Bruno Alemany i el Jofre Mateu, parlant de jugadors del Paris Saint-Germain, de l'Arsenal, han llançat com a idea si el Barça no pot fitxar Julián Álvarez o João Pedro o algun d'aquests davanters top, que es fixi tu, Jofre, en Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain perquè no és titular, i tu, Bruno, en Gabriel Jesús de l'Arsenal.
22: Ha fet la pregunta, sí que els has dit. Si poguéssiu fitxar algun dels jugadors que va jugar a la final, què fitxaríeu? I Jofre ha dit Gonçalo Ramos i Bruno ha dit Gabriel Jesús.
25: A veure, diem Cabrasquel a tots, però jo vaig a la practicitat, al futbolista que ens pot interessar, que podem aspirar.
19: Yeah. La pedrada de Cabrasquel és del Manolo Romero, que sí. Ja fa temps que va dir que el canviaria per Vinícius al Madrid. Cabrasquel per Vinícius al Madrid.
22: Home, tindria bastantes
0: aletes. Està bé.
3: A veure, a mi m'agradaria més, per exemple, Nuno Mendes, em sembla un jugador bestial, pel lateral esquerre del Barça seria una bomba, però clar, ha començat el Jofre a parlar de Gonçalo Ramos i m'ha vingut al cap Gabriel Jesús, que és un jugador que sempre m'ha encantat, que per una cosa o per una altra, crec que molt marcat per les lesions, no va acabar de triomfar al Manchester City, el van deixar marxar a l'Arsenal i un altre cop les lesions... li estan complicant una mica una carrera que pintava realment a davanter top. No va al Mundial, per tant, i vol sortir de l'Arsenal, per tant...
19: Té 29 anys.
3: Sí.
25: Això, en aquest perfil, no? Jo crec que el Bruno va una mica en la meva línia de buscar jugadors fitxables, perquè, clar, en Nuno el volem tots, però quan val Nuno ara mateix, que val 100 quilos? Per un lateral 100 quilos no els pagarem, no? Entenem?
3: Sobretot que si el Barça no pot fitxar...
25: No, és que me mira el Santi, saps?
3: No,
2: però com vols que no em miris? Si t'han demanat entre els 22 que van jugar a la final de la Champions, no. Que escollis un jugador... Entre Dembélé, Cabrasgelia, Desiré Doué, Gabriel Magalhães, Nuno Mendes... Entre tots aquests t'han dit, escoll-ne un. I tu qui has escollit?
25: No és
2: Gonzalo, Gonçalo Ramos, tio.
3: Una cosa, Santi.
2: És que és per jugar i cadires.
3: No, una cosa.
25: És a dir, Barça, ara mateix, alguns dels jugadors que tenies a la final milloren el que tenim? Digue'm en dos que milloren el que tenim.
22: Molts.
25: Digue'm.
22: Quan siguis molt bo, jo què sé.
25: No, això, o sigui, dels centrals que hi ha...
19: No, al revés, del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal sobre el Barça.
2: Molts també, qualsevol dels centrals, qualsevol dels laterals...
25: Sí, qualsevol dels centrals?
2: Migcampistes, Vitinha, no sé... És que tu, entre Vitinha, Dembélé, Desiré Doué, Cabrasgelia, has escollit...
22: Gonçalo Ramos!
2: Gonçalo Ramos, tio!
25: Però vull un jugador que valgui poc i que ens pugui servir.
19: A vegades el problema que tenen els tertulians, Santi, és que es volen ser tan originals que es passen d'originals.
2: Però l'altre ha escollit Gabriel Jesús, que jo creia que s'havia retirat. O sigui, jo creia que estava retirat. I l'altre, entre Trossard, Magallanes, Lewis Kelly, David Raya,
3: un
2: tros de porter.
3: Ah, fitxes David Raya i Joan Quesos.
25: Vols un altre porter, també. Vols dos porters cars, tu, ara.
3: El problema amb el davanter centre és que el Barça està parlant molt que si Joao, Julián, hi ha un risc, és que el Barça acabi fitxant per 100 milions d'euros un davanter que no valgui 100 milions d'euros. És a dir, si
19: Julián Álvarez val 100 milions d'euros,
3: sí,
19: i Joao Pedro?
3: Joao Pedro per mi no. És a dir, són davanters que estan al límit de costar això. I si fitxes una tercera opció, igualment et gastes 100 milions d'euros, jo per això...
19: I Lautaro quan val?
3: Per mi bastant menys. Sí, és a dir, pagar 100 milions d'euros per Lautaro em semblaria una errada important.
25: És que jo crec que el Barça ha fet una jugada aquí, mestre, que és, com que ja n'hem pagat 70 amb Gordon, el que vingui ara sembla barat, perquè és que 70 amb Gordon no són pocs, eh? O sigui, és que es passa, però clar, ara pagarà 100 i dirà, va, 100, clar, és que com t'has de pagar 100?
3: Xollo, sí. No,
19: fins quan arribaríeu per fitxar Julián Álvarez?
25: Jo ja no em moc del que ha passat, o sigui, a partir d'ara ja me'n vaig amb un altre.
19: Home, ja, però se suposa que si fas una oferta és perquè estàs disposat a negociar i pujar-la una mica, no?
25: Jo no n'hagués pagat 100 per Julián. Jo no hagués posat 100 ja. No em sembla un jugador ara mateix que valgui 100 milions. O sigui, no, m'agradaria que vingués, però no poso 100 quilos per Julián.
4: Per mi 100 milions no ho val cap jugador, però posats a preu de mercat jo crec que Julián sí que els val. No em mouria d'aquí, eh? Jo crec que el Barça ha arribat a un punt, primer de tot, jo crec que el fitxatge de Gordon, per mi estratègicament és un cert de deco, perquè diguéssim que li resta aquesta rapidesa o aquesta necessitat que tenia el Barça al mercat i llança un missatge al mercat de dir nosaltres ja tenim Gordon, que pot jugar de nou i que per tant aquí qualsevol que vulgui venir ha de fer el pas, no? Ja no és aquella necessitat. I a partir d'aquí jo crec que el Barça està en un moment en què no és o Julián o ningú. Jo crec que ha de començar a veure certes possibilitats. A mi Julián és el que més m'agrada, per moltes coses, però no crec que hauria de ser o Julián o no hi ha res més al món.
25: Si tens 100, que per Julián no, per Joker és l'esposo.
4: Jo t'anava a dir que no. A mi
25: jo per Joker és l'esposo,
4: Jo també. A mi, ara dèieu noms, a mi el que em flipa és Doué.
25: Sí? Sí. Tant? Sí. Per pagar més diners? Clar, és que ja, ara que tens Rafinha, Gordon i Lamin, portar un altre perfil molt car en aquesta posició a mi no m'encaixa. Jo prefereixo portar una altra posició que ja la tens coberta i, clar, jo crec, si en tinc 100, poso 100 per Jokeres, però entenc que, per això deia Ramos, jo crec que per Gonçalo Ramos quan podries posar 50 i te'l pots emportar?
3: Menys, jo crec.
25: Imagina't, no? Sí. Imagina't.
3: A mi 100 per Jokeres em semblava bastant, em sembla... Jo els pagaria abans per Julián que per Jokeres.
19: Sí, sí, acaba de fer unes declaracions d'Enrique Cerezo, ara les busquem per a que les pugueu escoltar. Ha participat... ha participat en un...
25: És que ja.
19: En un workshop internacional. Va, Cerezo participa en un workshop internacional. No fotem. I ha dit que és Julián Álvarez un jugador de l'Atlètic de Madrid i que ho serà per moltes temporades més. Pues molt bé.
25: Bueno, una de la tarda encara...
19: Va, no em faci riure, Jofre.
20: Jo sóc molt pro Julián, però crec que...
2: Carme bé, no?
20: I prou.
19: Bruno, em demana el Juan de la Boca, atent sempre al programa, sí, que et pregunti per aquest jugador del Bournemouth de 19 anys, Krupi.
3: Eli Krupi, gran davanter. A mi m'agrada encara més quan juga amb un davanter centre de referència al costat. Crec que millora el seu rendiment perquè pot baixar entre línies, té una gardela impressionant, xuta molt bé des de fora de l'àrea. A nivell de moviments també molt, molt interessant, és molt jove, ve del Loguian i crec que
19: seria
3: un tros de, sí, seria un tros de fitxatge
19: com els del casino. Krupi,
20: això ho teniu preparat, no?
19: No, mira, això m'acaba d'enviar
20: el
19: Juan.
20: És un crac el Bruno,
3: No, quan juga amb Evan Nilsson, quan juga amb Evan Nilsson al costat, però normalment no reteix millor.
20: Per Krupi,
25: tot el que juga amb Evan Nilsson, tot el que juga amb Evan Nilsson se'l guanyen.
20: És un capo, el Bruno.
3: A la comparació, no?
19: Sí, és increïble.
20: Bruno, ets el millor, tio.
3: Home, no.
4: I tant.
3: A Krupi, home, si
19: no se li escape cap jugador.
3: Si no conec a Krupi, tenim un problema.
25: Pensava que anés a dir, no se li escape cap Krupi.
19: Va, un moment parlant de les eleccions a la presidència del Madrid. Abans ha parlat Lamine Yamal a la concentració de la selecció espanyola sobre la seva lesió. Lamine.
5: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. también es verdad que ayuda, que vas a jugar un mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli, entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
19: En una entrevista avui a Mundo Deportivo, el seleccionador Luis de la Fuente ha dit que creu que Lamine ja estarà preparat fins i tot pel debut contra Cap Verd.
6: Bueno, zero risc. Li convé a Lamine i li convé a la federació. No?
7: Li convé, sí, zero risc, no. Perquè estava per arribar en condicions al 100% contra Uruguai. Aleshores, espera, acabo. Aleshores, jo crec que... Bueno, crec no. L'apretaran perquè jugui el primer i Lamine, com és un mundial i és lògic, es deixarà apretar perquè jugui el primer.
6: Ja, però quina necessitat tens d'apretar-lo perquè jugui el primer partit? En una fase de grups que la superarà sense cap mena de problema,
25: ja
6: jugui més... On...
7: Escolta, que vam escoltar ja l'Herraiz al Canalla, que ho va dir fa una setmana, que va llegar al primer... O sigui, ho tenen
6: sí,
7: clar,
6: sí,
7: a la federació, ho tenen clar des del primer dia.
6: Sí,
7: llega
6: però
7: el primer partit.
6: Però que davant del mínim dubte, jo el que espero és que imperi el sentit
7: ja,
6: comú
7: però,
6: pues, per part de
7: però
6: tots.
7: Però ja estàs veient que no passarà. No,
6: vull,
7: no
6: vull,
7: passa
6: pensar, vull pensar que si juga és perquè tenen el zero risc garantit.
25: Jo crec que Lamine, el pensament de Lamine ara mateix és dir, si puc jugar els 3 dels 3, perquè per si acaso no en jugo més, com a mínim 3 partits de Mundial.
6: Però com no has de jugar més partits d'un Mundial amb el grup que tens?
25: Aquest Mundial...
19: Jofre,
25: mundial...
19: t'ha impressionat Cap Verd guanyant 3-0 a Sèrbia cap de setmana o què?
25: No, però que és un Mundial que crec que serà molt complicat per jugar perquè ja no és només el nivell de totes les seleccions, sinó
19: Sèrbia
25: és...
19: Sèrbia.
25: La dificultat que pots tenir...
19: 3-0 i va guanyar Cap Verd.
25: De calendari, la dificultat que suposa... Tot el que ve per davant.
19: Santi, que vas al Mundial tu, eh? Però comencem a preparar-nos.
25: Que
19: el primer rival d'Espanya és Cap Verd. Has de saber que ahir va guanyar.
6: Estava a la cuneta cada que és.
25: A la cuneta
19: estava. T'ha fotut una cara com dient, va guanyar amb Cap Verd ahir.
7: Però és que té l'amb Cap Verd, eh? Perquè Cabo Verde... És que jo de vegades no m'explico les coses. Consulto a comunicació de Cabo Verde.
19: Vale.
7: Dic, m'agradaria fer una entrevista amb tal jugador.
19: Ah, sí?
7: Diu, no entrevistes individuales. Cabo Verde, no Argentina, no Brasil, no. Cabo Verde.
25: Ha blindat la selecció,
7: Mira, aneu a la merda, m'entens? No entrevistes individuals, Cabo Verde.
19: Has vist com no s'ho clonica, m'emprenyo?
7: Que no s'ha vist en un altre... Bueno, mai, perquè és el primer Mundial que juga.
25: És per això.
19: Sí, Cap Verde no fa entrevistes individuals durant el Mundial.
25: Vols que t'expliqui?
7: Algú no farà, però no gràcies a la comunicació.
25: Vols que t'expliqui per què, Santi?
4: Que era igual al jugador.
25: Vols que t'expliqui per què no fan entrevistes individuals? Perquè el responsable no sap què s'ha de fer quan aquí truco, com ho faig, si és aquesta. No hi ha un blindatge, no existeix això.
19: Per cert, sobre la minya mala ha parlat Rafinha en les últimes hores. És interessant el que ha dit.
8: No Barcelona eu também tive que mudar um pouco minha mentalidade, porque quando eu cheguei eu também bati o pé, falava que eu só ia jogar do lado direito. E quando eu abri a minha mente para explorar outras coisas, foi onde eu tive tranquilidade para poder me adaptar em outras posições. A gente não pode ser hipócrita e falar que eu ia disputar de igual para igual com o Lamin, que é mentira. Que é, né, um talento absurdo e não tem muito o que falar. Então... Eu, quando eu abri a mente para isso, de ter que me adaptar para jogar em outras posições, acho que isso me ajudou bastante.
19: És una mica com Julián Messi, que va marxar perquè ja va veure que no jugaria. En el cas de Rafinha, va canviar de posició, perquè va veure que amb aquella hi hauria Lamine Yamal i que si volia jugar,
6: no,
19: millor adaptar-se a l'altra banda.
6: Abans que parlàvem de poder multiplicar les posicions a cadascun, el de Rafinha és interessant, però escolta'm, era absurd intentar competir amb Lamine, és un talent que evidentment no puc estar a la seva alçada, per tant, no em va quedar més que obrir la ment i obrir-me a poder jugar en altres posicions i m'ha anat prou bé.
25: Tant de bo serveixi, perquè realment el que és bastant absurd és que diguis jo només puc jugar d'extrem dret i ja està. Si pots jugar d'extrem dret, pots jugar d'extrem
19: esquerra. Però al principi li va costar, a Rafinha.
6: Molt,
19: que recordo
6: molt.
19: Una pregunta, te'n recordes, del Teo?
6: Sí.
19: A Rafinha dient-li on se sentia més còmode i tal, i el tio responent que ell volia jugar a la dreta,
25: perquè
19: no a l'esquerra.
25: Perquè els futbolistes prenen de model que si em faig fort en una posició és com que tinc un caché. I és, no, el que interessa és jugar i jugar bé. Vull dir que la posició és després.
4: Sí, ha estat un gest intel·ligent per part seva. Jo recordo, si no vaig errat, que Xavi va arribar a provar a Lamine a l'esquerra un partit i a la que va veure que no s'adaptava o que ell no es va sentir còmode, ja no ho va fer més, però fins i tot va fer Rafinha dreta, Lamine esquerra.
19: Per cert, sobre els davanters, Nil Solà, què tal, com estàs?
10: Hola, què tal, molt bon dia.
19: Roni Bardagi, Bonben i Barcanova?
10: Bueno, jo crec que és una de les situacions que s'han de desencallar al Barça i que la poca participació que ha tingut, el jugador més a més s'ha quedat fora del Mundial, això també l'ha afectat a nivell anímicament. Jo crec que és una de les opcions reals que acabi sortint. Hi ha diferents escenaris, el de la venda, i el de la sessió amb opció de compra. Pel que ens expliquen del seu entorn, una sessió simple no és el que vol el jugador. És a dir, el jugador vol anar a un lloc que el vulguin de veritat i que s'aposti per ell.
19: Què passa amb Roni Bardagy? Perquè el seu rendiment no ha estat dolent, tenint en compte el que va costar i tal, els pocs minuts que ha tingut, però amb la seva selecció es queda fora i diuen que és per una qüestió d'actitud, i ens arriben també detalls de que Hansi Flick tampoc està massa content de com ha acabat la temporada a nivell d'actitud.
10: És que ha acabat jugant Rashford per davant seu quan, a la dreta, quan ell en teoria era el suplent de Lamine Yamal. Per tant, alguna cosa hi ha hagut aquí.
25: I Rashford no és el referent d'actitud, tot i que no hi ha gaire cosa recriminant, no el posaries per davant de molts en actitud. És estrany, perquè és cert que va tenir un tram que semblava que ser injust amb ell per un tema de rendiment, poc que participava ho feia bé, i ha acabat molt, molt pitjor del que hem vist durant la temporada. És estrany, no sé.
22: Els darrers partits que li han donat protagonisme, sí, realment s'esperava molt més d'ell.
25: Molt més.
22: S'esperava molt més d'ell.
19: Però una cosa és el que rendeixis al camp i l'altra és que diguin que no agrada l'actitud.
22: Sí, però que no sé si l'actitud ve de que Flick esperava que es mengés el món quan li dones l'oportunitat, o que realment més enllà en el dia a dia tampoc ha estat a l'alçada del que esperava Flick.
25: També pot ser que ja sàpigues que no anava Mundial i això... t'emportes una castanya
22: això,
25: per la dinòstia
22: si
25: que baixa una mica.
22: Vas pagar 2 milions per ell, no? 2 milions i mig, doncs tot el que sigui quantificar una bona venda, em sembla que pel Barça era una operació que era un win-win, no? Perquè si fitxes un jugador per 2 milions, et rendeix i et serveix pel primer equip, has fet un fitxatge a un preu molt assequible, i si l'aprofites fins al punt de poder treure una venda per un preu superior, que suposo que serà així, doncs escolta'm.
19: Obrim concurs.
0: Vinga, va, sí, obrim concurs, perquè és que ja sabeu que estem regalant aquesta setmana una col·lecció de les guapes. Una col·lecció de les que és mundial. Una col·lecció, la dels capibares de Michel Wonder.
25: Ah, capibares,
0: de
25: casa.
0: Que es diu Wonder Goal, que són 25 seleccions sorpresa, a més amb bolis esborrables, els cromos, el clauer, les capibares, tot és espectacular.
25: Anem amb Argentina, anem amb Brasília, anem amb tot.
19: Exacte. Mira com tu saps. T'agradaria tenir-la, la col·lecció.
0: Sí. A més, l'altre dia vam fer el primer concurs de la història del que t'hi jugues per YouTube. Aviat hi tornarem. Perquè va estar guai. Va ser cutre, però va estar guai.
19: Van agrair. Els espectadors del YouTube ho van agrair. Ah,
0: efectivament. Doncs això, primer que truca, primer que s'endú...
19: Ja el tenim.
0: Wonder Goal.
19: Però no hem dit el telèfon.
0: És igual.
19: Dani, què tal, com estàs?
0: La gent s'ha de mirar.
11: Com estem? Bona tarda, bon dia, perdó.
19: Saps de memòria el telèfon del que t'hi jugues o el tens guardat al telèfon mòbil?
11: 344-1411.
19: Mira, un oient dels fidels.
11: I el dels 40-344-1411.
19: Mira... Escolta, el que t'hi jugues i els 40.
0: Ràdio concursos.
19: Perfecte.
11: Tot.
19: Escolta, en Dani, a qui li regalaries, si poguessis, una caixa de Wonder Goal?
11: De Wonder Goal?
19: Sí.
11: Pues, a veure...
19: Algú que et caigui bé.
0: Que caigui bé,
11: La meva dona, hòstia.
25: Però, sí, t'hauria de caure bé en principi.
11: Famós. Ah, no, que sigui famós, no?
0: Clar, home. No sé, que sortís amb la Miss Fuster, per exemple.
11: Hola, el monstruo, a Pau Covarsí.
19: A Pau Covarsí.
0: Hola, gràcies. Sí, jo sempre m'ha fet gràcia mossegar llapisos i bolis.
19: I a qui no li regalaries mai res? Dani, a qui no li regalaries mai?
11: Mai res. Bueno, tinc molts, però un que es fa... Florentino Pérez.
19: Florentino Pérez.
0: Pero bueno, pero es que, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué trabajas
11: porque
0: en el RF?
11: Sí.
0: ¿Trabajas en el relevo? Eres del relevo, ¿no?
19: Eres del relevo. No, és oyente del que t'hi jugues. Dani, t'emportes la caixa Wonder Goal amb tots els bolígrafs, que són esborrables, és xulíssima, per la teva fidelitat al que t'hi jugues. Gràcies, no penges, que l'Helena et demana les dades, d'acord?
11: Gràcies.
19: Que vagi bé.
0: Que maníaco.
19: Abans de la pausa publicitària, Anton Meana, què tal? Muy buenas.
12: Muy buenas. Mira, escuchamos si te parece Eric García. Pregunta Ferran Martínez, compañero del Mundo Deportivo.
13: En esta selección, ¿qué diferencias has visto respecto a la última convocatoria? Y sobre todo, ¿cómo has vivido tú estos 4 años prácticamente desde que quedaste fuera de la selección?
14: Bueno, personalmente han sido 4 años que han cambiado muchas cosas, ¿no? Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que lo encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero bueno, creo que me he ido adaptando muy bien. Ganando polivalencia, al final creo que es algo muy importante y gran parte de la porque estoy aquí. Y al final el tema del grupo aquí creo que muy parecido, creo que hay un ambiente muy bueno y el nivel de los jugadores pues tampoco vamos a descubrirlo ahora.
12: Muchas preguntas sí que para Eric García, no sé si quieres escuchar alguna más o
19: porque hoy es una especie de media day, ¿no? Donde van pasando los jugadores y podéis ir hablando con ellos.
12: Sí, correcto. Rodri, Oyarzábal, Mar Pubil, Grimaldo y Eric García son los que van a atender a la prensa hoy. Estamos ya en el último tramo con Pubil, que está con la zona de prensa escrita, y Eric, que está ahora con las teles. Y aquí estamos escuchando diferentes reacciones. Ha hablado Rodri sobre Lamín, lo escucharemos en breve. Y ya ha terminado el entrenamiento. Por cierto, sigue entrenando bien Lamín Yamal, no al 100% con el grupo, pero sigue entrenando bien. Y dan por hecho en la federación que podría incluso jugar el primer partido, ¿eh? Si quisiera De la Fuente, que tiene pinta que está cortando plazos y sin forzar nada, pero parece que podrá estar bien para los primeros entrenamientos del equipo la semana que viene ya en Chattanooga.
23: Rodri Edita y de Lamín Yamal.
9: Bueno, muy tranquilo. Yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión. Está completamente recuperado. Creo que en estos días entrará ya con nosotros. Y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo. Tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo, y le veo, como siempre, fantástico.
23: Rodri sobre Lamine Yamal, Poca presión le poten a sobre Lamine Yamal. Tiene ya un rol distinto, ya es la estrella del equipo y tiene que proyectarlo en el campo. Y ahora a corre, ahora sale y corre.
12: Es que lo es, es que lo es, sí, es la estrella de este equipo.
15: Qué expresión. No, sí, existe, es lo precioso.
23: Es la estrella y se percibe, Tú que estás siguiendo ya la selección española.
12: Sí. Y aparte aquí hay mucha prensa internacional que viene para un día y que vienen a ver a Lamine Yamal o a preguntar por Lamine Yamal. Y sí, se va a notar muchísimo en un país tan de ídolos como es Estados Unidos. Van a querer ver en directo al futbolista del momento, que es Lamine Yamal.
22: No és l'estrella de la selecció espanyola, que evidentment ho és. És una de les estrelles de les estrelles que jugarà al Mundial.
15: Claro,
22: sí.
15: Claro.
12: No os podéis imaginar la cantidad de camisetas de Lamine Yamal que hay por Madrid.
22: Sí.
12: O sea, es una locura. O sea, camisetas de Lamine Yamal del Barça hay alguna, muchas, pero de la selección, una barbaridad. Yo a Carlos le compro de Lamine Yamal, que me parece que es.
23: ¿Has comprado la camiseta de Lamine Yamal a tu hijo?
12: Sí, claro, hombre, es que es el año de ganar un Mundial y el mejor del equipo es Lamine Yamal. Y, bueno, y ojalá que se pueda conquistar este Mundial con Lamine en plan estrella. Y aquí ya te digo, han salido Rodri, Pubil, Eric García, Oyarzábal y Grimaldo, y al margen de preguntas varias del Mundial y de lo que va a ser, todo el mundo pregunta por un futbolista, Lamine Yamal. ¿Cómo está? ¿Qué esperáis de él? ¿Cómo lo vais a ver? Es un monotema.
15: Yo también pregunto por él. ¿Y cómo está? ¿Ya come? Yo también pregunto, ¿ya come? ¿Come nuggets? ¿Come suficiente? ¿Come bien? ¿Hay hamburguesas para él? Porque tiene que haber hamburguesas para mi hijo, perquè al final tiene que estar bien animado.
23: Perquè una maldat, Santi, sabem ja si li han aixecat el càstig al pare de Lamine Yamal i podrà anar al Mundial o no?
16: Tens la càmera davant, Santi?
15: No, sí. ¿Puedo ir o no?
17: Amb la resposta. Pots anar-hi.
15: ¿Me dejan?
23: Pero te tienes que portar bien.
15: Bien, tengo que portar bien.
23: Tienes que portar bien.
25: La freidora no...
23: Antón, gracias. Bueno, aguanta un momento si puedes, ellos. No sé si puedes, que ahora hablamos de las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
12: Sin problema. Aquí me quedo.
23: Jofre, Alex, gracias.
16: Un placer. Un abrazo.
18: Ser Tarragona, Radio Reus. En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
21: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
26: Qualitat i rapidesa. Som a Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Tortosa, El Vendrell i Benicarló.
21: Un diagnòstic de qualitat a prop teu.
26: Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
27: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A58 del polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
28: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
18: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: poder recuperar la cançó de Florentino Pérez a les xarxes socials del que t'hi jugues.
1: No sabes quan empieza, quan acaba la frase. Esta canción está mal hecha.
0: Demostració de que les interpretacions del Bermúdez són en rigorós directe.
2: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
0: Ho dic perquè té valor, Flaqui, li
3: no
0: donem l'opció de gravar.
3: Ell no vol.
0: Si vol, i prefereix en directe se'n perquè diu que llavors queda millor.
3: Correcte.
1: No, és que és mucho mejor en directo.
0: Al Palau l'hauran ahir xiulada a l'equip i a Xavi Pascual per la derrota contra el València Bàsquet que deixa el Barça sense el factor pista als play-offs pel títol. Ja sabem quins seran els enfrontaments. Madrid, la Laguna Tenerife, UCAM Murcia-Barça. Per tant, si el Barça guanya, s'enfrontarà previsiblement al Madrid. I per l'altre costat del quadre, València Bàsquet, Surne Bilbao, Baskonia, Joventut. La xiulada. Tu vas estar al Palau, Saissó.
3: Sí, sí.
0: I què?
3: Bueno, va ser una tarda d'aquelles realment estranya, perquè el Palau, doncs, bueno, ja s'està emprenyant de debò, diguem-ho així, perquè el tema s'està enverinant. Primer que haig de dir que a la llotja només havia Cisco Pujol com a directiu del Barça. Sí que estava Odinoli, sí que estava Trias, sí que estava Navarro, sí que estava, doncs, Mario Bruno, però com a directius del Barça només Cisco Pujol. Ho dic perquè el partit d'ahir era molt, molt important, després de la roda de premsa del dijous de Xavi Pascual, i Cisco Pujol estava allà en solitari. Aquesta xiulada que hem escoltat és tant per la manera que va ser de la mitja part com del final del partit.
0: És que el Barça va perdre de 25.
3: Això mateix, 77-102, però a més és que va ser un bany absolut del València, una falta d'actitud, excepte diria jo, de Toko Senghelia i Joel Parra. La resta, doncs, semblava que, en fi, que no sé, que no estaven al partit. Va haver una xiulada monumental a Billy Hernán Gómez en un canvi, monumental, la xiulada. Va ser l'únic canvi que va ser xiulat, però molt gros. I, bueno, doncs, el Barça que perd el factor camp, és a dir, ni l'objectiu aquest del factor camp, sinó que acaba cinquè. I podem escoltar dos àudios de Xavi Pascual a la roda de premsa. El primer va ser tot just començar la roda de premsa i així és com catalogava el partit.
4: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
3: Bueno, això és el que deia Xavi Pascual, i després, lògicament, li van preguntar, bueno, què li sembla les repercussions, tot el soroll del públic, no? Les xiulades a l'equip, i això és el que va dir Pascual.
4: Per suposat, avui ens mereixem totes les crítiques del món, tots hem estat horrorosos. És un partit que per oblidar, que hem jugat aquí al Palau. Ara sempre ens passa una mica igual. Portàvem, si no m'equivoco, 21 dies sense venir aquí, i quan venim, ara que la cosa se'ns torça una miqueta, ens venim a baix, i mentalment ja ho hem demostrat diverses vegades. Aquí al Palau ens ha passat 4 vegades, si no m'equivoco.
3: Bé, hi ha diverses coses a dir de la situació. En aquest moment, Joan Carles Navarro continua sent el director esportiu. Dic continua sent perquè podria ser imminent, fins i tot no acabar la temporada, però de moment continua Navarro. Dic que el fitxatge de Xavi Pujol, ja ho vam comentar, actual secretari tècnic del Baskonia, i en el seu moment l'home que va construir també el Baxi Manresa, està pràcticament lligat. Veurem què és el que passa amb Navarro, que té contracte fins al 2028, i clar, doncs, o se l'ha de recol·locar o se li ha de pagar el 1,2 que li deu el club a Navarro fins que acabi el contracte, no? És a dir, veurem què passa. I després, amb el tema tècnic, guanya força. Recordaràs que en el seu moment sí que vam parlar de Joan Peñarroya i vam dir, Joan Peñarroya, doncs mira, al final va acabar sent entrenador. Ojo al tema Òscar Orellana.
0: Òscar Orellana,
3: que és el segon de Pascual,
5: que
3: va dirigir 3 partits i els va guanyar els 3, no és per dir-ho, però que jo vaig a dir aquí que és una

0: molt gros. Semana electoral y va a ver el Barça,
1: es
0: el Madrid de fútbol juvenil.
1: Es que pero escucha, que llegó a Valdebebas porque puso el GPS.
2: Sí, sí, no.
1: Porque no sabe dónde está, ¿eh?
0: Sí, sí, es muy fuerte.
1: Es que es acojonante.
0: Pío Faja, nos vemos el viernes, ¿eh?
3: 16.
0: Hablamos esta semana, pero nos vemos el viernes.
1: Esto es una broma, sí.
0: Hombre, que faltan 3 minutos y Saixó tiene derecho a su sección para terminar el que te
1: llueves. Espero y acabo mi vómito en hora 14.
0: Sí, seguramente Bofi aguantaría.
1: Me dijiste que iba a empezar una sección nueva.
2: Sí,
0: ahora se lo proponemos a Joan Bofi. El divendres al Teatre de Tarragona estarem a fent el que t'hi jugues amb el tio Faja, el Cristóbal, tota la gent de la taverna. 606-32-72-11 si voleu venir a viure l'experiència en directe, eh? 606-32-72-11 està a la furgoneta el tio Faja. Gràcies, Marquès, adiós.
1: Os quiero.
4: Tres tocs i el Saixó.
5: Tiqui-tiqui, miau-miau.
2: Bueno, ahir el Arsenal, tot i perdre la final, va fer una rua.
6: Sí.
2: Perquè va celebrar la Champions.
6: Sí.
2: No estaven els jugadors massa...
6: La Lliga.
0: Que és com una Champions per ells.
2: Sí, exacte. I en el carrusel no es va quedar massa clar si havia poca o molta gent en aquesta rua.
7: Y hoy se ponen a celebrar por las calles de Londres, se ponen a celebrar la Premier.
8: No había nadie.
9: Es que muy poca gente.
7: Bueno, Pablo Montaño, que estaba por ahí. Hola, Pablo, ¿cómo ha sido eso?
10: Ha confirmado la Policía Metropolitana de Londres que se han superado el millón de personas en el norte de Londres en las calles celebrando el título. Se espera incluso que llegue al millón y medio de personas.
2: El que va passar és que el carrusel van veure les imatges de quan sortia l'autocar i hi havia molt poca gent, quan sortia del camp. Però clar, després es veuen imatges de moltíssima gent, però després ho van aclarir. Va dir, no, és que clar, hem vist les imatges del moment que surt l'autocar. No passarà. Llavors, escolta, és humor negre, això que farem ara. Un seguidor argentí, ja veterà, que diu que li diuen el Lady D. Li diu, me llaman Lady D. És una mica humor negre, una mica sinistre, però per què li diuen Lady D?
11: Humor negro de fútbol.
7: Sí. Por favor.
11: Jugando al fútbol me decían Lady D, pues estaba muerto antes ahí del túnel. No.
2: Per l'amor, abans de sortir del túnel.
0: Que bèstia.
2: És una mica bèstia, ja he avisat. Per què li deien aquest senyor al Lady D? No em dóna temps a segon.
0: Gràcies per escoltar-nos. Ara, l'actualitat informativa, hora 14. Adeu.
2: Adeu.
12: ¿Qué te jugas?
13: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts guarda silencio y el PNV no se mueve de su posición tras escuchar los nacionalistas la última oferta de Feijóo. El líder del Partido Popular da un pasito más para lograr su respaldo en una hipotética moción de censura que Feijóo quiere impulsar ahora con un único objetivo, convocar elecciones inmediatamente. Feijóo, esta mañana en Telecinco.
15: ¿Yo qué ofrezco? Decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Decencia y elecciones.
14: Es decir, una moción instrumental y una convocatoria electoral que el PNV y Junts han reclamado insistentemente a Pedro Sánchez. El PNV, que calificó también, recordemos, de irresponsable la presión que está ejerciendo el Partido Popular estos días. Sánchez, mientras tanto, insiste en agotar esta legislatura y ha reunido esta mañana a los suyos en la calle Ferraz, reunión de la Ejecutiva, para levantar el ánimo a la tropa desmoralizada por el caso Zapatero o por el caso Leire. El PSOE insiste en la limpieza de la formación y su portavoz, Montse Mínguez, ha señalado que la salida de Cerdán fue el punto de inflexión entre el viejo y el nuevo PSOE. Estamos en Ferraz. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la que ha sido la primera rueda de prensa aquí en Ferraz tras la entrada de la UCO la semana pasada, la portavoz del PSOE ha defendido que no tienen nada que esconder y que ya actuaron hace un año cuando expulsaron a los dos secretarios de organización en los que habían confiado el partido.
17: No le tenemos miedo a la justicia. En este partido hace un año se tomaron unas medidas. El secretario general incluso pidió perdón, hicimos cambios internos. Por lo tanto, estamos en unas buenas manos, estamos en un momento de implementación desde hace un año a esta parte, en un nuevo PSOE,
16: Sobre la última oferta de Feijóo a los socios para impulsar una moción de censura, avisa Domínguez de que el PP no está en condiciones de ofrecer ninguna regeneración.
14: Ahí media, nos detenemos en la larguísima crónica de tribunales que nos deja este lunes en el juicio por enchufismo al hermano de Pedro Sánchez. El tribunal le ha retirado esta mañana uno de los delitos porque habría prescrito. En Madrid, la otra gran causa es el juicio a la cúpula de interior del PP en la llamada Operación Kitchen, la trama político-judicial en la que hoy hemos escuchado al comisario Villarejo y al máximo mando policial en tiempos de Mariano Rajoy y Eugenio Pino, que desmiente lo que sostuvieron la semana pasada Fernández Díaz o Francisco Martínez, su número dos en el ministerio. Pino y Villarejo señalan directamente a un cargo político como el origen de toda la trama, Cosidó o incluso el expresidente Rajoy.
3: Del propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante.
14: Escucharemos a partir de 12:30 al senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, entrevista en la SER, le preguntaba a Encinas por Donald Trump y por la guerra de Irán.
6: Es un error porque nosotros fuimos en la guerra con información falsa, con la información del gobierno de Israel y otros amigos en esa parte del mundo. Usó la información de esos países y no la información de la inteligencia de los Estados Unidos, que es el mejor del mundo.
14: Fuimos a la guerra de Irán con información falsa. Gallego cree que la posición política que ha mantenido España es la correcta. La entrevista completa la tenéis en la portada de cadenaser.com. Y, por supuesto, sonido del día, los primeros de la PAU, los estudiantes de Madrid y de Guadalajara, que han sido los primeros en estrenar las pruebas de acceso a la universidad de este año.
8: Y he leído Hispanoamérica y he dicho, sí, venga, ¿qué es esto? Luego que sí, la frase, he visto ahí tres verbos.
9: Estaba muy nerviosa ayer, muy muy nerviosa, pero ya vais notando.
18: Esperemos que bien, vamos, a ver, hemos estudiado todos lo que hemos
14: ahora
18: podido.
14: Ahora toca horario de la comida. Para esta tarde queda la prueba de filosofía.
13: Hora 14, con Javier Casal.
14: 2:04, vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con la noticia de impacto de las últimas horas, las reacciones y las consecuencias de lo ocurrido ayer en Valencia, la agresión de un policía a una manifestante y la protesta educativa de la Comunidad Valenciana. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario contra este agente que golpeó por la espalda a una maestra jubilada que cayó al suelo rompiéndose la nariz. La víctima ha presentado ya una denuncia y este hecho ha sido una de las principales críticas en las protestas que continúan en la Comunidad Valenciana en esta cuarta semana de huelga educativa. De momento, las posiciones para un acuerdo siguen alejadas. Además, hoy empieza la campaña nacional contra los incendios forestales después del nefasto verano que se vivió el año pasado. En los primeros 5 meses de este año se han declarado 127 incendios, el triple que en el mismo periodo del año pasado, y hoy están en riesgo extremo, Casal, una zona importante del centro-sur del país y buena parte del Cantábrico.
14: Pues vamos con eso, con el tiempo, calor, pero ligero alivio en los termómetros. Jordi Carbó.
20: Temperaturas más bajas esta semana que la anterior, pero aún así con calor la mayor parte del tiempo. Hoy, sobre todo, en el Valle del Guadalquivir, con máximas cercanas a los 40 grados, en la mayor parte del interior de la península, máximas de 30 a 35, donde menos subirá la temperatura en el Cantábrico, máximas de 20 a 25 grados. En el Mediterráneo, más humedad, eso va a hacer que aumente la sensación de bochorno. Y también esta tarde esperamos alguna tormenta muy aislada en el Pirineo más oriental. Mañana las temperaturas más altas las tendremos en el sudeste de la península.
14: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
13: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
21: No fer cap hora extra. Els metges canvien d'estratègia en la seva protesta per demanar més mans i acabar amb les guàrdies 24 hores. Un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals catalans ja s'hi han adherit i la Generalitat avisa que això afectarà les llistes d'espera.
22: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat. A curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
21: De seguida parlem amb una anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge per saber com s'està notant això als hospitals. Comença la campanya de la fruita i Lleida es prepara per rebre 1 miler de temporers. Per primera vegada es preveu que la gran majoria pugui treballar gràcies a la regularització del govern espanyol. L'Ajuntament obre una oficina municipal perquè tots tinguin feina i també un alberg i la fira perquè tots tinguin un sostre on dormir.
23: Tenim el pavelló 3 de fira de persones que no tenen contracte laboral i han arribat, evidentment, amb motiu de campanya. Aquí es faran serveis, com dic, de pernoctació, el servei de manutenció, el servei de menjador i de dutxes d'higiene.
21: El tràfic de drogues estaria al darrere del tiroteig d'ahir a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda. Els Mossos continuen buscant els autors, avui que hi ha 2 detinguts per un altre tiroteig a Tordera, que tindria relació amb un narcoassalt. Tot això en un dilluns en què anirem a Llafià, a Badalona, el lloc exacte on s'hi ha rodat un dels anuncis més famosos del Mundial de Futbol. És el que hi surten Bad Bunny, Messi o Lamine Yamal. Parlarem amb alguns dels veïns del barri.
1: Había mucha expectación, había mucho, mucha cámara, mucho movimiento.
4: Para nosotros fue maravilloso porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho. Todo el equipo de electricidad, de montaje, todos, todo lo que es el equipo.
21: De seguida ho escoltem, avui que comença una setmana en què la calor ja afluixa. Jordi Carbó.
20: Aquesta setmana no farà tanta calor com l'anterior, però tot i així encara tindrem temperatures altes, sobretot avui i demà. Aquesta tarda les màximes entre els 25 i 30 graus a la major part de Catalunya, però més humitat que els altres dies. Arran de costa i al litoral augmentarà la sensació d'aixafogor. Les temperatures màximes a les valls del Pirineu s'aproparan als 30 i a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, passarem amb facilitat dels 30 graus de màxima. Molt de sol, nuvolades al Pirineu, amb alguna tronada al més oriental, sobretot al nord del Ripollès. També durant la tarda fins la nit, la marinada bufarà de moderada a forta. Aquesta nit hi haurà alguns núvols, quatre gotes tan sols, i demà en general el temps serà setmanal d'avui. A partir de dimecres la temperatura baixarà de manera apreciable.
21: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
21: Què tal? Bona tarda. Fa temps que demanen més personal i acabar amb les jornades maratonianes i també les guàrdies de 24 hores que, molt sovint, han de fer més d'un cop per setmana perquè no hi ha més mans. Fa mesos, des de l'octubre, que fan vaga, 11 dies concretament, i res, tot segueix igual. I fa temps que els metges denuncien que si es limitessin a fer les hores que estipula el seu contracte, el sistema sanitari col·lapsaria perquè s'aprofita de la seva vocació. I com que amb les vagues no els han escoltat, ara han decidit demostrar-ho. Fan les seves hores i res més.
5: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. La gent té molt clar que una persona, com us deia, un exemple prototípic, una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any, no pot més.
21: La protesta es diu Ni un minut més, l'impulsa el Sindicat Metges de Catalunya, el majoritari al sector, amb qui la Generalitat no s'ha reunit ni una sola vegada en tots aquests mesos. Ferran Dalmau, des d'avui hi ha com a mínim 110 serveis d'una trentena d'hospitals catalans als que els metges ja deixen de fer hores extra i la Generalitat avisa que això afectarà a les llistes d'espera.
10: Els metges han decidit començar una protesta basada en complir el seu horari establert. Ho han començat a fer en 27 hospitals, entre els quals el de Bellvitge, Vall d'Hebron o el Trueta de Girona. En una entrevista a 3CAT, el director de CatSalut, Alfredo García, ha admès que els preocupa l'afectació que pugui tenir.
24: Són quiròfans, per exemple, de cataractes, no? Són quiròfans que es fan per la tarda normalment. És activitat extraordinària, activitat complementària, fora de l'horari laboral. Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat. A curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
10: Assegura que s'han fet més de 20 reunions prèvies a aquesta protesta, però el principal sindicat, Metges de Catalunya, diu que amb ells ningú s'hi ha reunit.
21: L'Irene Vermell és anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i ens pot atendre a aquesta hora, a l'hora 14. Irene, què tal? Molt bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
21: Avui tu has decidit que fas les hores que et toquen i una més. Això què vol dir a la pràctica? Quina hora marxaràs avui cap a casa? Quanta estona més d'hora del que normalment sols plegar?
25: Bueno, és que tampoc es tracta de que pleguem abans. El que fem en forma de plenada, veritablement, és com una segona jornada. És com si féssim la feina de dues persones, no? Són dos blocs de feina, ja sigui a consultes externes o amb una programació quirúrgica. Llavors, jo en aquest cas, doncs avui que treballo a la tarda de forma habitual, podia haver treballat també al matí i no ho he fet.
21: Clar. Això què implica, per exemple, per la resta dels teus companys a l'hospital? Avui l'organització és diferent? Hi haurà pacients que no podran ser atesos?
25: No exactament, perquè vam avisar amb temps ja perquè no es programés aquesta activitat, perquè volem causar sobre els pacients el menor impacte possible. És a dir, el que passa ja a partir d'avui és que l'hospital, tota aquesta activitat de més, ja no la programa.
0: Això, per exemple, sí que pot passar. A vegades molts de nosaltres també pensem, avui faré les hores que em toca i no faré més, però sempre a vegades quan doncs, hi ha aquell pacient que sempre vols atendre, sempre al final, jo suposo que als metges us passa més, la feina us acaba estirant perquè la vocació pot. Això, veieu que és fàcil de sostenir en el temps, que podreu anar complint aquesta reivindicació que teniu, que és fer les hores que us toca?
25: Doncs a veure, és difícil, perquè com bé dius, la nostra vocació ens ha portat anys i anys a arrossegar aquesta... És la meva hora, però encara em queden coses per fer. O mira, és que ahir va haver-hi molts ingressos i jo els he de veure tots. És una decisió que és difícil, que no és senzilla, que tot i que hi ha companys que porten anys intentar-ho solucionar, doncs no ens sortim. La part quirúrgica, que som els primers que ens hem plantat, potser ho tenim una miqueta més fàcil, perquè és una feina molt, molt estructurada, amb un temps ja molt concret i molt previst per cada cirurgia, i que també està com molt controlat, no? És a dir, ningú pot posar dos pròtesis de genoll al mateix quiròfan a la mateixa hora, però no entenc per què sí que es citen dos malalts o més a la mateixa hora en una consulta. Tenim aquesta forma diferent de treballar, que ens facilita que, doncs, avisant que no farem aquella feina, doncs no es programi i ja està.
0: Fa temps que ja heu fet diverses vagues, des de l'octubre, 11 vagues que segueix sense canviar res. Les hores extres són el pitjor?
25: No són el pitjor de la nostra feina, del nostre dia a dia, però ens hem adonat, seguint la iniciativa d'altres comunitats autònomes, que és una forma de fer pressió, no? De pressionar amb una cosa que sí que se suposa que li importa al Departament de Salut, que són les llistes d'espera. És una forma de fer pressió a veure si per fi s'avenen a trobar-se amb els facultats facultatives de Catalunya per a solucionar el problema, perquè, com acabes de dir, portem molts mesos de mobilització, són 11 jornades de vaga, amb setmanes senceres de vaga a nivell estatal, I no en tenim cap notícia del departament. Ni es fan més les espera. No s'han pronunciat, no venen a les mediacions del Departament de Treball que fem abans de cada jornada de vaga. La desídia és tant que ja no només com a treballadora, sinó que com a usuària del sistema de salut pública estem amoïnats.
0: Doncs agraïm molt a Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, que ens hagi atès avui i ens hagi explicat doncs, aquesta iniciativa que comença avui als hospitals. Moltíssimes gràcies.
25: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, doncs on sí que hi ha hagut negociacions, hi ha hagut acord, o almenys un preacord és amb els professors. Divendres a la nit la Generalitat tancava aquest preacord amb els sindicats, també amb el majoritari, amb USTEC, i avui els docents doncs, ja estan començant a votar si validen o no aquest acord. En la pregunta plantejada per USTEC, si es vota que no, també es vol dir que s'està disposat a anar a una vaga indefinida. Els sindicats majoritaris han desconvocat les aturades fins dijous, que és quan es coneixerà el resultat, però sí que n'hi ha alguns de minoritaris que mantenen la protesta. Algunes assemblees, per exemple, de professors de Girona, al Bages, que no hi estan d'acord i avui han decidit mantenir la protesta.
2: Ens volen engatussar amb un sou, amb un augment de sou que no hi estem d'acord, o sigui, a mi que no me toquin el sou, que ens posin més recursos. Jo vull una persona més al meu costat que m'ajudi.
7: Sí, nosaltres fa dies que diem que no és un tema de sou, aquest acord tornen a ser engrunes per nosaltres.
13: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: A Lleida avui ha començat el dispositiu per atendre i allotjar tots els temporers que arriben per participar a la campanya de la fruita i evitar que dormin al carrer. S'espera que n'arribin un miler en la primera campanya que arriba amb el procés de regularització del govern espanyol en marxa. I això, segons l'Ajuntament, farà que la gran majoria pugui treballar a diferència d'anys anteriors. Ens ho explica des de Lleida la Maricel Benavarre.
11: Dels temporers atesos per la paeria l'any passat, que també van ser un miler, uns 400 no tenien papers i, per tant, legalment no podien treballar. Enguany, amb la regularització extraordinària, es confia en que la major part sí que ho puguin fer. I si no en la fruita, en altres feines que tinguin vacants. Per això s'instal·larà una oficina municipal d'ocupació que els buscarà alternatives. Carlos Enjuanes és el regidor d'Acció i Innovació Social.
12: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
11: El dispositiu comença avui amb la posada en marxa d'una oficina única que gestionarà les arribades dels temporers que seran allotjats a la fira mentre busquen feina o bé en pisos municipals de lloguer si ja tenen contracte. La setmana vinent obrirà un allotjament a l'Horta amb 32 places que també seran per als temporers que ja tinguin contracte de feina.
0: Justament avui hem conegut un informe sobre migració i mercat laboral encarregat pel govern espanyol que conclou que per fer una mateixa feina
21: un migrant cobra un 30% menys que una persona nascuda a Espanya quan acaba d'arribar. Sobre aquest impacte de la migració al mercat laboral i també el seu efecte als serveis públics n'han parlat els representants de les principals patronals i sindicats de Catalunya, Oriol Soler.
3: Per una banda, els empresaris reconeixen que sense la immigració se'ls cau la paradeta. Josep Sánchez Llibre, Foment del Treball, i Antoni Canyete, de Pimec.
6: Els empresaris necessitem, com l'aigua que bevem cada dia o com l'aire que respirem cada dia, de la immigració. El debat sobre la migració no existeix o no hauria d'existir.
3: Però els sindicats retreuen que precisament les empreses precaritzen aquests treballadors posant-los a convenis que no toquen. Belén López, Comissions Obreres.
8: I això és tan fàcil com sentar-se a negociar convenis col·lectius que garanteixin uns salaris dignes, no fer un ús absolutament fraudulent d'algunes subcategories professionals per ficar-ho tot, i ho podem dir clar d'alguns sectors com l'hostaleria, on tothom és ajudant de...
3: Per la seva banda, Camil Ros d'UGT ha criticat també la contractació en origen que fomenten les patronals, equiparant-la amb l'esclavisme.
15: Perquè sabeu qui va inventar la contractació en origen? Colón i aquests, no? Que a partir del 1500 també anaven a contractar en origen els països d'Àfrica. Permeteu-me la comparació bèstia.
3: Empresaris i sindicats han coincidit malgrat tot en que cal donar feina de qualitat als immigrants i facilitar la seva inclusió a la societat catalana.
21: I la llei per prohibir la compra especulativa a Catalunya va per llarg. Recordareu que Comuns i PSC van pactar que ara l'estiu ja seria una realitat, però això es va dir al febrer i ara, sense la pressa dels pressupostos, l'escenari és un altre. Esquerra i la CUP també es volen implicar per elaborar el text definitiu, però sobretot també s'implica el sindicat de llogaters que, segons ha pogut saber Cert Catalunya, havia trobat molts forats en aquell text inicial de Socialistes i Comuns. A la pràctica, aquests forats haguessin fet que qui volgués es pogués saltar la norma. Oriol Soler, sobretot el que es buscarà amb aquesta nova llei que s'està redactant és impedir que es puguin revendre els pisos a un preu superior en molt poc temps o que no es puguin acumular pisos en zones tensionades.
3: El sindicat identifica tres escletxes al text original. El primer forat és que la mesura no impedeix comprar habitatges per revendre'ls a un preu superior al cap de poc temps. El segon és que la norma no impedeix comprar pisos i tenir-los buits com un actiu especulatiu. I el tercer és que el text original deixa en mans de cada ajuntament decidir si aplicarà o no aquesta limitació. Per tots aquests motius, el sindicat de llogateres s'ha posat a liderar les converses amb Esquerra, amb la CUP i amb els comuns, tot i que eren els autors del pacte inicial amb el govern. Des del partit ho admeten, Candela López.
16: Sabeu que sempre hem estat oberts a modificacions i a millores d'aquesta proposta, així també ho hem parlat amb el sindicat de llogateres, i el més important doncs, és demanar responsabilitat a tots aquests partits que es puguin accelerar totes aquestes converses.
3: De moment, les converses entre grups parlamentaris estan encara molt verdes i s'espera que les properes setmanes avancin i s'aterrin més les mesures i la lletra petita per canviar aquesta norma.
21: Aquesta tarda a Barcelona comença la reunió anual del Cercle d'Economia, és l'edició número 41, i parlaran avui el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, Salvador Illa, Jaume Collboni, i fins dimecres l'esdeveniment que comptarà amb la presència del rei Felip VI, el president del govern espanyol, també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, representants de companyies com Telefónica, CaixaBank, Naturgy, Repsol o AstraZeneca. Avui també que Junts per Catalunya activa les primàries per escollir qui serà el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona en les municipals de l'any que ve. Recordeu que de moment hi ha tres candidats que ja han confirmat que intentaran recollir els avals necessaris per postular-se, entre ells Jordi Martí, que és l'actual líder municipal a la ciutat. I va ser el motiu pel qual l'anterior president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar les eleccions i ara, finalment, des de Vilaseca, el seu alcalde dona per mort el projecte del Hard Rock. Eva Hidalgo.
17: El batlle Pere Segura és taxatiu.
26: Jo ja fa temps que l'he dit que el dono per mort, però el dono per mort perquè està mort.
17: Diu que fa un any i mig que no té cap reunió amb els promotors d'aquest macrocomplex d'oci i turístic, que no hi ha moviments al respecte i que els dubtes del seu futur per tot plegat cada vegada creixen més.
26: Jo crec que la gent no se li pot prendre el pèl directament. Aquest projecte a dia d'avui no interessa que prosperi i ja està en una via morta. Potser en un futur es reprèn, però a dia d'avui està en una via morta.
17: També carrega contra el govern per haver-lo defensat en campanya i ara assegura arraconar-lo.
21: 2 minuts i més notícies.
13: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
27: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
28: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
29: En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus.
28: Infórmate en soloptical.com.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
5: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
9: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Són les 2:22. Els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda està relacionat amb el tràfic de drogues. La policia catalana assegura que estan ben encaminats per detenir els autors mentre la menor es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill. Martí Oliver.
14: La policia catalana té una investigació en marxa i una de les principals hipòtesis que té és que el tiroteig d'ahir a la tarda va ser entre dos grups criminals per un conflicte de tràfic de marihuana i ho desvinculen de violència contra la ciutadania. Recordem que una de les bales va rebotar en la menor i que va ser traslladada a l'hospital en un cotxe amb una ferida lleu al braç. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc i després de l'incident els Mossos han enviat efectius de reforç.
0: Els Mossos també han detingut dues persones en un altre tiroteig a Tordera. En aquest cas sospiten que era un narcoassalt.
14: Sí, aquesta matinada els Mossos han rebut l'avís d'un cotxe que fugia de Tordera. La policia ha perseguit els sospitosos fins a Celrà, on els han pogut aturar, i un dels ocupants estava ferit per un tret i se l'ha traslladat a l'hospital. La policia catalana ho relaciona amb un narcoassalt d'unes hores abans que hi ha hagut en una plantació interior de marihuana a Tordera.
0: I els Mossos investiguen com a delicte d'odi l'expulsió de dues dones divendres d'una sauna de Barcelona per d'una estrella de David penjada al coll. Les afectades van enregistrar el conflicte. El govern d'Israel ho ha difós per xarxes. Denuncien que ha estat un atac antisemita i demanen a les autoritats que actuïn.
14: El vídeo comença als vestidors de la sauna que el col·lectiu Bulleres al Vapor havia llogat. Dues de les organitzadores expliquen a les dones que els han advertit de que eren sionistes, que no tenen cap problema amb l'estrella de David que porten penjada al coll, però els demanen si són jueves o sionistes. I quan les dones responen que és el mateix, les fan fora i, tot i que intenten tornar a entrar, el porter els barra el pas i l'organització les avisa que avisaran a la policia. Les dones han denunciat els responsables del local, que s'han desvinculat dels fets, i en un comunicat han concretat que no tornaran a llogar el local al col·lectiu.
0: Condemnat a 2 anys i mig de presó un constructor de Salou per l'accident de trànsit mortal d'un camioner que treballava a la seva empresa. La jutgessa de Terrassa considera que és responsable d'homicidi imprudent perquè el vehicle tenia els pneumàtics gastats. Eva Hidalgo.
17: Els fets van passar l'estiu del 2020 a l'A2, a l'alçada de Castellbisbal. La víctima, de 41 anys, circulava amb el camió quan se li va rebentar la roda davantera esquerra, va perdre el control i va morir a l'acte al xocar contra el separador de seguretat de la via. Segons el tribunal, diverses rodes estaven en mal estat de conservació i desgastades per sota dels límits legals establerts, i l'amo de l'empresa va incomplir amb el deure de vetllar per la seguretat dels treballadors. El jutjat també condemna a 1 any de presó a l'administrador i al cap del taller que se n'encarregava del manteniment dels pneumàtics. S'imposa també als condemnats que indemnitzin la família amb gairebé 500.000 d'euros.
0: I s'ha arxivat la causa contra 2 Mossos que van acusar falsament un fotoperiodista d'haver llançat una tanca i ferir un dels agents. Arran d'aquesta decisió, el despatx d'advocats que ho porta, Iridi, ha demanat a la policia que obri un expedient als agents.
14: Tot plegat va passar durant el desallotjament del Banc Expropiat de Barcelona, situat a Gràcia el 2016. Un dels policies va patir una lesió al taló d'Aquiles i va denunciar el fotoperiodista Isidre García per haver-li llançat una tanca, una versió que un company seu va corroborar durant el judici, on se'l va condemnar per haver lesionat en aquest cas el periodista de la Directa, Jesús Rodríguez. La causa contra García es va arxivar, va demostrar que no s'havia llançat cap tanca i tots dos periodistes van decidir portar els policies a la justícia per denúncies falses i testimoni fals. Al febrer, un jutjat de Barcelona va obrir la porta que es pogués anar a judici, però ara l'audiència ho descarta perquè diu no tot el que no sigui veritat ha de ser delicte.
21: I Catalunya genera més de la meitat dels ingressos de la indústria dels videojocs del mòbil de tot Espanya. Aquests jocs han passat de ser un segment relativament petit en comparació amb ordinadors, amb consoles, a convertir-se en el més important de tot el mercat. A Barcelona ja hi ha més de 120 estudis que s'hi dediquen, Pol Valero.
2: Els jocs del mòbil representen més de la meitat dels ingressos globals del sector del videojoc, segons un estudi de l'empresa King, la desenvolupadora del Candy Crush, que té la seu a Barcelona. A Espanya, aquest tipus d'aplicacions, el 2025, va generar 722 milions d'ingressos, més de la meitat procedents de Catalunya.
7: Spain, and maybe particularly Catalunya, and particularly Barcelona, really stands out. You have this incredible combination of creative...
2: Scott Green, president de King, en declaracions a l'ACN, destacant que Barcelona és un pol d'atracció perquè hi ha talent i perquè els professionals de fora hi volen venir a viure. Segons l'informe, el mòbil és la principal porta d'entrada als videojocs, sobretot les aplicacions gratuïtes. Els que més han crescut són els trencaclosques i els jocs d'estratègia, com el seu Candy Crush, que ja té més de 23.000 nivells.
21: 3 minuts i dos quarts. Esports, Nil Solà, bona tarda.
10: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs els jugadors del Barça ja estan concentrats per disputar el Mundial que arrenca d'aquí a pocs dies amb la selecció espanyola. Un d'ells, la gran novetat, juntament amb Joan Garcia, és Eric Garcia, que ha fet balanç avui en el Media Day de la selecció espanyola i ha explicat la seva felicitat per tornar amb la selecció 4 anys després.
18: Bueno, personalmente han sido 4 años que han cambiado muchas cosas, ¿no? Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que lo encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero bueno, creo que me he ido adaptando muy bien. Ganando polivalencia, al final creo que es algo muy importante y gran parte de la... porque estoy aquí. Y al final el tema del grupo aquí creo que muy parecido, creo que hay un ambiente muy bueno y el nivel de los jugadores pues tampoco vamos a descubrirlo ahora.
21: Queda una setmana perquè comenci el Mundial i ara parlem d'un dels anuncis més vistos, el d'Adidas, que s'ha rodat al barri de Llafià de Badalona. El més vist perquè reuneix a Messi, Lamine Yamal, Bad Bunny. L'Albert Miranda ha anat en aquest barri, al barri de Llafià, i n'ha fet aquest reportatge parlant amb els seus veïns.
19: Llafià és un dels barris més vulnerables d'Espanya i per això als veïns els va sorprendre que Adidas volgués gravar l'anunci del Mundial allà.
20: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento. O sea, en vez de jugar al fútbol, lo que hacen son jugadas. Repiten mucho las jugadas.
19: Durant aproximadament 2 setmanes, els bars del voltant van tenir grans ingressos.
22: Para nosotros fue maravilloso porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho, porque todo lo que es el equipo, pues estaban consumiendo aquí.
19: A l'anunci hi surten Lamine Yamal, Messi i fins i tot Bad Bunny, però en realitat els actors eren dobles.
20: Vinieron el doble del Messi, el doble del Lamine Yamal.
23: Aquí el único que vino así más parecido fue el doble de Klopp en un anuncio de Opel.
19: L'anunci ja porta més de 63 milions de reproduccions a Instagram i està penjat a totes les xarxes socials d'Adidas.
21: I avui comença la setmana del Primavera Sauna Barcelona. I ho fa avui amb els concerts dins del Primavera a la Ciutat, que és aquesta programació paral·lela que es fa en sales de Barcelona com l'Apolo, la Nau de l'Hospitalet, la Sala Paral·lela al 62, i un dels concerts d'avui és el de la guitarra de Yeray Cortés a l'Apolo a les 10 de la nit. Amb ell arribem a 2:15, ja ho sabeu, continua la informació aquí a la SER, i a les 3, llapis de memòria. Ho teniu tot a sercatalunya.cat.

0: Un 17,5% de las viviendas habituales del norte de la península cuentan con instalaciones de climatización que les permitan hacer frente a las altas temperaturas, según los datos del estudio Spaghausek, muy lejos de la media nacional. En el conjunto del territorio, 7 de cada 10 hogares cuentan con aire acondicionado y un parque edificatorio ya muy antiguo agrava la situación, tal y como explica Cecilia Forondo, de CODES.
1: También es importante tener en cuenta que no solamente el que las viviendas no tengan climatización es un problema, sino que también el 50% de las viviendas son antiguas y, por lo tanto, no están bien aisladas. Y eso es todavía más importante, porque se une la falta de climatización al mal aislamiento.
0: De hecho, en verano hay más hogares a los que les cuesta mantener una temperatura adecuada. Uno de cada tres tienen dificultades para hacerlo, mientras que en invierno ese problema afecta a la mitad, a una de cada seis viviendas.
2: Nos decía Carbo a las 2 que seguirá haciendo mucho calor, aunque los termómetros nos irán dando un alivio a mediados de esta semana. Líbana, estamos además en alerta máxima por riesgo de incendios.
3: Sí, además hoy ha empezado la campaña nacional contra los incendios forestales después del verano que se vio el año pasado. Recordemos, con 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego. En los primeros 5 meses de este año se han declarado 127 incendios, el triple que en el mismo periodo del año pasado, y hoy estará en riesgo extremo el sur de Castilla-La Mancha, el norte de Andalucía, el sureste de Extremadura y una importante parte de la zona cantábrica.
2: Nos marchamos esta noche, todo el análisis del día en Hora 25 con Aymar, y nosotros estamos de vuelta como siempre mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
4: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. SER Tarragona, Ràdio Reus.
5: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les escoles d'art i disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
6: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
7: En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus.
6: Infórmate en soloptical.com.
8: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
9: Lalio elige la esperanza. Muchos días, la esperanza se llama Silvia, una chica de 17 años con la que se cartea. No la ha visto nunca. No la conoce en persona. Es una compañera de confinamiento de sus hermanas que malviven en otro campo francés. Todo empezó con una primera carta. Luego una foto. La de ella muestra una asturianuca resalada. Una chica guapa con figura juncal que sonríe a la cámara. Ojalá a Lalio. ¿Quién sabe cómo es la foto que le envía él? Si esa que tiene como capitán más joven de la República, un santanderino apuesto con la gorra de plato ladeada y la ilusión incrustada en los ojos claros, o la que podrían hacerle ahora. Que su cuerpo no llega a los 60 kilos y le ha caído el pelo de repente, dice el doctor Ceballos, que por culpa del choque nervioso y de los efectos devastadores del agua, de la bomba en Argilés.
4: Presentes, Paco Cerdá.
8: Cadena SER. El placer de escuchar.
10: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
11: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
12: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
13: La superseguridad de Movistar por Seguro Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
14: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
15: ¡Valorado!
14: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
15: 100% asegurado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
17: Bona tarda, Carme.
18: Hola, molt bona tarda.
17: Escolta, portes el compte de quantes crisis d'habitatge has viscut?
18: Bé, sí, ho vaig comptar no fa gaire, perquè per una intervenció que vaig haver de fer al començament d'any, i clar, serien 4 o 5 crisis d'habitatge importants, sí, des de que jo tinc gust de raó.
17: Evidentment l'actual,
18: sí.
17: La bombolla immobiliària.
18: Correcte, sí.
17: Si anem més enrere, quines tenim?
18: Va haver-hi la després dels Jocs Olímpics, això no se'n recorda ningú. I després, bueno, he dit 4 o 5, però de fet serien 4 grosses, sobretot la de l'any 73 de la crisi del petroli, que de fet va culminar, va haver-hi una crisi brutal entre el 75 i el 85, que pràcticament es van arruïnar totes les empreses i era una època de crisi global que va afectar moltíssim el tema d'habitatge. Per tant, serien aquestes 4 grans moments molt, molt, molt, molt terribles pel nostre tema, sí.
17: Que diries que hi ha alguna que sigui més bèstia que la que estem vivint actualment?
18: Bueno, aquesta que et dic del 75 al 85 va ser molt bèstia, molt bèstia. La de després dels Jocs Olímpics també. Però
17: aquesta és l'oblidada, no?
18: Aquesta és l'oblidada perquè va ser curta, però va ser molt forta, després d'un moment d'expansió, va ser un cop molt fort, fins que el 97 es va començar a enfilar la cosa, i després la bombolla, que pròpiament en si mateixa no era una crisi, però que des del punt de vista d'habitatge va ser també molt bèstia per el que feia l'accés a l'habitatge. Sí.
17: O sigui, les més bèsties són l'actual i la dels anys 70.
18: Sí, s'assemblen molt, sí.
17: S'assemblen?
18: S'assemblen, a més, perquè hi ha dificultat també en la producció d'habitatges. O sigui, es para la producció. Que en la bombolla hi havia molta producció, en aquell moment no hi havia producció i ara tampoc. Llavors hi ha un desequilibri entre la demografia i la producció d'habitatges, no?
17: O sigui, que les crisis d'habitatge són cícliques, però no són sempre pels mateixos patrons.
18: No. No, i després, bueno, no era crisi, però de fet sí que ho era, tot el gran creixement demogràfic de Catalunya dels anys 50 i 60, que és quan doblem la població.
17: El baby boom, no?
18: Sí, doblem la població, no només baby boom, sinó l'arribada d'immigració, perquè passem de 3 milions a 6 milions, i aleshores estem mancats, com ara, diguem-ne, sense habitatges suficients per tots.
17: Clar, és l'època barraques, no?, i tot.
18: Clar,
17: això.
18: I per això aquesta ara s'assembla molt aleshores, precisament.
17: Que entenc per això que no és una cosa nostrada, que tot el món hi ha crisi d'habitatge.
18: Sí,
17: no sé si avui dia, però van passant.
18: En aquests moments estem llegint que pràcticament a totes les economies occidentals està passant, sobretot a les zones més urbanes i a les zones on hi ha més demanda d'habitatge, no? Sí, estem patint un problema semblant, l'únic que passa que nosaltres tenim uns elements de base que ho fan més difícil, que és que tenim menys parc públic, tenim menys inversió pública en habitatge, i llavors ens fa que un problema que és semblant al que tenen altres països, a més s'aborda amb menys instruments, no?
17: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, la Carme Trilla.
16: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau. M'aclame a tu.

gran foc o la ferocitat. Segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estimat i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregon idió, un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sentència.

0: seràs l'ocell i seràs la bandera.
1: Encetem el llapis de memòria de la Carme Trilla amb Maclamé a tu, un poema de Vicent Andrés Estallés, en aquest cas musicat per l'Ovidi Montllor a la veu i el Toti Soler a la guitarra, que aquest tema es va publicar l'any 1973 dins del disc Crònica d'un temps, que Carme, tu, l'any 73, si els càlculs no em fallen, tenies uns 25 anyets.
2: Sí, sí.
1: Per on paraves?
2: Bueno, havia acabat Econòmiques.
1: Ah, tu ets economista.
2: Jo soc economista, sí. Havia acabat Econòmiques i en aquell moment encara no... Bueno, sí, em sembla que potser estava vivint a Madrid, perquè vaig estar un temps vivint a Madrid quan em vaig casar, i vaig, però només hi vaig estar 6 mesos. Per tant, ara no situo bé el moment aquest, però era el començament de treballar amb serveis d'estudis d'habitatge, serveis d'estudis econòmics en general, sí.
1: És que crec, pel que he llegit, que abans de superespecialitzar-te en habitatge vas entrar també en el món de la banca.
2: Bueno, serveis d'estudis.
1: Serveis d'estudis,
2: sí.
1: Dins de la banca.
2: Sí, primer havia estat al servei d'estudis de la Caixa de Sabadell, després al servei d'estudis del que era el Banco de Crédito Local, a Madrid, i després al servei d'estudis de Banca Catalana. Per tant, sempre era en l'àmbit de l'economia, més de una anàlisi més general de l'economia en serveis d'estudis, això sí, d'entitats financeres.
1: Sí, tu veies gràfics, no?, i
2: sí,
1: aquestes coses,
2: aquest tema,
1: i feies apunts... I...
2: Aquest tema dels gràfics, sí, ja porto uns quants anys, sí.
1: I en quin moment vas començar com a interessar-te pel tema de l'habitatge per especialitzar-te en
2: això? Bueno, això va ser casual, no era vocacional, sinó que justament quan es va haver-hi la crisi de Banca Catalana, doncs el servei d'estudis es va desfer, va ser el primer. És clar, no és pas el més imprescindible, no? I aleshores jo no tenia feina i em vaig... I això era l'any 70... Perdó, l'any 82, 81-82, i em vaig presentar unes proves per a TV3, pel servei del servei de documentació de TV3, perquè jo, Banca Catalana, també havia estat al servei de documentació. I vaig treure, o sigui, una plaça de documentalista a TV3. I si hagués aquí per aquí, doncs... mai de la vida segurament no hauria parlat d'habitatge. Però simultàniament la Generalitat també s'estava constituint TV3, s'estava constituint la Generalitat.
1: Estava per fer el país.
2: Estava per fer el país, era un moment tremendament interessant. I vam proposar d'anar a muntar un servei d'estudis d'habitatge a la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat, del Departament de Territori i d'Obres Públiques. I, bueno, vaig optar per aquesta segona via, no la de TV3, i ja està. I llavors, esclar, començar ja a treballar en un servei d'estudis d'habitatge, doncs ja ha sigut on he anat després desenvolupant la meva feina.
1: Fins al dia d'avui, que t'has convertit en una superexperta en el tema, que tot això, tornant al Maclame a tu, que està sonant,
2: sí.
1: Tu l'has triat com a representació de tot el món de la cançó valenciana,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Podries haver també triat en Raimon.
2: Home, és que, esclar, soc injusta.
1: Però mira, t'has quedat amb l'Ovidi.
2: M'he quedat amb l'Ovidi, sí. Soc injusta amb el Raimon, perquè segurament el Raimon és molt més important per mi que no pas l'Ovidi, però aquesta cançó de l'Ovidi m'emociona molt. La veu de l'Ovidi és especialment... tremenda, o sigui, no pots escoltar-lo sense un tremolor. I a més, casualment, perquè també va ser una mica atzarós, amb una entrevista que em va fer el Joan Barril,
1: home, mític,
2: al
1: Joan Barril,
2: al Cafè de la República, que llavors ell només demanava una cançó, una.
1: I... No, nosaltres que demanem 8
2: no,
1: i us posem el cap com un bombo,
2: no,
1: eh?
2: Com vosaltres, que ens compliqueu la vida, no? Ens demanava una i vaig triar aquesta, llavors m'ha semblat que era obligat tornar a insistir també en el record del Joan Barril.
1: Sí, per sí. Coherència.
2: Per coherència, sí, sí, sí.
1: I el Joan Barril que et demanava amb aquesta cançó?
2: Ah, no me'n recordo. Era també una mica parlar de mi, de lo que feia i tal, i de per què m'agradava aquesta cançó. A mi cada vegada més la variant occidental o la variant, diguem-ne, de València, del català, cada vegada m'agrada més. O sigui, cada vegada, diguem-ne, m'emociona més. Sí.
1: Que, Carme, parlant d'entrevistes, aquí ens agrada molt documentar-nos sobre els convidats que veniu, i de tu hem trobat molt material, ja t'han fet un fotimer d'entrevistes. Ara bé, totes parlant d'habitatge, no he trobat ni una engruna de la teva vida personal.
2: Sí, bueno, és que és el menys interessant.
1: Això ho dius tu,
2: No, és veritat, vull dir, no, és que és una vida com la de molta gent, no?
1: Res, eh?
2: Però bueno.
1: Ara, d'habitatge, tot. I ara en parlarem d'habitatge, però Abans, a què dedica el seu temps la Carme Trilla quan no l'està ocupant amb temes d'habitatge?
2: Bé, doncs aquest és una mica el problema, que és que pràcticament el dedico tot a l'habitatge. O sigui, això l'altre dia que em van donar un premi a la ministra amb un discurs que vaig fer...
1: L'Orden Civil del Mérito, no? No sé què.
2: Mérito de l'Orden... Bueno, l'Orden del Mérito Civil.
1: I ets una grande d'Espanya, eh?
2: Sí, sí, és una orden, eh? Doncs justament deia això, que esclar, sobretot ja des que m'he jubilat, doncs, tothom espera que et dediquis a altres coses, tu mateix, jo també, eh? Però el de l'habitatge és molt... està massa malament, no? Hi ha masses portes, diguem-ne, obertes de treball i de col·laboració que ho van omplint tot. I llavors tinc molt poc temps per altres temes, eh? M'interessen altres temes, evidentment. Jo em pensava que em jubilava quan em vaig jubilar, després de Càritas em vaig jubilar quan tenia 67 anys. I jo estava encantada d'haver-me matriculat a la facultat de que en diuen la Universitat de l'Experiència, la Universitat de Barcelona, per fer filosofia, que és el que m'agrada. M'encanta la filosofia, seure a la classe, escoltar i tal. Jo pensava que em dedicaria a això, però immediatament es va crear la Fundació Habitat 3, aleshores em van dir si la volia presidir, vaig dir que sí, i bueno, han començat a haver-hi coses ja com a jubilada, que vaig haver de deixar la filosofia, i en fi, hi ha altres coses que faria, com per exemple tocar el piano, que ja en parlarem també.
1: Sí, sí.
2: No tinc temps. T'has
1: convertit en una jubilada de Schrödinger, perquè està jubilada però no està jubilada.
2: No, només ho soc en el sentit de la no retribució, o sigui, de tenir la pensió.
1: T'has presidint dues entitats.
2: Sí, tres, de fet.
1: Tres.
2: Perquè, esclar, Habitat 3 forma part d'un conjunt de fundacions que estem a Catalunya, que es diu Cohabitat, que som 19 fundacions.
1: Que aquí també estàs.
2: I jo la presideixo, també. Aleshores, vull dir, sí. I és una fortuna, el que tinc jo, perquè hi ha molta gent que voldria fer coses de jubilat i no troba el què o no troba el com. Jo no és que ho trobi, és que se'm tira a sobre. Llavors, en aquest sentit, potser és una mica excessiu, però jo ho visc com una fortuna.
1: I la família com ho porta?
2: Bueno,
1: perquè, clar, tu tens marit, tens fills...
2: Sí, la família ho va resistint. De vegades hi ha una mica d'emprenyament, de dir, bueno, potser que fluixis, però és que...
1: És que no et pot, el tema, vull dir...
2: Sí, a mi em va, això cal dir-ho, però és que, a més, és molt difícil, perquè o talles i dius, bueno, prou. Ara ja s'ha acabat, que això algun dia ho hauré de fer, eh? Però com que el cos em respon, el cap de moment també...
1: I feina en tens, per donar i per vendre...
2: Feina per desgràcia, de feina n'hi ha molta. Tant de bo jo no tingués jo aquesta feina. Tant de bo.
1: Que algun hobby per això tindràs. Vull dir, no sé, viatjar, ballar, treure el gos...
2: No tinc gos. No, bueno, a veure, escoltar música, llegir, sí, viatjo relativament poc, però bueno, sí, quan viatjo m'agrada, però no, com a hobby, com a tal, no tinc.
1: Jo en sé un, Carme Trilla.
2: Ah, sí?
1: Jo sé que a tu t'agrada anar a concerts de Miguel Ríos a moure una mica l'esqueleto al ritme del rock de la cárcel.

0: El rock de la cárcel de Miguel Ríos sonant al llapis de memòria de l'economista i expertíssima en habitatge, la Carme Trilla. Aquest és un tema original d'Elvis Presley, titulat Jailhouse Rock, que Miguel Ríos va decidir versionar al castellà l'any 1970, i bé, en aquell moment va passar força desapercebut, però 12 anys més tard, el 1982, doncs es va convertir en un himne total gràcies al disc en directe Rock and Ríos, que ho va petar fortíssim. I no sé, Carme, quins records et porta aquesta cançó?
1: Bueno, aquesta cançó per mi és en Miguel Ríos. Sí, he triat aquesta perquè és especialment això, però n'hi ha moltes d'altres. A mi m'agrada ell. M'agrada des del primer dia que el vaig veure per la tele quan jo devia tenir 20 anys. Té una força enorme i, a més, és un exemple d'envelliment fantàstic, el seu, no? Perquè, bueno, sí, vaig poder anar a un concert fa 2 o 3 anys aquí al Festival de Pedralbes, en el que ell està, no diré com aleshores, però segueix tenint una força tremenda, no? I llavors és una persona que sempre m'ha atret moltíssim, és una persona lliure, és una persona que, bueno, que és molt coherent amb tot el que ha fet a la seva vida i, bueno, ho trobo molt atractiu. I per això l'he posat, eh? Aleshores, no és en concret aquesta cançó, eh?
0: És el Miguel Ríos.
1: És el Miguel Ríos.
0: Sí, és
1: el Miguel Ríos i tot un univers del Miguel Ríos. Aquí darrere hi ha l'Anna Belén, hi ha tota la cançó aquesta, però per ell, bueno, fa una certa... Fins al punt això de que no és que a mi m'agradin els festivals ni anar a ballar, perquè aquest festival de Pedralbes no es balla.
0: Estava assegut, eh?
1: Aquest és de senyors, s'està assegut, eh? Vull dir.
0: I el Miguel també estava assegut?
1: Ell no, ell estava dret i saltava per l'escenari com un boig amb una orquestra simfònica al
0: darrere. Déu-n'hi-do, que té 81 anys, eh?
1: Però t'ho dic, que és un exemple d'envelliment bueno, espectacular, no? No, a mi els fenòmens d'aquests de concerts de masses no m'atreuen, al contrari. Però aquest em feia, bueno, feia molta il·lusió veure el d'això de la vora com estava, sí.
0: Bé, és aquest, el Miguel Ríos el deuries veure a tele de quan tu eres jove, sí. I et va fer Tilín, i ja, sí. És un Tilín que...
1: Ja, ha seguit.
0: T'ha seguit.
1: Ha seguit.
0: Tota la vida.
1: Sí.
0: Que sou del mateix club, com parlàvem, del club de persones que esteu plenes de força...
1: Segurament, sí,
0: no,
1: sí.
0: Tu has d'estar plena de força,
1: sí,
0: perquè
1: ho estic,
0: vull dir, tu toques un tema, que és l'habitatge social,
1: sí.
0: Que és duríssim, tal com estan actualment les coses, has de picar moltíssima pedra, entenc que també t'has de barallar amb institucions, parlar amb polítics...
1: Sí. Això m'agrada.
0: Impotència, també, la que deus veure en el teu dia a dia.
1: Sí, però bueno, es veu que jo supero la impotència pensant que sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre hi ha alguna possibilitat de batallar, no? Llavors això a mi em fa estar... Bueno, penso que sempre tinc una actitud bastant positiva o optimista, en el sentit de pensar, bueno, que hi ha una nova dificultat, bueno, doncs hem de trobar com donar la volta a aquesta dificultat, no? I això sí, ho he fet sempre i ho segueixo fent. O sigui, és molt difícil ensorrar-me en el considerar que ja no s'hi pot fer res amb una cosa, eh? És molt difícil, soc bastant tossuda.
0: Ets tossudament optimista.
1: Sí. Podríem dir-ho així.
0: Que gran part dels teus esforços, com parlàvem abans, els dediques a la Fundació Habitat 3.
1: Sí, sí.
0: A què us dediqueu en aquesta fundació?
1: Bueno, aquesta fundació va néixer com una iniciativa de la taula del tercer sector de Catalunya, de les entitats socials de Catalunya, en l'any 2014, dir, bueno, què poden fer les entitats socials per contribuir a apaivagar una mica la crisi tremenda dels desnonaments i de les grans dificultats de les famílies, no? I es va decidir muntar una fundació per mirar de buscar pisos, aconseguir pisos que es poguessin oferir pels col·lectius més vulnerables a preus que no fossin els preus de mercat, no? Mm. I es va anomenar Habitat 3, el 3 vol dir tercer sector, o sigui, el 3 ve d'això, i llavors a mi em van demanar que ho presidís. I el que ens dediquem és això, a buscar pisos, comprar pisos, ara comencem a promoure pisos, a comprar-ne, i en aquests moments estem al voltant dels 1.400, que ha sigut una xifra important, no? I els dediquem a programes que tenim amb ajuntaments per gent que ha estat desnonada i que l'ajuntament no té parc propi, o, sobretot, un altre aspecte que la gent desconeix molt, que són les necessitats que tenen les entitats socials de Catalunya. Que entitats socials vull dir entitats que tenen... persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemes de drogodependència, persones, o sigui, una quantitat enorme d'entitats socials que necessiten pisos per les persones que atenen i que tampoc poden anar al mercat, perquè el preu del mercat no se'ls hi ajusta i això doncs fa que no puguin. I doncs treballem amb aquestes dues finalitats.
0: I on cerqueu aquests habitatges? D'on surten?
1: De sota les pedres, d'on sigui, d'on sigui, d'on sigui. Al començament vam dir, no sé com ho farem, perquè no tenim ni cinc, o què farem? Doncs vam començar amb un programa amb l'Ajuntament de Barcelona, que és pisos de particulars, que en comptes de llogar-los amb una persona que li lloguen, ens el lloguen a nosaltres, i nosaltres després, amb l'autorització, després nosaltres puguem llogar a la persona que l'Ajuntament ens diu, no? I això és molt interessant perquè el propietari té garantia total del cobrament, perquè el que cobreix els diferencials de lloguer entre el que pagui la persona i el que nosaltres ho posa a l'Ajuntament, i a més hi ha la nostra gestió perquè no hi hagin problemes de convivència, etc. No? I d'aquest tipus en tenim quasi bé més de 500 a Barcelona, per tant cedits de particulars o llogats per particulars. Però després en vam començar a comprar quan la Generalitat va obrir unes línies que s'anomenen de tanteig i retracte, és a dir, que tenim un dret preferent per la compra d'habitatges que es venen, i l'Institut Català de Finances va obrir unes línies de finançament i ens vam començar a comprar, i n'hem comprat ja de l'ordre de... En aquests moments estem de l'ordre de 400 habitatges comprats, o gairebé 500.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb 12 anys de vida,
1: sí,
0: 1.400 bueno, sí, habitatges.
1: Sí, 10 anys justets, perquè vam començar ja el 2015. I ara hem començat això, a fer alguna promoció nova amb sòls d'ajuntaments.
0: Que una cosa que m'ha estat fullejant, evidentment, que m'ha cridat l'atenció, és que a la Fundació, per exemple, accepteu immobles que necessitin una reforma urgent,
1: sí,
0: perquè vosaltres també la podeu assumir.
1: També, també. I a més ho fem amb entitats d'inserció laboral. És a dir, que completem una mica el cercle de que també persones que el que necessiten és feina i no la troben tampoc en el mercat, doncs puguin col·laborar amb obres de rehabilitació, sí.
0: Que la teva tasca com a presidenta, que és més institucional, d'anar a barallar-te, amb el bon sentit de paraula, amb els polítics,
1: sí,
0: d'anar trobant escletxes...
1: Jo sempre dic de broma que jo només hauria d'anar al dinar de Nadal, perquè sóc la presidenta. Però, de facto, evidentment, jo tinc una feina molt d'obrir portes i de posar al servei de la Fundació el coneixement que jo tinc, sí, de les institucions i dels altres organismes, de la legislació, etc. I, per tant, fer una mica més fàcil el camí que els que el porten el dia a dia els hi és molt dur, no?
0: Perdona que em posi ara en moda trinxera, eh? Però qui és o qui són els enemics?
1: Bueno, jo sóc molt contrària a la paraula enemic, eh?
0: Val.
1: Molt contrària és més, crec que estem patint, que ens costa molt solucionar els temes d'habitatge perquè hem creat trinxeres. Aleshores...
0: Mira que bé.
1: Sí,
0: ho has fet bé, ara,
1: eh? Ho has fet bé, ara has quedat retratat.
0: Qui contra...
1: No, perquè és que el problema és que no ens en sortirem si no hi ha acords. I els acords s'aconsegueixen a base d'entendre quins són els interessos de les parts.
0: Doncs te pregunto així, què us interessa revertir?
1: A nosaltres ens interessa que tots els propietaris que tenen pisos de lloguer segueixin interessats en tenir-los en lloguer a un lloguer assequible, i a un lloguer controlat, i que no tinguin angúnia de posar-los en lloguer perquè els necessitem i, per tant, que tinguin unes garanties públiques. Però al mateix temps, és clar, el que hem d'evitar és que les persones que no poden pagar vagin al carrer i, per tant, anem engreixant l'exèrcit de persones sense sostre, en un sentit de sense sostre ampli, que és el que ens està passant. Llavors, com conjuguem les dues coses? Com conjuguem uns interessos privats de que la gent pagui i no hi hagin problemes amb uns interessos d'uns que potser no poden pagar, no? I aquí hi ha un sector públic que té un paper a fer importantíssim, o entitats com les nostres, que, bueno, pues, que ha de duplicar o ha de triplicar els seus esforços, Doncs intentant, primera, fent oferta pròpia, pública, per descomptat, això és el primer, però també creant un clima en el que l'oferta dels privats s'ajusti a les necessitats i hi hagi una cobertura pública de risc, etc. No? És a dir, anant per la via del que seria una concertació.
0: I la regulació també en té.
1: I la regulació, però és clar, aquesta concertació, si tu fas regulació i al mateix temps dones garanties, estàs facilitant la concertació, no? Per mi és el camí.
0: Que aquí tenim els lloguers de temporada, tenim els lloguers turístics, que això ja està mitjanament regulat, tenim l'especulació immobiliària...
1: Sí, estem davant d'una realitat molt dura, perquè els interessos, no de tots, però de molts privats, són clarament especulatius, no? Aleshores, com ho fas perquè això no et destrossi tot el mercat, I llavors ja et dic, passa per la regulació, jo crec en la regulació, sí. contraient que hi ha qui no, jo crec que sí, però amb aquesta compensació, diguem-ne, d'equilibri del que es demana que cedeixi. O sigui, si tu fas una regulació del preu del lloguer, doncs que al mateix temps tinguis unes garanties de que ho cobraràs. I llavors això donaria una tranquil·litat, no? I amb el lloguer de temporada, aquesta és la gran trampa que s'ha obert fa uns anys aquí i a tot arreu, que és dir, bueno, doncs en comptes de fer lloguers normals, farem lloguer de temporada. Han descobert, s'ha obert. Dir, ah, la llei permet això. Doncs, bueno, en comptes de fer...
0: Sí, és una escletxa de la llei.
1: És una escletxa de la llei, claríssima. Que, bueno, que no era una escletxa en el seu moment, perquè lloguer de temporada també és necessari. Perquè si ve un noi aquí i s'està 6 mesos...
0: Sí, però em sembla que ara mateix, segons dades de l'Observatori, crec que el 50% de...
1: Del 50% del que surten en els portals immobiliaris.
0: El 50% és lloguer,
1: sí,
0: de temporada.
1: El que surt als portals. Però ara, com que el que surt als portals no ens serveix, perquè el lloguer normal ja no va al portal, ja no en els portals...
0: Sí, els portals ara ja són pràcticament de lloguer de temporada.
1: Clar, perquè l'altre lloguer, tu anuncies un pis i pots morir de l'avalanxa de gent que et cau a sobre. Per tant, el pis ja no arriba al portal. Aleshores, el que apareix més és el lloguer de temporada... Però és que clarament és una... Bueno, si una persona necessita el pis per 6 mesos, està fantàstic, per això hi ha lloguer de temporada, però si una persona el necessita per viure-hi d'una forma estable, uh-huh, per això estan els lloguers de 5 anys i de 7 anys. I llavors és una manera de saltar-s'ho, no? I això s'ha de... Bueno, en fi, de combatre, esclar. Bueno, de trobar la manera de que no ens anem per aquí.
0: Tornant a l'especulació immobiliària, crec que t'he llegit dir que el govern de Catalunya ja està començant a treballar en com ho podem regular i, de fet, ja ha fet algun borrador,
1: sí,
0: que t'has pogut llegir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que jo conec el primer text que es va presentar.
0: Bona pinta.
1: Que el va presentar el Pablo Feu, que és un advocat urbanista, i estava molt bé, però és que jo no sé ara en aquests moments com l'estan... Perquè sé que l'estan... modificant molt, i jo no sé com està plantejat ara en aquests moments.
0: Sí, però el primer borrador...
1: El primer borrador a mi em semblava molt bé, sí, semblava molt
0: Suposo
1: bé.
0: Suposo que ara hi ha
1: no
0: mil
1: sé,
0: matisos,
1: és que no ho sé, perquè no he pogut llegir cap document de com s'està elaborant ara.
0: Sí, que tu, malgrat com estan les coses, que ara mateix a Catalunya la principal preocupació és l'habitatge...
1: Sí, sí.
0: Tu mantens l'esperança...
1: Bueno, jo és que mantinc l'esperança perquè crec que és imprescindible tenir l'esperança. Esperança acompanyada no de ingenuïtat, sinó acompanyada de deures a fer, i de objectius i de responsabilitats a compartir, Sí, sobre això sí, perquè és clar, si no, si tirem la tovallola, aleshores això ja ens posem en mans dels que no voldríem,
0: Sí, sí, però ens podries donar motius per conservar aquesta esperança?
1: Sí, sí. Aquí jo crec que la Generalitat de Catalunya ha entès que el problema està clarament amb l'oferta, a nivell de l'Estat també. Jo crec que les dotacions pressupostàries s'haurien de doblar, això per descomptat, per tant, haurem de seguir batallant per això, però sí que s'està entenent que aquí s'han de romangar molt.
0: Vale, els polítics ja ho han entès.
1: Ho han entès, el que passa és que els terminis ara per resoldre'l, diguem-ne, no són immediats.
0: Aquí és la principal...
1: Aquest és el punt on plora la criatura, sí.
0: Doncs tant de bo tinguis raó, Carme, i ens en sortim, que no quedi en un somni innocent, que ves quina cosa. Ara mateix està sonant una cançó de Tom Waits que té un títol similar en anglès, que és Innocent When You Dream, que també forma part de la banda sonora de la pel·lícula Smoke. Què hi fa al teu llapis de memòria, aquesta cançó?
1: Bueno, és que Smoke l'hauríem de posar cada dia a la tele. És la millor pel·lícula, és una preciositat, és una meravella la pel·lícula, amb els dos actors, Harvey Keitel i el John Hurt, una pel·lícula de l'amistat entre els homes, a més, uns homes amb una sensibilitat enorme, una pel·lícula preciosa, i que acaba amb aquesta cançó del Tom Waits, que és com una síntesi d'un conte de Nadal, d'un nen que roba una cartera i el Harvey Keitel que li porta a casa seva. Bueno, tornem a les veus, la veu de l'Ovidi m'encanta, la veu del Miguel Ríos m'encanta i la del Tom Waits m'encanta. Per tant, tornem a estar en un tema de veu, les veus són molt importants, i aquí es barreja això, una petita obra mestra, diguem-ne, del cine no de grans majories, però...
0: Indi, podríem dir. Bueno, és guió Paul Auster.
1: És Paul Auster. I surt el Jim Jarmusch entre els personatges. És, en fi, és una meravella. I llavors no, quasi bé no la pots veure sense plorar. sobretot aquesta cançó última, que és tot en blanc, llavors és tot en blanc i negre, és quan acaba la pel·lícula, comença la cançó, i és com si comencés una altra pel·lícula. I és el conte que ell li explica, que el Harvey Keitel li explica en el John Hart. Bueno, John Hart no, el William Hart, perdona.
0: Doncs William Hart, sí. La Carme ha explicat també que només ens queda escoltar una mica el Tom Waits.

0: seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants. Doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien una, el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, però l'evidència de que, que està passant, que aquests habitatges s'estan desqualificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València i Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions, veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
0: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
1: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
0: Sí, l'esperança i l'optimisme tenen un límit.
1: El Tom Waits, diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó.
0: Ara, Carme, citaves la bombolla immobiliària, que tu t'agafa com a secretària d'habitatge.
1: Primer directora general i després secretària, sí.
0: D'habitatge del govern de la Generalitat.
1: Sí, em van demanar si volia assumir... Bueno, va ser quan va guanyar el tripartit. Aleshores jo, que estava alineada... més a l'esquerra, diguem-ne, em van demanar si volia participar amb ells per ser directora general, per tant, no com a funcionària, sinó com a càrrec polític, i després en el següent mandat com a secretària. I, bueno, per mi això va ser molt, molt, molt important i molt interessant, perquè va ser quan, bueno, moltes coses que havia estat estudiant i treballant, doncs poder legislar, poder posar-ho sobre la taula, el que passa que després, bueno, el 2008-2009 tot això va saltar pels aires.
0: Tu vas veure venir?
1: No, bueno, home, clar, tothom, la pregunta que feia tothom en aquella època era, bueno, aquesta bombolla quant temps aguantarà, no? I llavors ningú s'atrevia a dir, no, això petarà un dia d'aquests, ningú s'atrevia fins que un dia va petar. Llavors, que era previsible que passés? Sí. Les causes per les quals podia petar eren moltes. Va petar per una crisi d'un banc americà, que va desencadenar la crisi mundial, però és evident, allò era insostenible, no? però clar, a millor si hagués patat d'una altra manera o d'una manera més suau, potser no haguéssim tingut després la davallada tant.
0: L'hostiot que va venir darrere.
1: Sí, mateix, sí, sí.
0: En fi, el millor serà que ens apressolem una mica amb Johannes Brahms.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: cançó de Bressol del compositor alemany Johannes, o Johannes, no sé com es diu, Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quins records et porta aquesta cançó de Bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de Bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i la tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo. I ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa, o sigui, poder tocar un instrument, parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Llavors vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocava el piano, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons acampanats.
1: Sí, de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... és una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors me'n penedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa, es van conèixer a Barcelona perquè la meva mare era d'aquí i el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra. El meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França. I va estar allà 3 anys i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa, el meu pare parlava de lleidatà i no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida la sang.
1: Sí, sí, sí. I a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom, bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no? D'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra, no? Costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però que si eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí.
0: Com era?
1: Bueno, no sé, era una Barcelona bastant grisa. Bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la
1: presentació,
0: que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima, boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenien absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir 4 coneixements, però el que en deien cultura general. Uh-huh. A casa no va ser així, vam voler que estudiéssim i perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària, o sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. A mi l'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn que després no ha sigut així la meva vida, però si hagués sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... més aviat jo crec que estava molt desorientada sobre si t'havies de comprometre políticament, fins a quin punt, que sí que m'hi vaig comprometre, I llavors això a casa com es vivia, els amics ho compartien o no ho compartien, i problemes dintre de la clandestinitat era molt dura. Van ser anys difícils.
0: Una adolescència rebel, i també entenc que amb els seus moments de solitud.

0: Más solitud de George Moustaki, sonant el llapis de memòria de la Carme Trilla, que aquesta és una cançó de l'any 67, o sigui, tu tenies 19 anyets, i és una mica l'època de la que parlàvem ara, no?
1: Sí, totalment, totalment. Sí, i a més l'he triada per això, perquè això m'ha enrenyat a casa, perquè no havia triat Brassens, perquè, és clar, la cançó francesa ha sigut fonamental a la meva vida i a les nostres vides, a la nostra època, eh?
0: Sí, està Moustaki aquí com a representant de tot un moviment.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí podria haver-hi el Boris Vian amb el Desertor, que és una altra cançó que hagués pogut triar, o la Bàrbara amb l'Aigle Noir, també l'hagués pogut triar.
0: Sancat amb el Club del Raimon, i aquest, el Moustaki, està amb l'Ovidi.
1: Amb aquest, això mateix, sí. I el Brassens, perquè, clar, aquí hi ha tota la influència fonamental de la cultura francesa, que nosaltres vam estudiar francès, però a més jo vaig estar molts estius anant a França quan era molt petita, i per tant a mi el francès m'agrada molt, m'agrada llegir en francès, m'agrada la música francesa, i en aquells anys tota la música, tota la cançó francesa va estar influint a la cançó catalana i vam estar totalment impregnats d'això, no? Per tant, sí, era escollir una cançó francesa, hi havia de ser, però en concret la solitud com a tema, pues, a mi, sí, jo crec que sóc una persona bastant solitària, encara que no ho sembli. O sigui, i llavors, en aquella època molt més, però sempre hi ha un element de solitud al llarg de la meva vida, i llavors el Moustaki, pues, m'agrada com ho canta.
0: Ho vas saber explicar molt bé, no?
1: Ho vas saber explicar, sí.
0: Que aquí estàs a ficar en moviments polítics clandestins?
1: Sí, jo
0: en
1: vaig...
0: En aquesta època?
1: Jo vaig entrar als 17 anys, als 17, sí, al PSUC, perquè estàvem a l'institut fent preuniversitari, i llavors començàvem primer d'Econòmiques, i llavors es va crear, quan jo feia primer d'Econòmiques, el Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona, que era tot un moviment amb la caputxinada, tot el moviment per crear uns sindicats en el sector obrer, amb Comissions Obreres, i en el sector estudiantil amb el Sindicat d'Estudiants, no? I això estava fonamentalment promogut, inspirat, diguem-ne, pel PSUC, i llavors ens captaven, ens proposaven si volíem ser militants, no? I jo vaig entrar, sí. I...
0: A casa ho sabien?
1: No ho sabien, però el meu pare ho va anar intuint. I em va anar... Ho va anar vivint molt malament, sí, perquè li feia molta por, perquè trobaven papers a vegades per casa que deien que això què és, no? No ho sabien.
0: No ho sabien,
1: Ho fèiem clandestí fins a l'últim extrem.
0: Vés en compte, Carme, vés en compte, no?
1: Sí, totalment. Però, bueno, jo vaig estar poc temps, eh? Després ja, quan vaig tenir 22 anys o 23, ja vaig deixar-ho, i després ja no he estat militant. Vaig ser-ho durant uns anys concrets, no? Però, bueno, he seguit, naturalment, simpatitzant i diguem-ne, sentint-me al costat d'aquesta línia de pensament i d'acció que és la que hi havia en aquell moment amb aquest partit en concret, no?
0: Vas patir repressió?
1: No, però va ser per poc, perquè em van venir a detenir a casa, però no vaig obrir la porta. No, un dia que estava sola, la solitud...

0: Hola, la Solitud. Van trucar a la policia, però jo no vaig fer sorolls, van pensar que no hi era i no em van detenir, però em van venir a buscar, sí.
1: I no et van tornar a venir a buscar?
0: No, bueno, vaig estar allò, vaig estar bastants mesos no vivint a casa, eh? Me'n vaig anar a viure a casa d'uns tios.
1: Ah, te'n vas anar i tot de casa?
0: Sí, perquè em va fer por que tornessin, sí.
1: Però a la mateixa ciutat o...?
0: No, a la mateixa ciutat, sí. Me'n vaig anar al Poble Nou, que tenia uns tios. Sí, sí.
1: Si et van venir a buscar...
0: Sí, i gràcies potser, a que... potser tampoc tenien... molt interès, no ho sé, perquè...
1: No venien a buscar sal, segur, Carme. Si van... Si
0: no, ja, però... Casa... No, clar, no sé si m'han tornat, perquè jo vaig estar bastants mesos no tornant a dormir a casa, sí.
1: I ton pare què et va dir?
0: Bueno, llavors sí que ho van saber-ho, eh? Perquè van saber-ho que m'havien vingut a buscar i que estaven d'acord en que jo me n'anés... Bueno, que m'amagués durant un temps.
1: Clar, bueno, Déu-n'hi-do. Sí. Que estem a punt d'acabar, però pel qui no t'he preguntat és pel teu marit, en cap moment.
0: Ah, sí.
1: El vas conèixer en aquesta època, també?
0: Sí, sí, ja des de la facultat d'Econòmiques.
1: També ficat en moviments clandestins?
0: No tant. Però, bueno, era company de viatge, que es deia, llavors, sí.
1: Sí, us vau conèixer estudiant...
0: A la facultat, sí. Entre Octavilles... Sí, bueno, no, sobretot amb ell era amb el grup amb el que estudiàvem. De veritat, no amb els que
1: tiràvem.
0: Ell no
1: se'n mardava, eh?
0: Menys, sí. Però, bueno, era el grup amb el que estudiàvem i era amb el que, bueno, sí, vam fer tota la carrera i que després, ja quan ens vam casar, després, cap d'uns anys, doncs vam seguir, perquè ell també és economista i, per tant, passa que ell s'ha dedicat amb altres temes de l'economia, no?
1: I els fills també han sortit a economistes?
0: No, una és politòloga, però, bueno.
1: Bueno.
0: I l'altra, periodista.
1: Ah, Ja la buscarem.
0: Sí, ja el trobaràs, ja els trobaràs.
1: I tens nets, també, Carme?
0: Tinc tres nets, sí. Encara són petits, eh?
1: Però tens els teus moments per poder estar amb ells?
0: Sí, perquè tinc un net que viu just al pis de sobre meu i,
1: això
0: per tant, estem contínuament amb ell i les meves netes, doncs, viuen relativament a la vora i també ens veiem molt.
1: Doncs ara sí, hem arribat al final del teu llapis de memòria i, Carme Trilla, ara et toca a tu escollir amb què tanquem i, com que no ho fem mai, avui acabarem amb alguna cosa solemne. Et dono per escollir Bach, el preludi de Bach, o l'himne de la Senyera cantat per l'Orfeó Lleidatà. Amb què vols que tanquem?
0: Tanquem amb la Senyera.
1: Que aquesta cançó té uns anys i ho notarem ara perquè està fregida, que en diuen. Per què ha guanyat la Senyera a Bach?
0: Bueno, perquè m'agrada acabar en punta, cap amunt.
1: Doncs, Carme Trilla, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Gràcies, perquè has sigut una mica psicoanalític.
1: Bé, ara ja ningú pot dir que no coneixem més coses, sí, de la Carme Trilla.
0: Exacte, gràcies, sí.
1: Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el cant de la Senyera. Oh!

0: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram.
1: Tica Radi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Radi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre festival del pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Radi Motor Services. Motor de confiança.
2: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confianza.
4: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
5: Invertir en tu futuro sin hipotecar el presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 30% de descuento. Universidad Isabel I, la universidad que va contigo.

0: Les 7, Guillem Delso, com estàs?
1: Bona tarda, com estàs?
0: Teje, què tal?
2: Hola, Anna Puigvoltes.
0: Tot bé?
2: Tot correctíssim.
0: Doncs vinga, el 70% de les nenes que cursen l'ESO entre 12 i 16 anys deixen de fer esport en aquesta etapa. I filant més prim, 4 de cada 5 noies deixen el bàsquet a l'adolescència, segons adverteix un estudi de Basket Girls fet per Endesa. Per què ho deixen? I què fan els nois, en canvi? Continuen. Xènia, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Tu tens 17 anys.
3: Sí.
0: Quants anys fa que jugues a bàsquet?
3: Jo fa des de primer de primària, és a dir, que ara farà uns 11 anys que jugo a bàsquet, ja.
0: On jugues ara?
3: Ara estic al club de la meva ciutat, al Club Bàsquet Balaguer, però també vaig jugar al club de la meva escola, que es va fer un club així petit.
0: Uh-huh. Per què vas triar el bàsquet?
3: Jo he provat molts esports durant la meva vida, he fet tennis, ballet, hip-hop, però quan vaig començar a ESO, els meus pares em van dir que solo havia de triar un, i de tots era el que més m'agradava, era el que més disfrutava, perquè podia fer tot, treballar en equip, córrer, passar-m'ho bé, i m'ho passava molt bé.
0: Ui, estàs parlant en passat. Això, en quin moment estàs ara? Vols continuar o vols deixar-ho?
3: A veure, jo ara estic fent primer de batxillerat, i de cara a l'any que ve m'he plantejat bastant deixar-ho i estic més cap al sí deixar-ho que cap al no.
4: No et deixarem, Xènia.
0: És que, Xènia, estic acompanyada aquí d'una taula meravellosa de dones que quan estaves dient m'estic plantejant deixar-ho, hauries de mirar les seves cares. I la que acaba de parlar és la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Basket Girls. Està ben dit, això, Girls?
4: Sí,
0: ho dic
4: sí,
0: bé.
4: Sí, molt ben dit.
0: Bona tarda, Mar.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Tal? Molt bé.
0: La Xènia és un perfil clàssic de... Això passa a aquesta edat?
4: Sí, als 16-17 anys sol ser bastant comú, però la Xènia, jo crec que després d'estar aquí amb nosaltres una estona, intentarem que no li passi.
0: Per què estàs tan segura? Com la vols convèncer?
4: Amb 20 minuts, mitja hora aquí parlant, no, però després jo vaig a Balaguer on faci falta per convèncer-la.
0: Ho ha deixat claríssim. Faràs segon de batxillerat, imagino que et preocupa la selectivitat, Xènia.
3: Sí.
0: I alguna cosa més?
3: Bueno, al final, durant aquest any, el primer any de batxillerat, m'he donat compte que el bàsquet em treu bastantes hores i jo, de cara a l'any que ve, necessito una nota bastant alta per la carrera que vull fer, llavors penso que aquestes hores doncs, les prefereixo estar a casa estudiant, invertint en una cosa que prioritzo abans que el bàsquet, que és entrar a la carrera.
0: Ai, tenim problemes una mica per escoltar bé la Xènia. Aviam si es pot moure una miqueta. Mar, manca de temps, és com si aquestes hores no les vol dedicar al bàsquet, les vol dedicar a estudiar. Clar, com contraposes això?
4: Clar, a l'estudi el que va sortir és que la gestió del temps és una de les claus fonamentals per la qual s'abandona el bàsquet. I llavors estaria superinteressant ensenyar, i més avui dia que hi ha molts lladres d'atenció, sobretot en temes de xarxes socials, del mòbil, que això sí que treu temps.
0: M'agrada molt el de lladres d'atenció.
4: Sí. Doncs hauríem de, entre tots, intentar donar eines perquè els adolescents vegin que es poden fer mil coses, perquè pots fer primer de batxillerat, segon de batxillerat, carrera universitària, pots fer-ho tot, tenint eines de gestió del temps.
0: Anna Campos, 22 anys, com estàs?
5: Hola.
0: Es pot fer tot, com diu la Mar?
5: Es pot fer tot.
0: Digue-li a la Xènia què fas. Quan vas començar? Quin és el teu historial amb el bàsquet?
5: Jo vaig començar el 2012, ara farà ja molts anys. I he jugat tota la vida. Vaig tenir un petit impàs on sí que ho vaig deixar, que va ser em vaig mudar aquí a Barcelona per fer la carrera, jo també sóc de Lleida, i vaig començar un equip així de forma una mica accidentada perquè havia estat com fent diverses proves, havia escollit com el que sí que volia fer ser el meu equip i es va dissoldre just al començar la temporada, però jo tenia clar que sí que volia jugar. I llavors vaig acabar així de rebote amb un altre equip i vaig sentir que no estava agafant la dinàmica que jo volia agafar i ho vaig deixar perquè pensava que si no jugava amb el meu equip de tota la vida no trobaria el que jo estava, el que n'estava en el bàsquet. I vaig estar 2 anys sense jugar i va ser absolutament horrible, terrible, i llavors vaig tornar a començar.
0: El TG, que entrevista moltíssimes jugadores, té pinta ja de jugadora professional, no, l'Anna? Com s'expressa?
2: És que quan parlava la Mar ja pensava, dic, no només és compatible, sinó que em sembla fins i tot necessari fer l'esport. Jo que també feia esport amateur quan estudiava, entre treballs, estudi, o abans d'exàmens, d'allò, de dir, aquesta hora i mitja d'entrenament la necessito, me'n vaig, escampo la boira i un cop m'hagi dutxat i torno i faci una altra repassada, és que veus fins i tot les lletres més grosses. T'ho dic de debò, o sigui, pel cervell em semblava ultra necessari, no? I escoltava la Mar com ho explicava, i ara sentint el seu testimoni, vaja, és que em sembla que va cap aquí.
0: Xènia, això que de veure les lletres més grosses no et convenç també el fet, ho diuen sempre, no? Psicològicament, Marc, que si tu fas un esport, no sé, neteges una mica el cervell fins i tot. No et convenç això, Xènia?
3: Sí, de fet, amb els meus pares ho hem estat parlant i ells m'ho han dit, si deixes el bàsquet t'apuntarem a un altre lloc al que tu vulguis, perquè el que no pot ser és que estiguis tot el dia tancada estudiant i t'anirà molt bé fer un altre esport. A part, el meu pare és professor i ell ho veu, que va molt bé fer esport. Llavors, no sé, el que he pensat és això, durant l'any de segon de batxillerat, que és l'any en el que d'estar més pendent de treure nota, doncs deixar el bàsquet, fer un altre esport que no em tregui tantes hores i després, quan me'n vaig a la universitat, doncs tornar amb el bàsquet.
0: Aviam si això és el que els hi passa a moltes noies que no acaben tornant. La Débora Ruiz és entrenadora del club de bàsquet Sant Jordi de Rubí i és una de les impulsores del projecte Continua Jugant. Com estàs, Débora? No t'havíem saludat encara.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és això de Continua Jugant?
1: Bueno, doncs és un projecte que basat una mica en l'estudi que va fer la Mar, doncs nosaltres volem treballar amb les nostres jugadores, no només a l'àmbit esportiu, sinó també donar una miqueta d'importància a el que és la salut mental i el seu benestar, i una formació una miqueta més integral en tots els aspectes. Ens estem trobant amb molts problemes, no? Pues d'estrès, no? Amb problemes pues, com el que té la Xènia, no? Amb el tema acadèmic, no?
0: Seria ja problema de salut mental, eh? Que s'entengui, sí. Estrès, angoixa...
1: Totalment, perquè al final ella està prioritzant, que no vol patir aquesta pressió o aquesta angoixa i vol deixar l'esport precisament per dedicar-li aquest temps que ella creu que necessita aquests estudis. I realment l'esport el que ens proporciona és un benestar que segurament optimitzarà aquests estudis. No traient el tema de l'esport, optimitzarem els estudis des del meu punt de vista, i crec que el de tothom. El que passa que jo entenc també que en les edats que tenen aquestes jugadores, no, perquè això està basat en jugadores entre 12 i 18 anys, aquesta pressió i aquesta edat adolescent, aquesta vulnerabilitat que tenen i aquesta por, doncs crida més a fer aquest tipus de coses com una seguretat per elles mateixes.
0: M'encanta l'Anna que ha dit, 2 anys vaig deixar i va ser un desastre. Què et faltava?
5: Bueno, o sigui, no he parat mai quieta, o sigui, el temps em seguia faltant, seguia estant temps per estudiar, temps per fer coses, perquè surts d'una cosa, et poses en un altre esport, una altra feina, una altra cosa, el temps el segueixes necessitant i no tenia el meu espai de deixar-ho tot fora i ficar-me jo a fer una cosa que m'agradi, a fer esport i estar com connectada a una sola cosa, que és la pista i el que em dona estar allà entrenant.
0: Débora, si ara ho deixa la Xènia. Xènia, ho sento, t'has convertit aquí en l'objecte de l'estudent del pim-pam-pum. Diu, no, ho deixo un any i ja hi tornaré. Passa, no?, perquè segons una mica l'estudi, que no tornen, que en molts casos no tornen.
1: No, perquè després del segon de batxillerat i la selectivitat començarà a la universitat i llavors ja crees una dinàmica, no, una mica també aquesta por de lo nou, no? La carrera que comences o els estudis nous que no saps ni com serà ni com no, i bueno, tens aquesta seguretat i bueno, doncs m'espero un any més i després com que costa una mica més, perquè també tens altres coses després. Al final l'esport genera moltes coses també. En les edats d'adolescents deixes de fer altres coses, no? Com amb els amics potser que no són esportistes, no? I també prioritzes aquest tema d'oci que potser ja, a l'haver deixat l'esport, ho vols fer. O sigui, ja no vols tornar. Bueno, jo a la Xènia, el que passa que la Xènia viu molt lluny, si no jo la convidaria a venir a nosaltres i que amb el nostre premi, el nostre projecte...
0: La Mària ha dit que hi anava.
6: Sí, jo vaig.
0: Tu entens aquestes causes? O sigui, psicològicament, creus que sí, la Xènia ho deixa un any, l'Anna deia que 2 anys deixar-ho va ser tremendo... Què penses que acabarà passant?
6: No, o sigui, no són extraterrestres, vull dir, són causes molt habituals, que és aquesta sensació de no tenir temps per fer les coses, quan realment, quan deixis el bàsquet, pues, ho has explicat superbé, no? Que hi haurà altres coses que faran que no. I, de fet, quantes més activitats tinguis en el dia a dia, més eficient ets. Per tant, si tens un horari ben atapeït, doncs seràs molt més efectiu. Per això introduir el bàsquet dintre d'aquest dia a dia va molt bé. Aquesta seria una. I l'altra, hem de tenir en compte que és veritat que la gent és adolescent i hi ha aquí activitats d'oci que no es tiren mucho. I és veritat. Llavors ens hem de liar. Vull dir, pues anem a entrenar i després els divendres ja anirem a fer la cerveseta.
0: T'estàs parlant de farres, no? De...
2: Ens hem de aliar, no, no ens hem de liar. Què és el que passa?
6: No, bueno, jo ho deixo en puntos suspensivos i cadascú que...
2: No, ho dic perquè una altra cosa que també em plantejava escoltant la Xènia és que si, és a dir, quan fas un esport de forma estructurada amb un equip, el que tens en el fons és una disciplina del compromís, no? De tal hora d'entrenar, tal hora d'anar aquí, tal hora d'anar allà. Això t'ajuda també a l'hora de portar rutina d'estudis, que no si dius... Doncs mira, quan tingui una estona ja aniré a córrer, o ja aniré al gimnàs, o ja aniré a la piscina, no? És a dir, el fet de mantenir-te en l'esport d'equip t'ajuda a mantenir una disciplina diària.
6: Sí, sí, si no, pregunta a tots els adults fent teletreball que se dispersen. El no tenir aquesta marge temporal ben marcada fa que no, si no estàs ben treballat, la gent no es deixa de concentrar. Llavors, Xènia, veus que el bàsquet és... Ja, és fantàstic.
2: Sí, l'edat tampoc ho cura, això de la dispersió.
6: No, ja.
2: No, no, que ho sàpiga.
0: Mar, tu has fet aquest estudi amb les noies, però això, no sé, si ho haguessis fet amb nois, els nois no ho deixen.
6: És un, no respondré,
0: ja que,
6: perquè...
0: Ja, perquè ho has fet de dones, però, sí. però és evident, o sigui, contraposadament, igual no estaríem fent aquest tema, per entendre'ns. No haguessis fet aquest estudi.
6: No respondré perquè no ho sé, però hi ha una tendència natural a que als homes els agradi més, no? L'activitat física en si. Té una part de banda biològica, però una part molt cultural també, i això també és un fet. I llavors el que nosaltres hem de veure, que jo, una dada que estic molt orgullosa, per una banda, perquè sóc molt optimista, però per una altra m'agradaria que fos zero, és que quan ets adolescent, abans, o sigui, anem millorant, a poc a poc, però anem millorant, quan començaven a tenir nòvio, no? Parella, el que sigui, deixaven. Que llavors jo em posava dels pèls a dir, tu et penses que el teu xicot et dirà, no? Et dirà, escolta'm, no vagis a entrenar, que has de quedar amb mi. No, ell va i entrena, i després, si vol, i té temps, llavors ja quedarà amb tu. Doncs nosaltres també hem de fer això,
2: si
6: que ja ho estem
2: si
6: fent,
2: fuig?
6: No? Exacte, si t'ho dius fuig, però ben lluny, evidentment. Llavors, a l'estudi sortia que era un 19%, que aquesta era una causa.
0: Els si nòvios, eh?
6: Sí.
0: No, 19%.
6: Sí, no, que ara avui en dia, no sé.
0: No, però està molt bé aquesta dada.
6: No, aquestes així. Sí. Llavors, bueno, està bé, hauria de ser zero.
0: Vull dir, no, això està no bé hauria... la dada, no. Ah. No dic que sigui un bon promig, dic que és una dada molt significativa. Sí. Mm. Débora, que tu ets entrenadora. Tu vas jugar a bàsquet?
1: Sí.
0: Quina edat ho vas deixar?
1: Jo amb 37.
0: Amb 37.
1: Sí, sí.
0: Una Laia Palau, no?
1: Ojalà, però no. Gràcies per la comparació, però no.
0: Però vas deixar... O sigui, per tu el bàsquet què significava? I com els hi transmets això a qui entrenes?
1: Bueno, a mi el bàsquet m'agrada molt. A mi el bàsquet m'ha donat moltes coses, no només el que és l'esport en si, m'ha donat els amics. A l'actualitat el meu grup d'amics és de la meva època de jovenet al bàsquet, la meva parella és del bàsquet, els meus fills juguen a bàsquet. Per mi tot està centralitzat en el món del bàsquet i em dona moltes coses, no només el que és a l'esport. Jo vaig deixar molt tard perquè també per mi, un cop vaig ser mare i tot això, era el meu espai, no? La meva estoneta d'anar a fer esport. Jo no concebeixo fer esport jo sola. Necessito anar i xerrar amb les meves companyes i també la competició em tira molt, sempre m'ha tirat molt, però bueno, és una mica això, m'encosta, a mi anar amb gimnàs em costa.
0: Bàsquet perquè...
1: No.
0: Xènia, tens entrenador o entrenadora?
3: Tinc un entrenador actualment.
0: Entrenador. Anna, tu tens entrenador o entrenadora?
5: Jo tinc un entrenador, de cara a la temporada vinent serà una entrenadora.
0: Que hi hagi més homes entrenadors també és una de les causes. El fet de que, igual no sé, els entrenadors homes no estan tan al tanto de les preocupacions femenines?
6: Això és una sensibilitat que és evident que no tenen, però a l'estudi no era de les causes principals. Això és com un mal endèmic perquè les dones sempre ens hem d'acostumar a fer tot el que fem, les activitats que fem amb les ulleres d'homes, i llavors ja pues, intentem sobreviure i fer igualment el que hem de fer. Que sigui home o dona, l'únic que fa és que no hi hagi aquesta sensibilitat, però no ho posaria en aquest cas com algo que faci que abandonin més, perquè no seria just dir-ho.
0: I la projecció professional?
6: La projecció professional, doncs, és una cosa evident que... jo quan vaig començar, o jo, la Laia, bueno, no teníem referents, o no existia, però per mi no va ser cap problema, perquè jo deia, ai, m'agrada el Magic Johnson, que ja sóc gran, com fa les passades, o m'agrada el Magic, tot i que jo no podia matxacar, ostres, ja m'agradaria a mi ser com el Michael Jordan. I, bueno, eren referents, perquè jugant a bàsquet ho feien molt bé, però jo no em sentia... Bueno, t'acostumes. I llavors jo vaig seguir perquè m'ho passava molt
0: bé. Fins quan?
6: Fins als 35. Però jo perquè vaig ser professional. Ja. Sigo professional 17 anys i llavors és com... és la manera fàcil. Però jo mai vaig voler ser professional, que és una de les coses que avui en dia amb les xarxes i amb aquests temes és un altre meló per obrir. La gent vol ser professional quan llavors és pressió. Mira, aquí haurien d'anar aquí a les... a demanar ajuda psicològica, perquè a la nostra època tu ho feies perquè t'agradava, i com que t'agradava i ho feies bé, pues, reforzo positivo, i anaves fent, i de cop i volta tenies ja un contracte, doncs, ai, pues, el signo, ai, que em donen diners.
0: És a dir, t'hi vas trobar sense...
6: I no és sense voler, no, és que m'apassiona tant, m'agradava tant, i no ho feia malament, llavors era gratificant, doncs... això se li diu fer un Laura Pausini. Perquè la Laura Pausini ho explica ella molt i li va passar el mateix. Jo no volia ser cantant professional i a part la fama, això no m'agrada. A mi m'agradava cantar i efectivament cantava i cantava bé, i és la roda que retroalimenta.
0: O sigui, la Mar Rovira va fer un Laura Pausini. Sí, jo sí. Jugava bé a bàsquet, pim-pam, pim-pam. Sí. No, i admirava Tece pel tema de referents dones, no?
2: Sí, no, però jo com a home que ha fet esport... Sí. Si segueixes fent esport més enllà d'adolescent esperant a ser professional, és que vius molt enganyat, eh? Yeah. És un percentatge amplíssim de la població. O sigui, sí que entenc el percentatge d'adolescents dones que deixen l'esport molt aviat perquè veuen que no hi ha una sortida professional per talent, imagino que deu ser un percentatge similar al dels homes, no? Pregunto,
6: Segons l'estudi, la veritat és que no hi ha molta afectació. Això és així, però no vull dir aquesta dada perquè realment hem de fer molt, perquè necessitem referents i necessitem...
2: Ah, això 100%.
0: Però en quant als referents, Tege, tothom baixaríem al carrer i faríem una enquesta de noms de dones futbolistes, i d'en bàsquet ens costaria més.
2: Clar.
0: Això també afecta, imagino, no?
2: Sí.
6: Clar. Però fixeu-vos, també tornem a estar amb la mirada masculina, perquè sí. Ara perquè les referents, que això amb esports com un bàsquet, que hem estat mil milions d'anys abans, doncs ara resulta que els referents, que jo me alio i vull tenir referents femenins, que siguin les noies de futbol. Doncs, una altra vegada és perquè són les ulleres d'homes i han decidit que, bueno, si hem de fer referents femenins, que siguin el més proper a lo nostre, quan podien haver sigut altres referents, no?
0: Débora, tu, quan has vist noies que ho deixen, la mare ha esgrimit moltes de les causes del per què ho deixen. T'ha sorprès alguna vegada alguna de les causes que dius, ostres, no ho entenc?
1: No. Normalment sempre ha sigut per estudis, o per falta de motivació, o han tingut potser una mala temporada, que també pot passar, no? Que tens una temporada que és dolenta i ja el que faltava, diguem, com és la gota que faltava per acabar-ho de deixar. I després, els equips femenins també tenim problemes ara per volums, o sigui, tenim equips amb poques jugadores perquè costa captar jugadores, altres esports han crescut més. Vale, llavors, abans el bàsquet era la primera elecció, ara ja no ho és tant i ens està costant una mica també omplir els equips. Llavors, abans, si tenies un equip de 12 i 2 et pleguen, et quedes amb 10, no notes tant. Ara, si tens un equip amb 8 i et pleguen 2, et quedes amb 6 i ja no el pots fer. Llavors, és molt més complicat.
0: I en aquest continua jugant, ara fareu una consulta, no hi haurà, amb un psicòleg esportiu.
1: Sí,
0: Això quan ho comenceu a aplicar?
1: Això començarà al setembre. Quan iniciem la temporada, ara estem acabant de muntar una miqueta tot el cronograma de tot l'any, amb totes les activitats que farem. Estem acabant de polir el tema de la consulta, ja tenim el psicòleg, ja tenim el lloc, i ara hem d'acabar de fer aquests detalls, doncs com accediran, quins dies, de quina manera... No?
0: I la idea és que s'escampi pels altres clubs. A tu, Anna, t'agradaria que hi hagués una consulta?
5: Sí, jo crec que el mateix d'això que busquem tenir fisioterapeutes o tenir pues, condicionament físic o aquestes coses més específiques, jo crec que és un punt bastant important, que estaria guai que tinguéssim tots.
0: I a tu, Xènia, t'agradaria que hi hagués una consulta psicològica? Ara igual li podries estar consultant. Podré, no sé, combinar les dues coses, els estudis, el bàsquet...
3: Sí, a mi això m'agradaria. De fet, ho he vist en clubs bastant propers al Balaguer, com és el Força Lleida. El Força Lleida hi és, i és una cosa que em dona bastanta enveja d'aquest club. O sigui, al final penso que tenir-ho ajudaria molt a gent com jo, que el vol deixar per estudis, o altra gent que està passant per males temporades i el vol deixar per això, o gent que es posa molta pressió, perquè al final la gent, com heu dit, Patres, no se lo deixa pels estudis, ho deixa per altres motius. Jo penso que aniria molt bé un psicòleg al nostre club.
0: Maria, triem, no? Tu que ets psicòloga, ja això havia de,
6: no, jo
0: de passar.
6: Xènia, m'apunto perquè...
3: Vale.
0: Sàpigues que s'està fent ja, estan ja conxorxant-se per muntar un cotxe i venir-te a veure. Tu, Anna, també hi vas, no? A veure la...
5: Sí, em quedé prop de casa.
0: Té, que tu hauràs de seguir-ho, eh? Si això va bé.
2: D'aquí un any farem allò on... Com ha anat, no?
0: Com ha anat, clar. Xènia, t'hem convençut una mica...
3: Bueno, sí, al final, entre vosaltres i la gent del meu entorn, em m'aneu convencent, perquè és que al final és el que he dit, o sigui, porto 11 anys jugant al bàsquet i a mi em sap molt greu deixar-lo. Llavors, a poc a poc em va convencent i jo he parlat això amb el meu entrenador també i li he comentat, tipus, si jo continuo jugant al bàsquet l'any que ve, que sàpiguis que hi haurà entrenaments doncs, que no podré venir per estudiar. És a dir, li he com... fet veure la possibilitat de que si jo em quedo hauré de tenir com aquesta flexibilitat o necessitaré aquesta flexibilitat de saltar-me algun entrenament.
2: Vols que et faci un spoiler? Dies que diràs no vindré i acabaràs anant.
3: Ja.
2: Perquè ho necessitaràs.
3: Ja, això també és veritat.
0: I tens l'exemple de l'Anna, que és tot combinable, Anna, ens està explicat. Estudies, què estàs estudiant?
5: Estic estudiant estadística.
0: I es pot. Entre números, entre gràfiques.
5: Estudio, treballo, estic independitzada, fem una mica de tot. Es pot, es pot.
0: Avui he jugat?
5: Avui no, avui...
0: T'han entrenat, perdona?
5: No, entreno dimarts, dimecres i divendres com a jugadora. Després sóc entrenadora, que avui tenia entrenament, però al final, amb això de festes de final de curs i aquestes coses, pues avui no n'hi havia.
0: Mar, deu veure l'exemple a seguir, no, l'Anna?
6: I tant. Sí.
0: Les has admirat. De veritat, moltes gràcies. Xènia, triaràs amb cap, segur. Espero que t'hagi servit aquesta conversa. Jo penso que és molt il·lustratiu el que hem explicat, i sobretot també pel que dèiem, perquè un 70% de les nenes que cursen l'ESO ja entre els 12 i 16 deixen de fer esport en aquesta etapa. Nosaltres ens hem bolcat amb el bàsquet per aquest estudi tan interessant de la Mar i aquest projecte que té la Débora. Moltíssimes gràcies a totes, de veritat. A la Débora Ruiz, entrenadora del Club de Bàsquet Sant Jordi de Rubí i una de les impulsores del projecte Continua Jugant, i la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Bàsquet Girls. Gràcies. De veritat. Anna, moltes gràcies. I Xènia, el mateix dic. Teje, ens veiem d'aquí uns minuts.
2: Fins ara.
0: Fins ara, Delso.

0: Avui, al balcó, la nova protesta dels metges. Fer només les hores que els toquen. Com viuen que els professors estiguin començant a assolir els seus objectius? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Joan Bordeus i Llucia Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puig.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: El dia passa per aquest oferiment o aquesta pressió d'Alberto Núñez Feijóo del PP a Junts o al PNB. Els ofereix una moció de censura instrumental. És a dir, Feijóo els hi proposa que li donin suport per fer caure el govern de Pedro Sánchez i després automàticament ell es compromet a convocar les eleccions que demanen aquests dos partits.
2: Jo que ofrezco decencia y elección. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted mejor aliado no van a tener. Decencia y elecciones. Fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
1: Això ha dit aquest matí a Telecinco. De moment, cap dels altres partits interpel·lats ha dit res públicament sobre aquest oferiment. Recordem que arriba exactament quan fa 8 anys de la moció de censura que va fer Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, justament per als casos de corrupció. I avui han començat a Barcelona les noves jornades del Cercle d'Economia, l'edició número 41, fins dimecres. Hi haurà, per exemple, el rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, també el propi Núñez Feijóo, o representants de companyies com Telefònica, CaixaBank, Naturgy, Repsol o AstraZeneca. Avui ho ha inaugurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciant que mobilitzarà més de 1.800 milions d'euros properament, ha dit, per construir les infraestructures que són claus per Catalunya. És una inversió que ha dit que farà de la mà del món privat. Ho ha dit, doncs, en aquestes jornades que està seguint en Xavier Balló.
3: El govern traurà a concurs de manera immediata aquesta inversió, que anirà bàsicament a tres projectes: la línia 9 de metro de Barcelona, 366 quilòmetres de xarxa viària i el desdoblament parcial de la C-16 entre Berga i Bagà.
4: Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura. El govern estem en disposició de treure un concurs de manera immediata una inversió de 1.800 milions d'euros en aquest capítol.
3: Una inversió que la intenció del govern és que s'incrementi en 1.500 milions addicionals en una segona fase i que es construeixin les infraestructures en uns 6 anys.
1: I avui comença ja la campanya de la fruita i Lleida s'està preparant per rebre un miler de temporers. Per primera vegada es preveu que la gran majoria d'aquests temporers pugui treballar perquè tindrà papers gràcies a la regularització del govern espanyol. L'Ajuntament de Lleida ha obert una oficina municipal per assegurar que tots tinguin feina i també un sostre, per exemple, sobre un alberg, també un pavelló de la fira, perquè tots tinguin on dormir. Carlos Enjuanes és regidor d'Acció i Innovació Social de Lleida.
5: Tenim el pavelló 3 de fira de persones que no tenen contracte laboral i han arribat, evidentment, amb motiu de campanya. Aquí es faran serveis, com dic, de pernoctació, el servei de manutenció, el servei de menjador i de dutxes d'higiene.
1: I els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida ahir per una bala perduda, està relacionat amb el tràfic de drogues. La policia catalana assegura que estan a punt per detenir els autors mentre la menor es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill. Martí Oliver.
6: La policia catalana té una investigació en marxa i una de les principals hipòtesis que té és que el tiroteig d'ahir a la tarda va ser entre dos grups criminals per un conflicte de tràfic de marihuana i ho desvinculen de violència contra la ciutadania. Recordem que una de les bales va rebotar en la menor i que va ser traslladada a l'hospital en un cotxe amb una ferida lleu al braç. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc i després de l'incident els Mossos han enviat efectius de reforç.
1: I els Mossos també han detingut dues persones en un altre tiroteig a Tordera. En aquest cas sospiten que era un narcoassalt.
6: Sí, aquesta matinada els Mossos han rebut l'avís d'un cotxe que fugia de Tordera. La policia ha perseguit els sospitosos fins a Salrà, on els han pogut aturar i un dels ocupants estava ferit per un tret i se l'ha traslladat a l'hospital. La policia catalana ho relaciona amb un narcoassalt d'unes hores abans que hi ha hagut en una plantació interior de marihuana a Tordera.
0: Tege, graderia del balcó.
7: Hola, Anna Puigvoltes, com estàs?
0: Estàs fantàstic, eh?
7: Sí.
0: Jo trobo que sí, sí. I si hem convençut a la Xènia que no deixi el bàsquet, seria fantàstic.
7: Després hi tornes a fer esport, eh?
0: Sí.
7: Sí, t'ho demana la vida.
0: Totalment. Què faràs avui?
7: Doncs, a banda de l'actualitat del dia, avui tenim una bona història, perquè
0: sí?
7: Dissabte va ser el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple. I ens visitarà l'Enric Herrera,
0: sí?
7: Que li van diagnosticar fa 12 anys esclerosi múltiple i en aquests 12 anys ha corregut les 6 maratons principals del món.
0: 6 maratons amb esclerosi múltiple.
7: La de Londres, la de Chicago,
0: sí.
7: La de Boston, la de Nova York, la de Berlín, la de Tòquio, la de Londres, les 6. Les ha corregut un cop ja diagnosticat,
0: sí,
7: allò de fer una mica d'esport pels símptomes, sí. tot plegat, doncs una mica d'esport se li va anar de les mans i se'n va...
0: Home, sembla una història increïble.
7: Odia a córrer, perquè odia a córrer, ens ho explicarà.
0: Ah, odia a córrer,
7: sí,
0: sobre.
7: Sí, sí, sí. Però ha fet el llibre que es, un llibre que es, ho explica, es diu Corro perquè t'estimo. Que és la, quan la seva família deia, però per què corres tant? Doncs per això, per tot l'entorn que es desviu per cuidar-lo.
0: I això li ha controlat una mica la malaltia?
7: Tant a nivell de símptomes com a nivell emocional i mental.
0: Sens dubte.
7: Ha sigut un
0: fantàstic.
7: Un bon far, un bon lloc on agafar-se l'esport, i ens explicarà la seva història, la seva experiència, perquè clar, és un diagnòstic que quan te'l donen, doncs et cau el món a sobre. Si podem ajudar d'alguna manera a famílies o persones que també s'hi hagin de trobar, doncs tindrem aquest testimoni. A banda d'aquest llibre, tots els tot el que recapt i tota la recaptació va per finalitats solidàries, eh?
0: Doncs a quarts de nou.
7: A quarts de nou.
0: Escoltarem en Enric. Gràcies, Tefe. Fins ara. Carbo, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
0: Avui és com la primavera s'ha fet espai. Estem d'acord, no?
8: No, però...
0: Home, no fa tanta calor, jo... Ja està,
8: sí,
0: ja
8: sí, sí, no, no, a veure...
0: Veig,
8: sí.
0: Mira, en Bofill porta una dessuadora, fa calor, però no fa la calor que feia...
8: Clar, però hem passat de valors de canícula
0: vas
8: a valors...
0: Vas amb dessuadora.
9: No, és per el fred que fa aquí, que posen l'aire condicionat a menys 15, clar, però no és perquè fora, fora s'està meravellosament.
8: Anna, no perdis la confiança en mi, jo t'explico perquè t'he fet aquest no tan contundent.
0: D'acord.
8: Fa uns dies estàvem en valors de plena canícula. El cos s'aclimata. Tu ho deus notar, quan baixes del Pirineu i vens a la ciutat de Barcelona, doncs la percepció és sempre diferent, no?
0: Sí.
8: És a dir, el cos es va aclimatant i bé, màximes de 25 a 30 graus amb humitats del 60, 70, 80%. Si això hagués passat la setmana passada, hauries dit, Jordi, quina aixafogó que ha fet avui.
0: Sí.
8: És a dir, tens raó, però... matitzant això, que en realitat les temperatures es mantenen molt per sobre del que seria habitual per aquestes dates. Dit això...
0: baixarà,
8: per
0: baixarà una... No, que m'encanta.
8: Demà encara no, o no de manera molt apreciable, sí que entre dimecres i dissabte no et contrairé, perquè sí, el descens de temperatures ja serà contundent a tot Catalunya, i a més fins i tot anirà acompanyat d'alguns moments de pluja, sobretot entre dijous i divendres. D'augment al més immediat, aquesta pròxima nit, temperatura que, com les últimes, es mourà la mínima, sobretot ja avançada la matinada i demà al matí, entre els 15 i els 20 graus, per sobre dels 20 a la façana costanera, és a dir, que pràcticament tot el litoral, de nou, nit tropical. Aquesta és una altra, no? Ara quan fem mínimes una mica per sobre dels 20 graus no semblen tant, perquè ara l'habitual ja quan ve l'estiu és que fem mínimes per sobre dels 25, però aquests són salts qualitatius que, insisteixo, el nostre cos es va habituant, però que no era la norma del nostre clima. Doncs bé, demà, tot i ser principis de juny encara, mínimes tropicals a gran part del litoral. Després ens espera una jornada assolellada amb més estones de núvols que avui, però igualment farà sol, i les màximes sense grans canvis. Algunes comarques pujaran una mica, altres baixaran lleugerament, però en el conjunt de Catalunya ens mourem entre els 25 i els 30 graus de màxima, és a dir, encara 27 és el punt, diguem?
0: Altíssim, altíssimes temperatures.
8: 27 és el punt a partir del qual el nostre cos ja nota calor, 27 graus, i demà encara gran part de Catalunya estarem més a prop dels 30 que dels 25, a més encara amb humitat alta, i a l'interior, sobretot cap a l'Ebre i al sud de Lleida, passarem dels 30 amb facilitat. I demà a la tarda el que guanyarà protagonisme serà el preludi d'un canvi de temps més significatiu, serà el vent. Bufarà fort a pràcticament tot Catalunya, de ponent a les comarques de la meitat oest de Catalunya, tramuntant als Pirineus i a l'Empordà, vent del sud, per exemple, les comarques de Barcelona. Aquest vent ja farà que demà avançada la tarda la sensació ja no sigui massa de calor, tot i que les temperatures tampoc hauran baixat molt, i demà a la tarda tindrem tronades que afectaran el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, també el nord d'Osona, el Pla de l'Estany, arribaran fins al Gironès, i moltes també a la Costa Brava, però ja desfetes, tempestes que no passarien d'aquí. Sí que a partir de dimecres la temperatura, com dèiem, ja baixarà de manera apreciable, deixarà de fer calor, i dijous és probable que les tempestes guanyin protagonisme a gran part de la meitat nord de Catalunya, però malauradament no seran generals i començaria a fer falta perquè el risc d'incendi no para d'augmentar.
0: Demà seguim repassant. Gràcies, Carbó.
8: Que vagi bé, no t'apriquis.
0: No. Antoni Suárez, el control de so. Ara són les 7:33 d'aquest dilluns 1 de juny. Joan, què ha de sonar?
9: Hans Zimmer.

0: Hans Zimmer, que és un dels compositors més prolífic que ha fet més bandes sonores.
1: M'encanta que soni
0: alemany.
1: Això, aquesta hora així tan...
0: que sí? Sí, és totalment de banda sonora. Hans Zimmer, que ha fet la del Rei Lleó, la de Dune, la d'Inception, Gladiator, Pearl Harbor, Gladiator, que ens va dir la...
1: Sí, Gladiator.
0: Perdó.
1: Em va dir que t'agrada dir Gladiator.
0: Dunkerque. Doncs ara també és el creador, Hans Zimmer, de la banda sonora de la tercera temporada de la sèrie Euphoria HBO.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
0: Hem hagut d'esperar 4 anys perquè arribés la tercera temporada amb uns personatges que ja han acabat l'institut i ens ensenyen com s'han incorporat al món laboral, entre cometes, i ara entendreu per què poso les cometes. És una temporada que res té a veure amb les dues anteriors per la trama, també per la pròpia banda sonora, perquè fins ara la banda sonora era una cosa que sempre marcava molt Eufòria, que era, formava part del fenomen, juntament amb la fotografia. I el seu creador, l'artista Labrin, amb temes tan coneguts com aquests, All For Us, ja no ha fet la tercera temporada. Aquesta, All For Us, que era la principal de la temporada 1, o Still Don't Know My Name de la temporada 2. I ara, la tercera temporada, tenim a Hans Zimmer, però el gir de la sèrie ha estat tant que, a banda de la banda sonora, és una sèrie, podríem dir, com qualsevol altra, perquè, per cert, hi ha un paper molt important en aquesta sèrie tercera temporada, que és el que fa la Rosalía.
4: Bueno, pero es que tengo que llevarlo, yo understand. ¿Y si me mandan un detective privado, qué hago? ¿Eh?
5: Who are you talking to? I don't speak Spanish.
0: Que clar, no sé si és per comparació amb Zendaya o amb altres grans actors, que
1: no
0: bueno, hi ha algunes escenes que...
1: Estàs dient que no ho fa bé.
0: Que
1: Joan Bofill li està dient que Rosalía no és bona actriu, que canta molt bé, però...
0: No, dic que en algunes escenes, comparat, per exemple, amb Zendaya, doncs a vegades dius, ostres, no? N'hi ha una, que és una de les escenes que més virals s'ha fet de la tercera temporada, que és una discussió a crits amb la Ru, que és la que interpreta la Zendaya.
6: Hood rat de qué, pedazo puta!
7: Hood rat, that's what you are.
6: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo.
0: Doncs aquesta tercera temporada, que sobretot ha destacat per això, per aquesta viralitat, per aquests moments virals, perquè si fem cas de les crítiques, realment no passarà la història per res més. Feel the morning on my face. Vagi per davant que sóc molt fan d'Eufòria.
1: Ja, és que per això
0: primera, segona temporada,
1: trobo molt honest, avui.
0: Fan absolut. Però, per exemple, The Guardian deia: no ha valgut gens la pena l'espera. Una obra sòrdida i sense humor de pornografia del patiment. Quin alleujament que això s'acabi. IndieWire diu: espiritualment buida. Les temporades anteriors eren més actives, insistents i ambicioses. O The Telegraph: una paròdia estranya del que havia estat. Crec que aquesta és l'última. Aquesta última és la que més millor ho defineix. Perquè s'ha criticat molt com s'ha banalitzat i s'ha cosificat algunes de les actrius, les dones, els personatges, que sembla que al sortir de l'institut totes es dediquen d'una manera o altra a prostituir-se o prostitueixen altres dones. Si la veieu, entendreu per què. La cosa és que ara mateix, a partir d'avui, ja està disponible l'últim capítol d'aquesta tercera temporada.
8: You know something we don't... How does so many people get to be so evil?
0: I quina pena, quin final, perquè resulta que publiquen l'últim capítol de la tercera temporada i de cop ens diuen: no serà l'últim capítol de la tercera temporada, serà l'últim capítol de tota la sèrie, perquè Euphoria s'acaba aquí i no continuarà. Hi ha hagut 26 episodis després d'haver estat un fenomen cultural, una plataforma de llançament d'una gran nova generació d'actors, perquè recordem que aquí van començar Sydney Sweeney, la Zendaya, en Jacob Elordi, que ara són mega estrelles. Sí. Doncs van començar Euphoria. La primera temporada, que va ser 2019, la segona 2022, i acabes amb aquesta sensació que potser aquesta temporada... No, que no sabien massa com acabar la sèrie. Ha estat
1: un
0: final abrupte.
1: Tu no t'has quedat ni trist, perquè no t'ha encantat.
0: Però s'entén una mica també, si fem cas al que deia el propi director Sam Levinson, que també ha rebut moltes crítiques de molts actors que no s'han sentit molt còmodes treballant amb ell. Deia això el director fa uns dies al podcast, que es diu Podcast, del New York Times.
9: Because of the, you know, this actor is not available, so... So logistically it becomes tough, and then at the same time
0: parlava que hi havia actors amb agendes tan impossibles que havien hagut de traçar i de retrasar moltes vegades el rodatge, que això l'havia obligat a reescriure guions perquè cada vegada els actors eren més grans, i que per tant doncs segurament aquesta sèrie, al final d'aquesta sèrie, ha sigut una mica improvisada. I a més deien també que hi havia molta mala maror entre alguns dels protagonistes o alguns dels actors amb el propi director, així que al final aquest ha estat el final d'Eufòria, que és una pena, tenint en compte que aquesta sèrie havia començat sent un gran fenomen de massa. És una mica el que va passar amb aquella sèrie de The Weeknd, recordes? The Idol, que també va ser un fracàs absolut.
1: Amb un sí o un no, algú plora en aquesta taula perquè s'hagi acabat Eufòria?
0: Home, és que tu també fas les preguntes molt dirigides perquè
1: respostin que no. Ja, és que m'encanta, és igual. No, he dit, plora.
10: És absolutament esperpèntica. Mira, és que esperpèntica.
1: He buscat en Bordeus.
10: No, a més, no estic gens... O sigui, estic d'acord que la primera temporada tenia esperit, jo ja crec que la segona és una debacle absoluta, però clar, a mi em passa que com a home bàsic heterosexual que dic que em connecto a les xarxes, rebo 35 impactes sexualitzant a Sidney Sweeney, faci el que faci. No, puc obrir una xarxa social sense rebre alguna... I clar, també com a home bàsic heterosexual vaig caure en aquests impactes i només per aquesta curiositat vaig mirar la sèrie. És absolutament inenarrable, inaguantable, és... No, tots els crítics tenen raó. Buida d'esperit, per mi, és el que la...
1: S'han quedat totes les crítiques.
10: O sigui, no té cap mena d'esperit i és molt estrany amb això que dèiem de la Rosalía, el Sidney Sweeney, perquè han adquirit tal magnitud aquests els que hi participen, que és un cas molt estrany on sembla que cedeixin tot el capital cultural a la sèrie, però no s'entén perquè l'únic que fan és fer-se mal. O sigui, hi ha carreres artístiques, Sidney Sweeney per començar, que no té cap mena de sentit que el seu representant no hagi aturat la seqüència, perquè totes, Zendaya mateix, però és que no se'n salva ni un. És molt estrany d'explicar, és un fenomen... Entenc que aquesta espera han volgut participar del fenomen, però ara és el fenomen, les escorrielles del fenomen que es poden dur carreres, vull dir, d'aquesta, no se les endurà perquè són tots molt famosos, però jo no havia vist mai una debacle així, sobretot per això que ha dit el Joan, de la magnitud que havien agafat aquests personatges, és molt estrany que hagin accedit, vull dir, jo si fos un representant d'ells...
1: Però l'has aguantat, malgrat tot l'has vist.
10: No, ni tan sols a les seqüències, que no, m'he enfadat. He vist bastants episodis, però no és... Bueno, sí, qualsevol episodi és molt...
1: Tu l'has vist, Lucía?
11: M'estan entrant ganes de veure-la. No he vist cap capítol mai.
10: Inenarrable.
1: Inenarrable, tu clar, tampoc.
10: Però a mi m'havia agradat, la primera, jo.
12: Penso, mira, tot això que m'he estalviat.
11: Jo, per curiositat, vull saber de què estem parlant.
1: Mira, jo vaig començar els primers capítols, que t'ho vaig explicar, sí, però tenia els fills adolescents i no vaig poder continuar.
11: No.
1: M'ha fet un patiment, vaig dir, tot el dia s'estan drogant i follant pels racons.
10: Estava basada en la història personal del director. D'aquí tenia una... Això moltes vegades passa, també, no? Que algú té una bona història personal per explicar, la crema una primera temporada i quan ha d'imaginar, aquí es veu que no és el mateix un confessor que un escriptor amb talent que sap elaborar-ho. Sí. És un cas claríssim per mi.
0: Que a mi, ara dèiem amb Bordeus, ens va agradar molt la primera temporada, però hi ha una crítica de Carlos Boyero, de la primera temporada, no de la
1: Boyero,
0: tercera.
1: Sisplau, Boyero,
0: veo con estupefacción la primera temporada de la serie que dicen las modernas y los modernos que es la bomba y alucino con esta corte de adolescentes tarados. Todos están colgados.
11: Cada vegada tinc més ganes de veure.
10: No tenia raó, però...
1: Dos minuts, que de seguida comencem.

0: 7:46, aquí estem amb la Clara Blanchard, la Llucia Ramis, en Joan Bordeus. Estava pensant, Llucia, que avui és un dia, sempre t'ho dic, és que m'encanta, és dilluns i és dia 1.
1: Ho he pensat.
0: Està tot endreçat.
1: Sí, és com toca.
0: És com toca.
1: Clar.
0: Per tant, és un bon dia, no?, perquè estàs constipadíssima encara.
1: Molt
0: no?
1: constipada encara. Molt yeah. constipada, però a poc a poc vaig recuperant-me.
0: Vosaltres, que sigui dilluns i 1...
2: A mi m'agrada, eh?
0: Que ah, també us agrada.
2: Sí, que el cap de setmana sigui 6, 7, a mi això...
0: T'organitza l'agenda...
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, molt a favor.
0: A tu també, Bordeus.
1: Són gent d'ordre, són gent d'ordre.
4: Realment hi ha consens, en això.
0: Realment?
4: Sí.
3: Jo viuré la setmana amb el calendari d'autònom i si veig el mes, i el mes és fa setmanes quadrades... Ja veig les factures. Saps com el Matrix que veuen?
0: Ah, clar.
3: Veu, la realitat veu números,
0: autònoms,
3: vull dir, igual.
0: Que l'altre dia es van manifestar els autònoms, eh?
1: Clar, i com sempre no ens vàrem assabentar.
3: Aquí estava jo,
0: però
3: també.
0: Jo vaig ja estar, un moment, vaig estar a punt d'escriure-us i dic, no pot ser, no pot ser, que el risc dels autònoms sobre vosaltres...
1: Jo ho he sabut avui.
3: Jo també.
0: Avui?
3: Sí. És molt gros, és molt gros.
0: Molt malament.
3: Ja
0: anem a una altra reivindicació. Fa setmanes que parlem de vagues, de mobilitzacions, avui... destaca la dels metges.
4: Sí, perquè ja fa temps que estem explicant com els metges demanen, sobretot acabant les jornades maratonianes, també les guàrdies de 24 hores, que molt sovint han de fer més d'un cop a la setmana perquè no hi ha prous efectius mèdics. I recordem que els metges ja han convocat 11 vagues des del mes d'octubre, que no han tingut els resultats perquè la Generalitat no s'ha reunit ni una sola vegada amb el sindicat majoritari, Metges de Catalunya. I, per tant, avui han canviat d'estratègia, diguéssim. Ara la protesta que faran és fer les seves hores i res més, no cobriran hores extra i com a mínim ja hi ha 110 serveis d'una trentena d'hospitals catalans en què els metges doncs, es limiten a fer el seu horari. És una acció que ha impulsat aquest sindicat Metges de Catalunya.
0: Josep Maria Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. Com estàs? Bona tarda, doctor.
5: Hola, molt bona tarda.
0: És vicepresident també
5: doncs
0: del sindicat
5: aquí.
0: De metges. Com ha anat el dia?
5: Sí. Doncs home, és un dia que tristament hem d'arribar a fer circumstàncies com aquestes de dir, bé, escolti'm, prou, potser ja, no? Perquè sí que és cert el que dieu vosaltres, que hem fet moltes reunions per intentar solucionar una sèrie de problemes i l'interlocució amb el Departament de Salut ha sigut molt, molt, molt escassa i molt poc productiva.
0: Mm.
5: I clar, nosaltres que fer vaga ens costa molt, ens costa clar. Moltíssim. De fet, si ho recordeu, l'any 23 vam fer una vaga que vam mobilitzar 10.000 metges del carrer, metges facultatius, i vam deixar-ho estar perquè tenim la promesa per part del Departament de Salut, per part del conseller Llebrelcells, de fer una taula en la qual es pogués parlar d'aquests temes per intentar desencallar tota una sèrie de mancances que veníem arrossegant des de feia molt temps. Però això ja fa temps i estem aquí encara. Vull dir que pocs avanços hem tingut.
4: Com s'ha fet el no fer les hores de més? Com us heu organitzat en aquest cas a l'Hospital de Valls?
5: Mira, aquesta és una posició que, de fet, no, això nosaltres ja ho havíem proposat fa molt de temps, perquè tenim un país que ha anat creixent de població i d'una forma molt marcada en els últims 15 anys, i que ara, després de la pandèmia, veiem l'increment poblacional d'uns 100.000 o 112.000 habitants cada any, i això fa que anirem augmentant. Ja estan parlant de la Catalunya, estem als 8 milions, ja estan parlant de la Catalunya als 10. I el que passa és que nosaltres tenim unes dotacions que molt probablement s'acostin més a la dels 6 milions que no pas a la dels 8. I això, que nosaltres ho veiem, perquè ho veiem l'assistència, el sistema sanitari ha canviat molt, moltíssim, en els últims 25-30 anys. I arrossega una sèrie de problemàtiques que en el seu moment no s'ha actuat d'una forma eficient i ara en paguem els efectes secundaris o les conseqüències. I hi ha molta gent, sobretot gent jove, i gent no tan jove, jo ja he passat dels 60, i jo, és allò que la professió era abans que tot, però també te'n dones compte que la vida és abans de tot. I aquesta gent jove ens ho està ensenyant, de que és cert, allò que, bé, tira i ja està, pel camí vas deixant masses coses. I el que la gent no està disposada és a abandonar la seva vida personal a canvi d'un sistema que, de fet, no l'està cuidant i que no l'està valorant i que no li està donant les eines per poder fer la feina d'una manera eficient, amb seguretat i sense que suposi una càrrega personal importantíssima. I per això la gent jove, sobretot la gent jove, ha dit prou, i la gent que ja són més grans han dit tenim tota la raó, és veritat, teniu raó, i el que hem de fer és intentar canviar el sistema perquè vosaltres i els que vinguin darrere puguin atendre la gent amb qualitat, amb eficiència i amb seguretat, sobretot,
6: i que no se'ns enfonsi un sistema públic com és el que teníem nosaltres fins fa uns quants anys.
0: Clar, ho deies, o sigui, està molt lligada a la vostra professió, a la vocació. Estàs acostumat a atendre una estona més a un pacient que vol saber, no? En el teu cas ets anestesiòleg.
5: Sí.
0: Costa molt, en el vostre cas, dir, doncs aquí deixo el boli, s'ha acabat he fet les hores i anar-me'n, no?
5: No ho hem fet mai, això. Mai. És que no se'ns passa ni pel cap. Tu creus que algú agafa i plega quan sona la sirena, agafa i marxa amb una intervenció? No, impossible. Això és que no cap a cap. Però el que sí és que no es pot ser és que això, aquesta vocació, s'utilitzi per justificar altres coses. I això és el que s'ha acabat. I la campanya que han posat de Ni un minut més és el s'ha acabat. I això va ser arrel de coses que ens deien, hi ha gent que ja ens havia format a nosaltres de fa molts anys, que ja, alguns ja no hi són, no? Que al moment de jugar-se diu, escolta, ni un quart d'hora més. Nosaltres ja hem baixat el quart d'hora a ni un minut més, perquè ja no es pot aguantar.
0: La Generalitat ja ha avisat que la vostra decisió afectarà les llistes d'espera. Com era d'esperar, però no sé, que ja ho hagi manifestat, no sé com us afecta.
5: A veure, anem a... Potser anem a explicar una miqueta, perquè això de les hores extres ho expliquem. Mireu, nosaltres, el col·lectiu mèdic i facultatiu, les nostres condicions laborals venen regulades amb un estatut marc, que és l'estatut marc que no us hem de parlar, que és el que uneix tota la mobilització de tot l'estat espanyol, ens obliga específicament a treballar una jornada determinada. Per exemple, en el cas de l'Institut Català de la Salut, el grup 1, el grup de metges i facultatius, són 1.642 hores l'any de jornada ordinària, i a la concertada de 1.688 hores. Som els que tenim la jornada de tots els grups professionals dels dos àmbits, la jornada més alta. Però, a més, nosaltres tenim l'obligació de fer fins als 50 o als 55 anys una jornada que se'n denomina d'atenció continuada, que és el que en denominem les guàrdies. Val? Aquesta jornada és obligatòria, però no es diu, i específicament la van retirar de que fos considerada com hores extres, per evidentment pel cost que això suposaria. Es dona la paradoxa que durant molts anys, i fins i tot ara, que el preu d'aquesta hora d'atenció continuada és més baix el preu que no pas el preu de jornada ordinària. Per exemple, jo a les 12 del migdia estic fent una anestèsia per un pacient programat, i a les 12 de la nit o a les 3 de la matinada estic fent una anestèsia per un pacient que no és programat, que és urgent, amb una patologia urgent, i a més, que se li poden complicar moltes coses, i el preu que rebo per això, el preu, només parlant de preu, sí, és més baix que el de la jornada ordinària. I a part, és que ja porto treballant no sé quantes hores, que ja ni me n'en recordo, per tindre que atendre aquesta situació. I a més, amb unes circumstàncies que tens menys personal per poder atendre aquestes circumstàncies. Això és intolerable. Doncs, un cop fet això, hi ha la possibilitat d'allargar la jornada una miqueta més. Aquí a Espanya es permet fer jornada d'atenció continuada, és a dir, guàrdies, 150 hores més enllà del que diu la normativa europea. La normativa europea diu que entre jornada ordinària i jornada d'atenció continuada han de ser 2.187 hores. Bé, doncs aquí 150 hores més per qui vulgui. I si no, peonades, o si no, activitat addicional. I això és a canvi de diners, esclar, és que si no, no ho faria la gent. I per què ho fa la gent? Els diners. Perquè tenim una remuneració que és baixa i d'això se n'aprofiten
0: per complementar el sou.
5: No cal tocar res, perquè així tenim un 30% de l'activitat que no han de contractar un 30% de plantilla de metges, especialistes i facultatius per poder fer aquesta activitat. Però aquí hem dit prou. Que es contracti qui toqui, i si no n'hi ha, és que està mal programat des de fa més de 20 anys.
0: Doctor, pregunta a la Clara.
2: Sí, aquesta falta de mans, doctor, jo em pregunto, és que falten mans perquè a qui sigui no li convé o no li interessa invertir, o perquè no hi ha metges? És que sempre tinc aquest dubte amb els metges.
5: Jo sóc anestesiòleg. La Societat Catalana d'Anestèsia, l'any 2000 o 2001, va fer un estudi a l'ANESCAT, en el qual feia un estudi de tots els anestesiòlegs de Catalunya. I llavors, la Societat Catalana va advertir del dèficit flagrant d'anestesiòlegs en els propers 5 o 10 anys. Això vol dir que era el 2005 al 2010. Estem al 2020.

0: que deixem de cobrar, les hores que portem treballades, tothom ho sap. És a dir, una programació per generar els professionals necessaris per una societat que va creixent amb una anticipació, sabent que necessites un metge especialista, necessites com a mínim 10 anys o 11 anys de formació per poder-lo disposar, això necessita una planificació. Aquesta planificació, si ha existit, ha sigut deficitària. Hi ha responsables d'això. Hi ha 25 anys al darrere de responsables de que això sigui així. Mm. I això ha passat d'aquesta manera. I l'altra cosa és que un cop tenim aquests especialistes, com els distribuïm al territori? El sistema català, que és aquest sistema tan fantàstic, públic o privat, què passa? Que el Departament de Salut no pot assignar el personal en un lloc o en un altre, sinó que han de fer els centres com si fossin equips de futbol d'intentar fitxar amb un o amb l'altre per veure si tinc més o menys professionals per poder fer una feina que jo amb la contracta del Departament de Salut i després ja m'espavilo ja de veure si tinc prou altres mans per poder-la fer. Moltes vegades no en tinc i apreto els professionals perquè la facin. Mm. I aquesta és la circumstància que tenim.
1: La Llucia et fa dues preguntes que haurem de parar, no les podràs contestar perquè hem de fer una petita pausa, però deixa-les llançades,
2: no,
1: Llucia.
2: Una era aquesta, mirant cap enrere, aquella marea blanca que hi va haver l'any 2012-2013, sí. Si va servir de qualque cosa, perquè aquelles marees eren contra les retallades en sanitat. I la segona és aquesta pel·lícula documental Amic i me cuida, que han fet amb un coworking de gent de professionals de la salut, que explica molt bé de quina manera el sistema actual, aquesta càrrega de feina, afecta directament a la salut mental dels propis metges, dels propis sanitaris, de la gent de la salut, i com això acaba afectant també en els pacients.
1: Doctor, li deixem dos minuts per reflexionar tant si va servir la marea de 2012 i aquesta pel·lícula que a mi qui m'hi cuida. Ara tornem, dos minutets.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Tarragona, Ràdio Reus.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
5: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. El Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem After Play o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se.
7: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La sanitat no pot ser un negoci, és una inversió per la salut de la població. Deficitària, escolti, no sé si és deficitària o no. Jo el que sé és que tot té un preu i s'ha de pagar aquest preu per poder tenir una sanitat correcta, per poder donar un bon servei a la població. Punt. M'és igual qui mani, m'és igual qui sigui, m'és igual. Però aquest és l'objectiu. I s'ha de fer amb uns paràmetres de qualitat, d'eficiència i de seguretat. I això no es pot retallar. I moltes vegades ens han retallat coses que ens han fet perillar aquests aspectes. I prova n'és és que veuen que els pressupostos en sanitat cada vegada augmenten. El que cal veure és si realment les inversions van allà on tindrien que anar. Quan parlen d'increment de professionals que es contracten, s'hauria de definir quin tipus de professionals, quin nombre i on van destinats. Perquè que el departament digui que s'han contractat tants és que no els contracta el departament. El contracten les empreses que té contractades el departament com a subsidiaris per poder fer una sèrie de tasques. Ja li dic jo que ja ens agradaria a nosaltres que el registre de professionals que hauria de ser actiu des del 2003, 2008 i finalment des del 2015, l'últim decret, de tenir-lo públic, que no ho és, per poder veure quina és la dotació de metges especialistes en cada un dels hospitals de Catalunya. Seria bastant significatiu. I veure si això s'adapta a les necessitats de la població que dona servei. I respecte a la segona pregunta, sí, jo vaig anar a veure aquesta projecció que es va fer aquí a Barcelona.
1: A mi qui m'hi cuida.
2: Sí, es va fer a Girona, em sembla, no?
0: Sí, la Tamara Contreras va venir aquí a Barcelona i vam participar com a direcció de metges de Catalunya, els vam acompanyar. De fet, reflexa la situació real que es viu en molts centres, a molts. La salut mental, però també la física, la salut mental cada vegada té més pes. De fet, en aquest aspecte, la meva especialitat, anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor, té uns alts índexs de dependències, de substàncies, i té un alt índex de suïcidis, dels més alts dins de la professió sanitària. Malauradament, portem ja en el que portem d'any, tenim 3 residents d'especialitat d'anestèsia que han perdut la vida per aquest motiu. Nosaltres aquí hem demanat, junt amb l'Associació Mira Espanya, trobar-nos amb el Departament de Salut per poder-hi posar algun tipus de solució perquè no hi hagi una sobrecàrrega que condicioni l'estrès mental que pugui portar a persones a prendre aquestes decisions tan radicals.
1: 3 metges s'han suïcidat, ens està explicant.
0: Sí, sí, sí, efectivament. Precisament de l'especialitat d'anestèsia, a diferents comunitats autònomes, a la nostra també. Pensi que nosaltres... La feina anestesiola, que a vegades diu, però vostè també és metge. Sí, també sou metge. Sap què passa? Que nosaltres som els primers d'entrar a quiròfan i els últims de sortir. I a més estem per si hi ha una urgència d'obstetrícia, una urgència de ginecologia, una urgència de traumatologia, de totes les especialitats. Passen totes per tenir un servei d'anestèsia que els dona servei precisament per poder afrontar les urgències. Nosaltres ens ho mengem tot i som els últims de marxar, val? I a més portem les reanimacions postquirúrgiques dels pacients operats. I això passa durant les guàrdies, i passa els caps de setmana, i passa quan hi ha poc personal, i passa... És a dir, hi ha molts centres que tenen formació especialitzada, cada vegada més, des de fa temps, no és ara nou. Els residents ocupen places estructurals que haurien de ser ocupades per metges especialistes, perquè no deixen de ser metges en formació que el primer any han d'anar adaptant els seus coneixements a l'activitat que han d'anar fent i progressivament, que per això és un sistema de formació per tenir uns bons professionals. No podem tenir professionals que no siguin supervisats, no podem tenir professionals que siguin sotmesos a una pressió que no els hi correspon. Per què? Perquè tenim manca dels professionals que tocaria.
1: M'ha impressionat molt el que he dit, eh? 3 companys suïcidats i tota aquesta dependència. Amb tot aquest panorama, amb totes les reivindicacions històriques, amb aquesta manifestació que va haver-hi ja de la Maria Blanca del 2012, que deia va servir per visibilitzar-nos res més, com pot ser que encara no hi hagi hagut una reunió amb Sanitat, amb la Conselleria?
0: Miri, quan des del CatSalut diuen que hem tingut 20 i pico reunions... Ens hi hem trobat, ens n'hem trobant, però no són reunions de negociació. Pensi vostè que, com hem comentat, no? que portem ja 11 dies de vaga convocada. Bé, tots els dies de la vaga convocada hem anat al Departament d'Empresa i Treball, on es fa la mediació per intentar trobar una solució i a veure si es pot desconvocar la vaga. Doncs, sistemàticament, ni el CatSalut ni el Departament de Salut s'han personat i argumenten que els temes que nosaltres tractem són temes que no són competència de la Generalitat. I em pregunto, com pot ser que la jornada no sigui competència de la Generalitat amb l'Estatut Marc actual, quan a l'Aragó, per exemple, no fa pas massa, s'ha arribat a acordar que es disminueixi 35 hores. Mm. Però això a Aragó ho fan molt bé i nosaltres no en sabem? O què passa? Que tenim les mans lligades per les patronals perquè els interès, no ho sé. Però jo el que li puc dir és que d'aquestes reunions específicament de negociació dels motius del conflicte actuals no n'hi ha hagut, pràcticament. I que les altres reunions són reunions que venen d'aquella taula que vam aconseguir l'any 23 per intentar parlar de temes junt amb els col·legis de metges que afecten a la professió específicament, perquè ens trobem que nosaltres com a col·lectiu, els metges com a professionals dins del sistema sanitari, proporcionalment som entre un 20 i un 25%, no som més. I portar tots aquests temes a les meses de negociació, hi ha interessos d'altres col·lectius que en cap cas són els nostres objectius. Per què? Perquè nosaltres som els únics que tenim, per exemple, aquestes jornades més llargues, per exemple, de les detencions continuades en forma de guàrdies, d'aquesta determinada manera. Nosaltres, la responsabilitat i la pressió assistencial que tenim, perquè som els professionals que som els que acabem, ho sento, les llistes d'espera. Llista d'espera de què? De traumatologia. Per què? Perquè és un traumatòleg el quadre d'hora. Llista d'espera per prova complementària. Qui ha de veure això? Doncs l'especialista de radiodiagnòstic. Llista d'espera d'intervenció quirúrgica. Ho sento. És l'anestesiòleg, és el cirurgià, l'especialitat que sigui, amb tot el personal, evidentment, necessari. Però, bàsicament, el que pivota i la deficiència fonamental hi ha és de metges especialistes. Quan diuen, falten metges, jo dic, escolti'm, és com parlar de periodistes. Quants periodistes del motor hi ha? Bueno, serveixen per fer notícies polítiques? Home, segurament sí, però segurament dominaran molt més altres àmbits.
1: Sí,
0: doncs,
1: correcte.
0: Quan parlem de metges, és un tema genèric.
1: Sí,
0: és, tu acabes del grau, o abans de la llicència del grau, ja ets metge. Però així no pots exercir a la medicina pública. Necessites la titulació d'especialista que passa pel MIR, és l'examen, a la meva època eren 1.700 o 1.800 places per 20 i pico mil persones, ara la cosa està continuant ara amb unes ràtios que anem cap allà, una miqueta més arreglada, però també fatal, però necessites procés selectiu i després la formació.
1: Doctor, això, deixi'm que en Joan li faci, que se'n va el temps. El Joan li fa una pregunta i acabem. No, és molt interessant el que està explicant.
3: No, veig que sigui una pregunta senzilla. Bé, doctor, jo només li volia preguntar com casa això amb un altre, perquè ha parlat de saturació, amb un altre problema recurrent, que si jo entenc bé, sento molt sovint parlar el doctor Pedrós, el president del Col·legi de Metges, i sempre que parla, diu que un dels problemes del model sanitari català és que no forma prou metges d'aquí i deixa entendre que han de contractar-se metges o importar-se metges que potser no estan amb uns estàndards acadèmics o homologats als d'aquí. Llavors, si tal com vostè ha dit, calen 11 anys per forçar un metge, el sistema ja està saturat i un dels problemes també té a veure amb que hi ha uns estàndards molt alts que a vegades s'han de cobrir a la baixa, què passarà? Com se soluciona això? Perquè només veig que encara sento aquesta reivindicació, la poso al costat de l'altra i només veig que poques raons per ser optimistes.
0: Miri, el problema no és un problema que tingui una solució simple, fàcil i ràpida, en absolut, perquè és un problema que ve de lluny amb molts, molts, molts condicionants. Si tenim pocs metges residents és perquè durant les retallades van disminuir les places de formació de metges residents i van augmentar el nombre d'estudiants de medicina. Per què? Interessos econòmics. Hi ha uns interessos polítics per fer polítiques d'una manera determinada i tractar el personal d'una manera determinada. I això arrosseguem no és d'ara, sinó que ho portem des de fa més de 25 anys. Les conseqüències són aquestes. Ara que cal veure és mirar de futur i veure com ho remuntem, definir on volem arribar i gestionar mentrestant. Si no n'hi ha d'altre.
1: T'ha quedat respost, Joan Bordeus?
3: Ara veig que tornarem a sentir el doctor...
1: El doctor Serra, sí. El doctor Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Ha estat molt clarificador, molt important avui haver-vos escoltat. Gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Voleu afegir alguna cosa més d'aquesta vaga? Però, clar, jo volia preguntar-li també com observen ells el pols que hi ha entre educació i mestres. Són diferents les reivindicacions.
4: Sí, però al final estem parlant de retallades i de qui, qui les va començar a materialitzar i quants anys han passat. Jo faig sempre us dono la xapa amb fa 15 anys, 16, 17, que és quan les van anunciar i ara que hem tocat os.
2: Ara que has dit això dels 16 anys, el 2010 també va haver una visita al Papa. La Roja va jugar al Mundial i faltava molt poc per la marea blanca i per la marea verda per reivindicar la retallada, o sigui, en contra de les retallades en educació, la marea blanca en contra de les retallades en sanitat.
1: 2010.
2: Sí, això, tot això, no, varen començar després, però sí, sí, era just en aquell moment. I, a més, bé, hi havia uns quants... El gran problema del país era l'habitatge. Tot això passava l'any 2010 i clar, dius...
1: Parlant del dia de la marmota.
2: 16 anys després tens aquesta sensació de déjà vu, de déjà vu qui...
1: Ve el papa.
2: Que, no, clar, és que dius, ostres, què ha passat aquí? Tornem a estar allà mateix o és que no ens hem mogut del lloc, no? I aquest és el que m'inquieta últimament, perquè dius, ostres, veig tants ecos d'aquella època, no? De la primera vegada la història passa com a tragèdia i la segona com a farsa, que no sé.
1: Mira, ara fem una minipausa, que hi ha dades també del CEN, que crec que són interessants de comentar, que la Clara ha aglutinat.
5: Al balcó.
6: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
7: Contento.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es. ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Moeve. Este futuro tiene futuro y Johnson & Johnson, transformando el futuro de la medicina, redefiniendo el cuidado de la salud.
9: Marref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
10: Marrenfe, más viajes, más puntos.
9: Punto.
11: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 en punt, hem tingut meditant el doctor Josep Maria Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. La Llucia havia formulat aquestes dues preguntes, no? 2012, aquelles manifestacions de la marea blanca, van servir d'alguna cosa, doctor?
1: Van servir per manifestar un malestar. I van servir per manifestar que hi havia coses que no s'hi podia jugar amb elles. Però després la repercussió real, al final, ha sigut molt pobra.
0: A la vista està, no?
1: Tot puja de preu. Tot puja de preu.

0: 8 i 13. Clara, avui es publicat al País les dades de l'últim Atlas de la Vulnerabilitat Urbana que publica el Ministeri d'Agenda Urbana. Dades interessantíssimes, no?
1: Sí, per exemple, el nucli central de la... Bueno, ara els explicarà millor la Clara.
0: Ja,
1: que ara,
0: però si fas el resumet...
1: No li vull jo treure tot el que ha explicat, però, per exemple, la vulnerabilitat ha desaparegut del nucli central de la ciutat de Barcelona, si traiem el districte de Ciutat Vella, i en aquest atlas de vulnerabilitat amb un cens del 2021 ja diu que la zona més cèntrica ja no té aquests senyals de vulnerabilitat. En canvi, si ens anem a la perifèria de la ciutat, fora de Barcelona, zones menys cares de l'àrea metropolitana, doncs veiem que això s'està extenent. Per exemple, el 2011 a Barcelona hi havia 47 barris vulnerables on hi vivia el 27% de la població. I ara la ciutat de 47 passa a 27 barris vulnerables on hi viu el 16% de la població.
0: Interpreta'ns.
2: Aquest atlas, ojo, perquè l'equip que el fa, que li encarrega, són equips d'una universitat madrilenya, els estan retallant. Cada vegada van més a poc, perquè els hi han retallat la pasta que els hi donen per fer l'atlas.
0: Quan és interessantíssim, importantíssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí, però clar, fixeu-vos que són dades del 21, perquè el cens és els anys amb 1, el 1, el 10, el 21. Bueno, el que ve a explicar és que entre les millores urbanes públiques que comporten rehabilitació privada, que a més comporta pujades de lloguer, que hi ha barris... És a dir, no diu que es tregui... Primer, parlen de vulnerabilitat, no estem parlant només de pobresa. La vulnerabilitat vol dir pobresa, estudis baixos, part d'habitatges envellit... Llavors, cada vegada, el centre, el que entenem per centre Barcelona, però extens, no? Des de Sants fins a Sant Andreu, hi ha menys barris vulnerables. Perquè els estem expulsant cap al centre i en canvi hi ha nuclis
0: cap a la perifèria.
2: Clar, perifèria estem parlant de zona nord de Nou Barris, estem parlant de Besòs i estem parlant de Ciutat Vella. Ciutat Vella és zona d'arribada, per tant és molt difícil que remunti, perquè com que és zona d'arribada sempre arriba gent precària o sense papers o... però històricament dels segles, eh? I l'altre són dos perifèries claríssimes, el nord del nord i el Besòs, que ara mateix està en una situació supercomplicada. I una altra cosa que explica també és com aquesta vulnerabilitat és una qüestió de capes, que a mi això m'agrada molt explicar-ho sempre. O sigui, tu abans podies ser pobre perquè estaves a l'atur, ara pots tenir una feina i qualificada i ser vulnerable, perquè no pots pagar el preu de l'habitatge o perquè no pots donar segons quins serveis als teus fills, amb la qual cosa és un drama bastant bèstia. L'Agustín Fernández Aja, que és un perfil molt curiós perquè és un líder veïnal de Madrid i a més és estudiós i fa dècades que fa aquest atlas, diu és que els barris exclusius també es tornen excloients.
0: Clar.
2: I clar, llavors, si em preguntessis quina mena de barris estem parlant, doncs alguns barris de Sants, alguns barris de Gràcia, que encara figuraven nuclis vulnerables, doncs per això, perquè el parc d'habitatge era tal, o perquè estaven envellits, o perquè hi havia una bossa de pobresa i la gent no estudiava, però ja es van escampant. I la reflexió que jo sempre em faig quan passa això és on va la gent, no? Perquè ho comparava amb l'institut. A mi, a l'hora de tocar institut, hi havia un institut que l'havien tancat. Era tan vulnerable, hi havia tan pollo, hi havia arribat a haver un assassinat.
0: Dins de l'institut, eh?
2: Sí, a l'institut. En aquell moment es deia Sant Josep de Calassanç i ara es diu Moisès Broggi, perquè és el típic insti, sí. Hi ha un assassinat, el tanquen, li fan un restyling, equip de puta mare, noves escoles escrites, i penses, els pobres xavals que estudiaven allà, no? Aquesta població vulnerable... els hi comencen a posar instituts de barris del voltant per intentar fer mixtura, aquests acaben prenent l'escola perquè tothom vol anar a aquesta escola, perquè té un projecte, i dius, i aquests xavals on estan? I a més una cosa
0: on
2: que
0: han
2: a mi...
0: anat, clar.
2: Clar, sempre m'inquieta molt, dius, vas millorar el d'això? Sí. I està passant el mateix en instituts com el que van a la meva filla, que hi havia una línia sencera lliure, i a mi em va encantar el projecte, i se'n va anar cap allà, i ara la seva germana no hi va poder anar perquè està patat. Ho han adscrit de barris més amb renda superior, i dius, on acabaran?
0: El mateix ha passat amb el Menéndez y Pelayo, també.
3: Clar. La gentrificació també arriba als instituts.
2: Clar, que està
3: educatius.
2: Superbé, que, sí, està bé, que, però ves molt en compte. Hi ha moltes escoles de... Jo soc de Sant Martí, hi ha moltes escoles que... Jo, per exemple, l'Octavio Paz, que era un altre insti complicat, està tinguent premis i ho fan superbé. Però penses, ostres, això, la persona que necessita més que ningú escola pública i de qualitat, es posa en risc, i llavors s'haurien d'habilitar, igual que es fan plans d'usos, que bueno, després funcionen com funcionen, o legislació que impedeixi pujar a preu d'habitatge, hi hauria d'haver com uns blindatges de dir... perquè llavors si no és un drama.
0: Bordeus, alguna pregunta per la desvulnerabilitat de la Clara?
4: No, sí, clar, al final és el que diem, si la gent pobra no desapareix, sinó que es transforma. Per mi m'interessa com que el contingut polític de la ciutat, sempre hem tingut la intuïció que és millor que sigui, que hi hagi un efecte de xarxa, que tu puguis veure gent diferent de la teva pròpia classe, color i tot, que és part del contingut polític de la ciutat, perquè si no el que estàs fent en segregar és portar el problema a una altra banda. I jo penso molt sempre hi ha una sèrie que m'agrada molt, que és la de David Simon, que es diu Show Me a Hero, que és una sèrie sobre com a Manhattan, Nova York, d'un senyor que va dir que posaria habitatge públic a barris rics, i com com és d'important, com hi ha una lluita social, històrica, lligada a la idea de ciutat, que és que al costat d'algú d'una altra classe, color, identitat, ens trobem junts i podem fer algun tipus d'activitat política. Una ciutat segregada està desplaçant el conflicte polític cap a una altra. Una ciutat amb llaços de veïnatge pot fer lluites polítiques, és a dir, un barri on hi hagin aquestes solidaritats, es poden crear aquestes solidaritats, si és que hi ha gent de diversos tipus, però si no hi ha gent de diversos tipus, el problema es desplaça i ni tan sols tens aquesta mena de possibilitat d'unir persones amb diferents formacions i amb diferents backgrounds en alguna lluita comuna, i això és part del contingut polític de la ciutat. Sempre és un escenari de batalla entre això, vull dir, el propi disseny urbanístic sempre hi ha aquesta lluita entre, no? La reforma de París és perquè es pugui disparar les barricades, no? Això és aquesta lluita constant entre el que el capital atrau i el que expulsa. Doncs ara estem veient noves formes d'expulsar, que a mi el que em preocupa és que són molt subtils, no? I és això, aquesta prova de gentrificació són noves formes de... Vull dir, abans tothom sabia veure la brutícia de la fàbrica o la pobresa, ara sembla que cada cop és més subtil les eines per desplaçar, perquè el problema no es noti, però el problema continua.
3: Hi ha el desnonament silenciós, no?
4: Exacte, és que és la subtilitat del nostre problema contemporani.
0: El llibre de la Kremsel, no?, de la Stephanie Kremsel. Que...
3: Per exemple, no? Cada vegada anem apartant aquestes persones que no poden accedir al seu propi habitatge perquè els han encarit moltíssim i van perdent el barri, perdent el carrer, perdent moltes vegades la ciutat i acaben vivint a caravanes o compartint pisos amb habitacions minúscules.
2: Clar. Jo recordo una anècdota per acabar amb un missatge positiu.
0: Venga.
2: Una vegada vam tenir una tutoria, la meva filla petita devia fer segon de primària o alguna cosa així, hi havia com un run-run amb una escola molt petita d'una línia del Guinardó, hi havia com un run-run de que no estaven posant deures, a mi em preocupava zero, però a l'hora de fer la tutoria, mira, parlant de profes, una profe que si no tenies horari, a les 8 del matí estàvem allà els pares i la profe com uns pepes fora d'hora i tot. I li vam dir, escolta, què és aquest ronro, aquest malestar que hi ha de les famílies que volen deures i tal? I em va dir, diu, tingueu paciència, sisplau. Diu, és que en tinc 3 o 4 que si començo a posar deures els perdo per sempre. I,
0: clar,
2: a vegades hi ha profes amb cervell que es blinden de la pressió de determinats pares, que l'altre dia ho deia un informe del, no sé si era de l'IGOP o de l'Institut Metròpoli, que començava a parlar de gentrificació escolar, de pares que apreten molt i els pares que no tenen capacitat d'apretar es queden despenjats. I vaig pensar, joder, quina tia més llesta.
0: Què vol la gentrificació escolar? Què anaves a dir?
1: No, jo només anava a apuntar, ara deixa'm fer la falca, perquè ara que parlau d'això de cada vegada la gent en pisos més petits, demà, tant a primera hora com també a l'hora 14, en Ferran demà ens donarà unes dades, que és que a Barcelona cada vegada s'estan signant més contractes de pisos més petits, de menys de 45 metres quadrats, i de fet posarà l'exemple d'un noi que es diu Ivan, que viu al barri del Poble Nou, que ell tenia un pis d'una mida estàndard, diguéssim, i que està veient com la pròpia propietat li està començant a fragmentar els pisos que té davant, el replà, a dalt, a baix, i els està dividint en això, en mides molt petites de que poden arribar a ser de 45 metres quadrats o menys.
2: Ojo, perquè 35 és el límit per tenir cèdula, eh?
3: De moment.
0: Demà en parlarem a l'article 47 d'aquest tema.
1: Exactament, sí.
3: No, clar. Al final és això, com més petits es fan els pisos, més s'encarirà encara el metre quadrat. Perquè...
4: Però paradoxalment, llavors, com que la ciutat el que té propi és que aquesta densitat acaba generant coses polítiques, qui sap si aquesta densitat acabarà donant les files del proper sindicat de llogateres que, si s'alini, si estan juntes, podran fer alguna cosa. És la ciutat, els problemes no es poden desplaçar, sempre surten, però sí que es poden teixir millors o pitjors aliances. I la densitat de la ciutat és el que li dona, el que fa que sigui un polvorí polític. El que és fascinant és veure això, com ara aconsegueixen pacificar-lo de formes inadvertides.
2: Bueno, i una altra paradoxa, que és, no? Quan parlem, és a dir, que no hi hagi barris vulnerables al centre de Barcelona és bo, aparentment.
4: Ah, efectivament.
2: És una bona notícia, però sí, sí. A costa d'aquí.
3: Clar. No, que hi ha aquesta cosa tan perversa, no?, que quan t'estan arreglant el carrer comences a tremolar, perquè aleshores tot començarà a encarir-se i no podràs anar ni en el súper, no?
2: Si ets llogater, tremola, si ets propietari, fas números, no?
3: No, però també penses que no podré anar al súper, no podré anar a comprar, perquè és que no... M'acostarà molt més que en un barri més modest.
0: Llucia, abans d'acabar, és que m'enviava el Claudio una notícia que ve de Palma, que tu vas dir, creus que la podràs explicar en 5, no? En 3 minuts.
3: Sí.
0: Per opinar. És un grup financer alemany que ha retirat un cartell molt polèmic que hi havia penjat a l'aeroport de Palma.
5: Sí, que era en alemany. El que passa, a Male es paga Male, i això havia provocat com molta indignació, perquè ho consideraven com una falta de respecte, emulant aquesta frase de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
3: I no només això, que Male és justament una manera de parlar de Mallorca, parlant de Mallorca com un lloc de turisme de borratxera, turisme de gatera, com a turisme d'accessos.
0: Però què ha passat? O sigui, què
3: allò va sortir aquest cartell, només escrit en alemany, o sigui que per tant només s'adrecen als alemanys, a la façana d'arribades de l'aeroport de Palma, de Sant Joan. Llavors, clar, està claríssim a qui va adreçat aquest missatge, no? El que passi a Mallorca és que Mallorca és allò que es diu de Las Vegas, per tant ja t'està dient que pots fer el que et doni la gana un cop que arribis allà, no? Que aquí ningú t'està vigilant, que aquí no hi ha control, que pots fer el que es roti, bàsicament, no? Llavors això va indignar, evidentment, els residents, sobretot per això, no? Perquè t'està incitant a fer el burro i que no te passarà absolutament res, que pots fer el que no faries a Alemanya, aquí a Mallorca, endavant, i estàs benvingut. I llavors varen demanar la retirada d'aquest anunci. Sobretot és un anunci d'un grup financer, quan a Mallorca, bé, a les Balears, un de cada quatre habitatges que es venen a estrangers i la majoria són no residents. Per tant, ja us podeu imaginar a què van adreçats aquells habitatges, no van adreçats a viure-hi. Només a passar-hi uns dies de vacances o directament a fer negoci, no? Per tant, això va crear molta indignació. El mateix govern va demanar la retirada d'aquest anunci i Aena va dir que no el retirava. Llavors, això encara va emprenyar més la gent.
0: I per què no?
3: Perquè deia que això era un client que havia penjat aquest anunci i que s'havia de respectar. No sé quina prova va posar. Però bé, en tot cas, encara se va emprenyar més la gent i, de fet, quan s'han fet algun reportatge des de TV3 allà, mentre Caterina està parlant, és que no me recorda la del seu llinatge, ella està parlant i està fent el reportatge sobre el que està passant, ve una horda d'alemanys i comencen a dir coses en alemany que estan dient la cultura de Mallorca és la cervesa. Llavors, o sigui, era com l'exemple gràfic d'aquell cartell que hi havia a la façana de l'aeroport de Sant Joan. I per tant, finalment, ha estat la mateixa empresa que va penjar el cartell que ha vist...
0: Que ha demanat a Aena que la volem treure, la nostra dona.
3: Ha demanat disculpes i ho retiraran, però en tot cas... emprenya molt això, perquè t'estan dient exactament què veuen a Mallorca, i no només en aquest sentit. Tu arribes ara mateix a l'aeroport de València, em sembla que és, que també hi ha, abans que un welcome o abans que un hello o abans que qualsevol cosa, diu en anglès València, un bon lloc per viure, la millor ciutat per invertir-hi. És a dir, ja t'estan dient
0: bé,
3: clarament,
0: no?
3: Què pots fer amb aquella ciutat un cop arribes allà.
5: Mira, Jaume Bauzà feia un tuit...
3: És que imagina't!
5: Avui mateix a les 2 de la tarda, dient la lliçó del dia és extraordinària, citant en aquesta empresa, dient escolta les queixes dels residents, entén el malestar i retira el cartell. Per tant, posant d'exemple com que ha fet una lliçó extraordinària aquesta empresa, i en canvi diu, des d'Aena continuem esperant la mateixa educació. Avui el sentit comú ha arribat d'Alemanya, l'arrogància ja la teníem aquí. Això és Jaume Bauzà sobre Aena i el fet que no hagi retirat
3: però
5: aquest anunci.
3: Però imagineu, si el govern de les Illes Balears sí que va demanar això, PP, Vox, en el cas de Palma, i no els varen fer cas i han estat els mateixos.
0: Increïble. Crec que som l'única tertúlia del món mundial que no hem parlat del Papa, encara. I mireu quin silenci. Estareu pendents amb aquest minut que ens queda.
6: Cosa cultural, apunto que em sap greu que aquest som en l'any Gaudí i que el Papa s'ha convertit en l'any central de l'any Gaudí, quan Gaudí té moltes altres dimensions molt més interessants, i això de convertir-lo en un sant que de forma literal fins i tot no fa ser els barcelonins, que ja tenim una relació prou problemàtica amb Gaudí, que no en sabem res perquè ens l'expliquen a través de la cosa turística, sí, que la cosa papal tampoc és la cosa bona i que la gent aprofiti l'any a Gaudí per mirar-se d'intentar forjar-se una relació pròpia, perquè ens bombardejaran amb que aquest senyor era un sant, amb que l'arquitecte de Déu i tot plegat, i Gaudí era molt més interessant, i aquesta tertúlia és molt anarcosindicalista, convido la gent a anar a la façana del naixement a buscar l'obrer amb una bomba d'Orsini i preguntar-se per què Gaudí va posar aquest obrer allà.
2: Jo m'ho sé, és molt llarg d'explicar.
0: Un moment, us heu de llegir l'article de la Clara Blanchard del País Setmanal, que és xulíssim.
6: Papa, no gentrifiquis.
2: Explica com Barcelona i el temple han viscut d'esquenes.
0: Totalment.
2: Com fa 15 anys només havia entrat al temple un 10% dels veïns.
0: I explica per què no ens en sentim orgullosos i com intenta...
5: Home, i està només el 10%, eh?
0: Només el 10%.
3: I ara tanquen Marina perquè no hi puguis passar quan vas a peu.
0: Clar, però hi heu estat a dintre?
3: Sí.
2: Jo hi he estat.
6: Bueno, per obligació, eh?
0: Per obligació. Però diu la Clara en aquest article que canvia molt la gent que doncs, li és igual, no? La Sagrada Família, que quan hi entres, no? Una mica t'il·lumines, no?
6: Genera conversions, estan bastant... Té un índex de conversió molt elevat, de conversió religiosa.
2: Sí, jo em declaro conversa.
0: Conversa, jo també.
6: És admirable la quantitat de cristians que...
0: Bon dia, hi anem plegats. Clara Blanchard, no? Por Deus, Lucía Ramis, gràcies.
3: Que vagi molt bé, no parlarà.
0: Us deixeu a la graderia.

0: El balcó.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
2: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: ¡Valorado!
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: ¡En España!
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrat a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
6: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se... Més viva que mai.
7: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
8: Cada espurna encén la flama.
9: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. De seguida us presento l'Enric Herrera, un lleidatà que fa 12 anys li van diagnosticar esclerosi múltiple i des de llavors ha corregut les 6 maratons més importants del món. Dissabte va ser el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple i l'Enric presenta un llibre, Corro perquè t'estimo, en el qual recull beneficis per la recerca d'aquesta malaltia i per ajudar els pacients que necessiten que els cuidin. Però abans, posem-nos al dia de tot el que ha passat avui dilluns 1 de juny amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Dia en què el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que no pensa vendre Julián Álvarez al Barça.
1: És un jugador de l'Atlètic de Madrid, no solamente por esta temporada que ha pasado, sinó también por otros muchos.
0: Després que divendres el Club Blaugrana presentés una oferta per 100 milions d'euros, el cas ha arribat al mediadei de la selecció espanyola, el català Marc Pubill n'ha sortit amb bon humor.
2: ¿Le vas a dar un capón a Julián para que se quede?
3: La primera jugada le voy a pegar un palo.
4: ¿Crees que va a estar en el la temporada que viene?
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
0: I en clau de mercat, el capità Rodri també ha volgut esquivar, però el fet és que no ha desmentit els rumors que el vinculen amb el Madrid.
5: Yo entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar ni tiempo en eso, y luego ya del Mundial ya será.
0: Després que aquest cap de setmana el candidat Enrique Riquelme assegurés que si guanya les eleccions el fitxarà igual que ha fet Florentino, tot i que el partit a les eleccions del Madrid està en el model de propietat del club, ja que Florentino Pérez ha obert a cara descoberta el meló de vendre el 5% de l'entitat a un inversor forani i que els socis siguin propietaris econòmics també de la resta. Al mediodía de la selecció també hem sentit Eric García, del Barça.
6: Yo tenía claro lo que tenía que hacer esta temporada, que era rendir bien, después obviamente que el equipo ha jugado bien y después pues dependía de él, ¿no? Que me llamase, que no me llamase, pero bueno, ya le dije el primer día que estaba muy contento y muy agradecido de estar aquí.
0: Y también el ex de la Masía, Àlex Grimaldo, que va boig per tornar a la Lliga y té un presentiment amb el Mundial.
7: Yo desde el primer día que vine aquí vi que la selección estaba preparada para ganar la Eurocopa y así fue, y este año pues siento lo mismo.
0: A casa nostra, l'Espanyol ha presentat la campanya d'abonaments per la propera temporada.
8: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
9: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
8: I a Catalunya?
9: Catalunya... Molts, també.
0: Pràcticament mantenint preus, pujant només l'IPC anual del 2,9% després d'una temporada en aquest sentit històrica, amb la inèrcia de la connexió entre equip i afició que es va encendre amb el play-off fa dos anys, l'efecte Manolo tot plegat, l'Espanyol ve ara d'un rècord de socis, més de 37.000, un rècord d'abonats, més de 31.000, la millor mitjana d'assistència des que és a l'RCD Stadium, 28.500 gairebé. Això sí, han detectat que un de cada cinc abonats, un 21%, no va al camp regularment i el proper objectiu és aconseguir que aquests alliberin el seient amb un 40% del benefici econòmic pel soci, però per poder tenir més aforament, perquè amb aquests 31.000 abonats toca pràcticament sostre a l'Espanyol, si comptem l'espai que ha de reservar per entrades, zona VIP, afició visitant, llocs adaptats, etc. Per tant, necessita que els abonats que no hi van alliberin els seients, igual que canviarà també el format de la grada d'animació, la concentrarà en tres sectors, sense reduir l'ombra d'aficionats, només concentrar-los perquè hi ha un sector que està més a prop del córner, que sempre queda buit, i allò serà per públic general, a més d'una nova zona VIP que es construirà darrere de les banquetes amb les obres que s'hi han de fer. En futbol internacional, Andrés Iniesta començarà la seva carrera com a entrenador a Dubai, al Gulf Futbol Club, mentre que a la Lliga Espanyola ja és oficial que Íñigo entrenarà el Rayo i Aleix Feba serà jugador del Celta. En bàsquet, demà comencen els play-offs de l'ACB pels equips catalans, a les 7 de la tarda al Camp Múrcia-Barça, per tant seguirem al final en directe a la graderia del balcó, i dimecres Baskonia-Penya. És època de play-offs, tenim en joc els d'hoquei patins, segon partit de semifinals, i a les 9 tenim també segon partit de futbol sala. Jan Videman, bona tarda.
10: Bona tarda, el Barça té avui la primera oportunitat de segellar el bitllet per les semifinals de la Lliga. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas en el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final. Recordem que els de Javi Rodríguez es van imposar còmodament per 4-1 en el primer partit de la sèrie. Per tant, les matemàtiques són clares. Si el Barça guanya avui, es classificarà directament per a les semifinals, on s'enfrontaria el guanyador entre Inter Movistar i Jimbe Cartagena. Si, en canvi, cap derrotat, tot es decidirà en un tercer i definitiu partit al Palau Blaugrana.
0: Això pel que fa al futbol sala, i l'hoquei patins el tenim en directe a la recta final del partit al Palau Blaugrana.
10: Exacte, 2 minuts i 15 segons pel final, de moment sorpresa, perquè guanyen els igualadins 1-3, per tant ho tenen tot de cara per igualar la sèrie 1-1, si s'acaba així amb el partit, i tot es traslladaria al tercer partit. Recordem que es juga a 5 partits, per tant, passa a la final el primer que aconsegueixi 3 victòries.
0: Pendents d'aquest final de partit queden 2 minuts. En tenis, una de les notícies del dia, Pol Riera, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: És que torna Serena Williams.
11: Així és, tornarà competir en el tennis professional als 44 anys. Ho ha anunciat avui en un vídeo a través de les seves xarxes i ho farà sobre herba, el torneig a Queens. Això sí, participarà com a convidada especial en el quadre de dobles, fent parella amb la jove canadenca Victoria Mboko. La tennista nord-americana, guanyadora de 23 Grand Slam, no competia des del setembre del 2022, quan va posar punt i final a la seva carrera després de caure en tercera ronda del US Open. Tot i que l'any passat ja van aparèixer rumors sobre un possible retorn arran de la seva inscripció al programa de control antidopatge, avui s'ha confirmat oficialment la seva tornada a les pistes. El retorn arribarà la setmana vinent, entre el 8 i el 14 de juny.
0: Quan comenci la temporada d'herba, torna Serena Williams als 44 anys. L'última gran cita de la temporada de terra és Roland Garros, on un tenista ha estat sancionat per un menyspreu masclista a un àrbitre.
11: Així és, Daniel Vallejo, amb una multa de 65.000 euros per unes declaracions masclistes contra un àrbitre. El tenista paraguaià, en una entrevista després de perdre el seu partit davant Moïse Coamé, va assegurar que aquests partits els ha d'arbitrar un home perquè és difícil que una dona ho pugui fer, referint-se a la jutgessa de cadira Ana Carballo. La directora del torneig, Amalie Moresmo, va qualificar aquestes paraules d'inacceptables. Per la seva banda, l'organització ha volgut enviar un missatge contundent remarcant que la capacitat d'un àrbitre, evidentment, no depèn del seu gènere, sinó de la seva professionalitat, tot condemnant fermament qualsevol comentari sexista. La Federació Francesa de Tenis ha imposat així la multa més elevada de la història d'aquest esport, una sanció que equival aproximadament al 43% dels premis econòmics que Vallejo ha acumulat aquesta temporada a Roland Garros.
0: La meitat dels premis, a pagar la multa i a veure si aprèn la lliçó també, que es tracta d'educació pura i dura per erradicar aquests comportaments. I ja tenim definida la final de la NBA entre dues franquícies històriques, Jan.
10: Exacte, enfrontarà els San Antonio Spurs i els New York Knicks. Els novaiorquesos arriben més descansats després d'escombrar els Cavaliers 4-0 a les finals de conferència. Fa dies que esperaven rival, els Spurs, en canvi, ho han hagut de suar de valent per superar Oklahoma en el setè partit. Aquesta final té un precedent molt especial, és la reedició de la de l'any 1999, que va ser la primera anella dels Spurs. Per tant, les finals, com sempre, 7 partits, el primer, la matinada de dijous, a Sant Antoni, amb el factor pista favorable als esports.
0: 21 minuts i les 9, 8 i 39, pausa, i coneixem una altra història de vida i esport.
12: La graderia del balcó.
13: A ver, quiero entenderlo mejor.
14: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
15: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
16: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
17: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Pones i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.

0: Aquest cap de setmana, dissabte, concretament 30 de maig, vam celebrar el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple. És el diagnòstic que li van fer a l'Enric Herrera el 2014. En aquests 12 anys, ell ha fet esport per intentar d'alguna manera gestionar i mitigar els efectes de la malaltia. El que passa és que ha acabat fent les 6 principals maratons del món. La de Chicago, la de Boston, la de Berlín, la de Tòquio, la de Londres, la de Nova York... I ho explica en un llibre que es diu Corro perquè t'estimo. Hola, Enric, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Això em sona a la resposta, que t'ho pregunten molt, per què corres?
1: Molt, sobretot al principi. Al principi sí que tothom me preguntava per què corro, i hi havia moments que m'ho preguntaven perquè ningú tenia res, perquè una persona que no ha corregut en sa vida ara se posa a córrer, no? I això xocava al meu entorn, des de luego.
0: A qui estimes? A qui li respons aquesta pregunta amb un per què t'estimo?
1: A tot el meu entorn. Quan et diagnostiquen esclerosi múltiple, te n'adones que el teu entorn és clau per la superació de l'enfermetat, no? I per tant tu ets molt important de com ensenyes, com transmets la forma de gestionar la malaltia. D'aquesta manera el teu entorn li serà més fàcil ajudar-te, no? Per tant, és la teva resposta cap amb ells, i és la manera de dir gràcies per tot el que feu per mi, el dia a dia, no? La mare, la Sònia, que és la meva esposa, el Xavi, el meu germà, l'Anna, el Roger, bueno, tota la família, els nebots, tots, no? Necessites d'en ells per sortir endavant, no? I llavors, tu que no tens cap culpa d'haver tingut un diagnòstic com l'esclerosi, però te n'adones que ells tampoc, i ho estan passant tan o més malament que tu. Per tant, corre perquè els estimes.
0: I és un tema més mental, emocional, o és un tema també físic dels símptomes de la malaltia?
1: Les dues coses. Les dues coses. Me n'he acabat adonant, perquè córrer una marató no va ser diagnòstic de l'esclerosi múltiple i dir, pues ara començaré a fer maratons. No és així. Passa un temps, no? Hi ha una sèrie de circumstàncies que em porten a córrer la marató, però te n'adones que té molta similitud al final, no? Una marató i amb la gestió de l'enfermetat. No a nivell degeneratiu, perquè això pues, m'ho freno una pastilla que em prenc cada dia, sinó tots aquests efectes laterals que comporta el cansament crònic que solem tindre les persones diagnosticades d'esclerosi múltiple, i en el meu cas pues, bastant greu, no? Perquè pràcticament cada dia m'aixeco, que és una petita marató el meu dia a dia. No? I llavors, a poc te'n vas adonant que l'esforç que tens que fer per entrenar una marató, ja no tant fer la marató, que també, però el més difícil és entrenar la marató. La marató són 4 o 4 hores i mitja, és un dia, és fotut, però jo necessito 6 mesos per preparar una marató. Això vol dir molts quilòmetres, hores i hores d'entrenament, no? En el qual, en aquests els moments que tu entrenes, pots estar en un moment baix, no? I tu a poc t'has d'anar mentalment veient que això és superable, que hi ha un cervell que ens va dient que no, que paris, que què estàs fent, si portes 15 quilòmetres, però que estàs boig, ja n'hi ha prou de córrer. I tu l'entreno aquell dia te toquen 22 i has d'acabar sí o sí. I sembla que tu no puguis més mentalment i físicament, se demostra que acabes podent. Però llavors és un exercici d'esforç mental, no? I això passa igualment amb l'enfermetat. Jo molts dies m'aixeco al dematí i dic, ostres, estic fotudíssim avui, no puc amb la meva ànima. Però si m'aixeco, si m'esforço, si me'n vaig a treballar a l'hora que em toque, segurament, o en la majoria de casos, al cap de 2 o 3 hores, allò millori molt. En canvi, si em quedo a casa, no. Si em quedo a casa, estic 3 dies tirat al sofà, que no em puc moure, que no puc amb la meva ànima, i autoconvencent-me de que no puc. Però si fas al revés, per això que hi ha certes similituds, de veritat, que he acabat descobrint entre la gestió de la malaltia i les maratons.
0: És a dir, la gestió de la malaltia t'ensenya a gestionar l'entrenament de la marató, i sobretot al revés, la gestió de com entrenar una marató et dona eines pel teu dia a dia.
1: Així és.
0: Perquè tu estructures el llibre en les 3 es, no? L'esclerosi, l'esport i el teu entorn, que una mica els has anat tocant, eh? Però com és el moment en què et diagnostiquen esclerosi? Perquè ho has dit tu, és una loteria, eh?
1: És una loteria. I és segurament és molt cruel. El moment que... Bueno, a mi van tardar bastant en diagnosticar. No és una enfermetat que es diagnostiqui ràpid. Entre altres coses perquè ve d'un brot. En el meu cas venia d'un brot d'insensibilitat de coll cap a baix, que quasi em deixa que no podia ni caminar. No? I en aquell moment segurament els neuròlegs ja intuïen que era una esclerosi, però no és tan fàcil. Han de fer ressonàncies, han de fer una punció lumbar, però han de fer una sèrie de proves. Però abans, mentre estàs amb el brot, et donen cortisona per desinflamar. I mentre dura el procés del teu cos, la cortisona, no se'n va d'un dia per l'altre, i tarda 2 o 3 mesos. Llavors, durant aquest temps, no et poden continuar fent les proves perquè no marcarien bé. Llavors, a mi em va agafar la primera, que va ser a l'agost, després, quan ja anaven a fer les proves definitives, em va tornar a agafar un brot, vam estar 2 o 3 mesos més, no? Fins que al final, un bon dia, amb la meva dona, vam entrar en un despatx d'una doctora que no sabia ni qui era, que quasi no em va mirar la cara, i em va dir, o ens va dir, no? Vostè té esclerosi múltiple. I va marxar. I ens va deixar durant 5 minuts, a la Sònia i a mi, pues, gelats, no? Dius, què és l'esclerosi múltiple? Però pinta molt malament, té un nom molt xungo, no? Que normalment visualitzem l'esclerosi les persones que van caire de rodes, no? I se te'n va el món a terra, per l'autoestima. En aquell moment dius, se m'ha acabat la vida. Amb 42 anys, no? Dius, ja s'ha acabat, ja no hi haurà res més d'aquí, no? Vull dir que és un... qualsevol enfermetat és fotuda, clar que sí, no? Però com que a la gent el que ens fa por és el que no coneixem, doncs clar, em feia molta por, perquè no sabia ben bé què era això.
0: El teu diagnòstic és d'esclerosi remitent recurrent, que se'n diu, no? Que vol dir que tens fases en què tens molts símptomes o els símptomes s'agreugen més i vas perdent, i aquestes fases en què sembla que remet, no? Com...
1: Bueno, és una inflamació en un moment donat que sí. amb la meva tipus d'esclerosi remetria. El que t'he explicat abans de la cortisona és per accelerar el remetre aquesta inflamació, no? Però per si sola ella hauria de remetre. Clar, no és el mateix que et fiquin cortisona i al cap d'unes hores estiguis bé que tardi 6 mesos, no?, a posar-te a puesto. Llavors, clar, per això ja va funcionar la cortisona, que la fan anar per tot avui en dia, i és meravellosa, perquè va molt bé.
0: I disculpa la cruesa, però no. Clar, aquí hem tractat molt, sobretot amb el Juan Carlos Unzué, arrel del seu cas a la redacció d'Esports, que quan li van diagnosticar l'ELA li van dir això, la mitjana són 4 anys. És una cosa semblant amb l'esclerosi múltiple? També et donen un temps? No.
1: Teòricament l'esclerosi múltiple no és letal, en el meu cas, no és diferent a l'ELA, tot i que al principi de la meva enfermetat, quan estaven diagnosticant-me, tenien molts números de que fos ELA. Jo m'he enterat posteriorment, això sí que ho va tindre que patir la pobra Sònia, perquè li anaven explicant tots els símptomes de lo que era una ELA, de lo que em passaria, no? Li anaven dient, es quedarà sense parla, es quedarà sense això, no?
0: O sigui, l'anaven preparant abans de tenir el diagnòstic clar.
1: L'anaven preparant. Jo això no vaig viure. Jo, mentre jo em feia proves, algun metge, algun neuròleg, li va explicar el que podia arribar a passar, fins que ella, en un moment donat, els hi va parar els peus, els hi va dir, quan arribi, arribarà, deixeu-me en pau, no cal que m'expliqueu coses al cap, perquè, clar, vull dir, és allò que diuen, no? El 90% i escaig de les coses d'aquesta vida que ens preocupen no passen, i doncs pues mira, per sort ha sigut així, i al final ha sigut la remitent recurrent, i és fotuda, no dic que no, però no és letal, i que ara mateix em deixi fer una vida força normal.
0: Home, no sé si és gaire normal, no sé si ara baixéssim al carrer i comencéssim a preguntar quanta gent ha fet les 6 maratons més grans del món, A tu no t'agradava córrer per això?
1: No m'agrada gens. És que no m'agrada.
0: No t'agrada?
1: No m'agrada. Jo començo a córrer perquè quan pregunto a veure què passa amb el cansament aquest crònic, me diuen que ajo y agua, que no hi ha res a fer, però que l'exercici cardiovascular pot ajudar. Si estàs dinàmic i fas una mica d'esport, t'ajudarà amb els teus símptomes. Llavors jo vinc en un poble de Torreferrera, al costat de Lleida, que és petitet.
0: El coneixem, perquè aquí havia treballat el gran Arbell Llimós, que ara està al diari ara.
1: Clar, exacte, el meu veí.
0: L'Albert. És el veí de l'Albert.
1: Eren veïns.
0: Si al final el món és un mocador, i Catalunya encara més, sí.
1: Sí, eren veïns, no? I bueno, llavors jo cada dia anava a caminar un rato pel poble, fins que va haver un moment que me'n vaig cansar. Escolta, això és un rotllo, i a més el poble de memòria, no? I vaig decidir provar a córrer. Dic, anem a veure a córrer. I vaig fer res, 300 metres. I no podia amb la meva ànima, va ser mortal. I poc després tenia una visita, perquè m'importen des del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, d'aquí a la Vall d'Hebron, i li vaig dir al meu neuròleg, li vaig dir, escolta, mira, dic que he passat això, he provat de córrer i quasi m'ofego perquè no podia la meva ànima. I clar, la seva resposta una mica va ser de dir, escolta, és que tal com estàs tu, no faràs mai ni 5 quilòmetres. això va ser un clic al meu cap, no? Un altre clic. Jo explico una miqueta de tota la meva vida des de l'esclerosi, que he anat a part de clips, i vaig dir que això no pot ser de cap manera. I llavors, doncs ara em preparo, no? Em preparo per fer una cursa de 5. Pues em vaig preparar una cursa de 5. Jo treballo a la Fundació Aspros, entitat de discapacitats intel·lectuals, que en aquest moment fèiem una cursa. Bueno, encara la fem, no? Cursa Nosaltres També Podem, i era el principi de la cursa. I em vaig preparar per aquella cursa. Em vaig preparar aquests 5 quilòmetres fins que vaig poder fer aquells 5 quilòmetres, no? A partir d'aquí vaig veure que no m'agradava, però que em anava molt bé. No? I em vaig posar a mans d'un entrenador personal, el personal bé, el Jackson Quiñones, que igual el sí, coneixeu, clar. Vale? I em va entrenar, bueno, ell i l'Assen, que és la seva sòcia, em van entrenar, i poquet a poquet, vaig conèixer un company al gimnàs, que em va dir, venga, va, prepara't per una marató, quan al moment que tu dius, estàs boig, a veure, a quin cap seria cap que una persona amb esclerosi múltiple pugui fer una marató, a la resposta abans, i hi ha poques persones que han arribat. Pues que jo sàpiga, em sembla que no hi ha ni 13 o 14 mil persones en tot el món ara mateix que hagin acabat les 6 mesos.
0: Bueno, perquè ja vas fer 300 metres, et faltaven els 42 de davant.
1: Ah, exacte.
0: Els 42 quilòmetres de davant.
1: Exacte.
0: Quin has disfrutat més de les 6
1: grans? Totes són especials. Totes són especials. I aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades. Quina? Home, pot ser la de Nova York, per ser l'última, però no per res més, no? Perquè totes, amb totes he tingut la gran sort de que la meva germana, el meu cunyat, els meus nebots, amics, alguns vinien amb una, els altres vinien amb altra, però amb totes hem estat acompanyats. No hi ha hagut ni una sola marató que hagi vingut algun amic, o ma germana, el meu cunyat, els meus nebots, no? I a Nova York va ser molt especial, perquè de l'última érem una colla, érem 10 o 12 persones que van utilitzar els seus estalvis i els seus dies de vacances per anar a fer 8.000 quilòmetres per acompanyar-me, per veure'm passar.
0: Ostres, sí, Nova York, quina mandra, eh?
1: Ja, els agrada a tots viatjar, però al final...
0: Però això és la tercera ela d'entorn, que suposo que és clau, no? I no només en els mals moments, sinó també en els bons, en la recompensa, en el recollir tot això...
1: En aquell moment ells van identificar que per a mi era molt important, perquè jo em nodreixo molt d'amb ells a la cursa, no? Perquè ja tenim una estratègia, i dels 42 quilòmetres, doncs uns s'hi fiquen al quilòmetre 5, uns al quilòmetre 15, uns al quilòmetre... M'ho invento ara, més o menys... I llavors això ho fem uns dies abans, una estratègia, i llavors jo vaig marcant les etapes de la marató en funció d'allà on estaran ells. I llavors, quan jo passo per allà, per mi és un xute d'energia. És com si em fotés un Gatorade d'aquests, no? I buah, em dona una energia brutal.
0: Sí, veure la meva dona... Ara abandonaria, però dius, no, perquè sé que el quilòmetre tal,
1: claro,
0: i ara Sònia, no?
1: Claro. Jo recordo a Nova York, el quilòmetre 35 estava rendidíssim. No podia en la meva ànima. Estava molt cau. I a sobre la Sònia em deia, tranquil, que ja estàs acabant. Dius,
0: acabant. Estàs acabant, eh?
1: Falten 7 quilòmetres i...
0: Quan em portes 35 en les cames, no?
1: 35, no? I és molt dur, però bueno, en aquell moment pues això et dona molta energia. Penses en ells i és el subidón que et fa arribar a meta, no? Però ja t'he dit, ninguna d'elles la marcaria com a especial, perquè de totes te podria explicar alguna anècdota xula, no? Per mi.
0: Explica-me'n alguna.
1: Bueno, no ho sé, jo tens per exemple la de Tòquio, no? La Tòquio, que està molt lluny, Tòquio, això del Japó està molt lluny, i allà és molt curiós, perquè allà no aplaudeixen, així com Londres o Nova York hi ha com 2 milions de persones al carrer aplaudint amb fent soroll amb qualsevol cosa, amb aigües, amb tot el que sigui, al Japó no fan, tenen aquella cultura, no, japonesa de silenci, de no molestar, i tu vas corrents i vas veient la gent, perquè sí que hi són, de ser hi són, però fins que em trobo al quilòmetre, ara no recordo exactament, la meva germana i tal, i la Sònia i tots, i anaven amb pompons, amb faldilles, bueno, amb cartells, animant, no? Dius, estiguin contrast entre l'europeu i l'europeu.
0: I els que són d'allà, eh? Doncs tot això ho trobareu al llibre Corro perquè us estimo, de l'Enric Herrera, un llibre que dius que no vol ser ni un llibre d'esport, ni un llibre d'autoajuda, ni una història d'aquestes.
1: No, és el... Jo és que... Jo dic que aquest llibre és un llibre d'autoajuda o és un llibre d'un mètode... No, perquè l'esclerosi múltiple no té cura, no? I cada un l'enfronta com pot, no? Jo explico com ho he fet, a base de prova-error, vaig provant coses, unes coses m'han funcionat, altres no m'han funcionat. En general, m'han funcionat, sí, he fet les maratons i aquí estic, i treballo cada dia i tinc una vida força normal, no? Però que jo ara tingués algú que dir... No facis maratons. És que no cal fer maratons. Fes, si vols fer mitja, 10, 10, 5, 5, i si no vols correr, no corris, però aixeca't del sofà.
0: El que et demani el cos i el que t'accepti el cos.
1: Sí, però aixeca't del sofà. Perquè el cos, o la ment en concret, el que et demanarà en molts casos, el que et demana en molts casos és quieto a casa, relax, que estàs malalt, que et planyin, que et cuidin, i no és així. Tu, ens ha tocat la Xina i som nosaltres els que més ens hem d'esforçar. Cara a la teva família, cara al teu entorn, i cara inclús a tota aquella gent, no? Metges, infermeres, tota la sanitat, quan a vegades penso aquesta pastilla milagrosa que estic prenent cada dia, val 60 euros. Cada dia el gasto de la sanitat pública 60 euros. I quantes hores els neuròlegs que han investigat aquesta pastilla o les fórmules com suportar l'esclerosi múltiple, quantes hores d'estudi han tingut? Com s'han esforçat tota aquesta gent? Pues, home, esforcem-nos nosaltres també, que insisteixo, que

0: bé, que insisteixo, que és molt fàcil i que ara no voldria parlar de la gent que no pot. Si no pots, no pots, evidentment. Si no pots, no pots. Però a poc que puguis, una miqueta, uns passos, algo que et faci aixecar del sofà, algo que et faci ser feliç, que això és el més important, no? Que jo, quan me van diagnosticar l'enfermetat, vaig perdre la felicitat. O sigui, jo vaig tindre que anar amb un psicòleg perquè no podia més, i recordo que el primer que li vaig dir, vull recuperar la meva felicitat, sigui amb cadira de rodes o sigui com sigui, però vull que m'ajudis a ser feliç.
1: I t'hi veig, i ho celebro, i que a través de l'esport hagis trobat aquesta energia, també per, més enllà de la teva vida personal, la feinada que feu a la Fundació Aspros, de la que és director executiu. T'hem escoltat algun cop a l'Aquí Lleida amb la Mercè Marc explicant la tasca que feu, i per tant, gràcies, Enric, per passar a explicar-nos la teva història també per la graderia del balcó.
0: No, gràcies a vosaltres per deixar-me aquesta estoneta per explicar la meva història. Molt amables.
1: L'Enric Herrera, inspirador, amb la seva història, diagnosticat fa 12 anys d'esclerosi múltiple, ha fet 6 de les maratons més grans del món. Confirmem que ha acabat guanyant l'Igualada 1-3 i empatar 1 les semifinals de l'Hockey Lliga, i a 11:45, el Larguero, amb entrevista a Enrique Riquelme. Adéu-siau.
2: Cadena SER. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
3: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
4: Me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
5: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
4: Yo un ñu.
6: Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
5: ¿me estás vacilando?
6: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles, y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
5: ¿Qué pasó?
6: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
4: En mamut.
5: Viajando en un mamut.
3: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.